Veig que la campanya entra a la seva fase més pedagògica, perquè el futbol, com de vegades la política, hi ha una lliçó elemental. Si no pots convèncer amb fets, promet somnis i compra'ls amb marxandatge oficial.

0: Avui parlarem, quan passen 5 minuts de les 10 del matí, de la indústria Rubí, de l'atur, dels Premis Cambra, de zones d'esbarjo per a gossos, d'habitatge, de mosquits, de paneroles, també de l'Hermandade Galega, les que vam tenir un cap de setmana. Mare meva, Rubí, els que no vau estar a Rubí amb tot el que es va fer, doncs aneu apuntant perquè es continuen fent festes i podreu venir. Nosaltres parlarem de tot això amb Josep Maria Pijuan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Rosalia Viader, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Montse Clemente, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sílvia Castanyeda, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb tots vosaltres, al telèfon 93-588-5960, 93-588-5960, és la vostra ràdio pública, la vostra ràdio perquè ens feu arribar queixes, opinions, reflexions, debateu amb nosaltres. Us agafarà el telèfon José Malagón, qui està al comandament tècnic de Rubí al dia durant tot el matí.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Ai, qui fa... Ai, després de... Sí, aquí a la taula, després d'un cap de setmana que, bueno, va començar... Jo crec que és un cap de setmana, per segons quines persones, no va començar divendres, sinó molts dies abans, i que després va estar divendres, dissabte, diumenge, tot el dia celebrant aquesta Hermandade Galega. Sílvia Castanyeda, sí, la presidenta de l'Hermandade Galega, aprofitem que estàs aquí. Com va anar?
6: Va anar superbé. És probable que de tant en tant la meva veu vagi fent onades, perquè ara, tot just ara, estic recuperant una miqueta la veu. Ha estat molt dur.
0: No només vas ballar, sinó que vas cantar també. O que era festa allà, vinga, que era...
6: Tot. He ballat, he cantat, he estat de festa.
3: Mira, jo no vaig poder passar. Ai, perquè, bueno, a més, també tenia el meu rotllo allà, Sant Mull, aquestes històries.
6: Ah, és veritat, sí, que diumenge però, van coincidir.
3: Sí, sí, però em va arribar un pedazo de tarta de Santiago, així. El meu fill sí que va estar. I diu, mama, tu que... Bueno, espectacular,
6: Sí.
3: Una passada.
6: La veritat és que sí, estic molt, molt i molt contenta. Ha estat molt bé. Hem pogut fer, perquè de vegades també t'amoïna aquesta part. La part de festa ha estat estupenda, la festa tant. La part de parranda ha estat superbé.
3: No,
6: però a mi també m'amoïna la part més, l'altra cultura, la cultura de les lletres, la cultura de que tots els grups que vinguin a exposar el seu folklore, que diem, ho fem de manera gratuïta, home, no tant, nosaltres fem la contraprestació, ells venen, nosaltres anem a totes les seves festes, però bueno, sí que és veritat que el que ve i toca, ho fa gratis, que nosaltres també ho fem. I tota aquesta part a mi també m'agrada que estigui molt i molt cuidada precisament per això. Perquè és gent que posa el que val més, que és tot el seu temps, tota la seva preparació, i ha sortit tot molt bé. Hem tingut gent tota l'estona també per aquestes coses menys populars, o potser més populars però no per tanta gent. Ha estat molt i molt xula, una valoració molt positiva. I ja per avançar, donar-li les gràcies a l'equip tècnic de l'Ajuntament, perquè la part que els hi tocava amb ells, que és aquesta part de fer-nos suport en la infraestructura, ha estat tot a punt, a l'hora i en el moment exacte. O sigui, superbé, gràcies tècnics i gràcies a l'Ajuntament.
0: Els que ens escolten, els nostres oients del Vallès i més enllà, què destacaries de la festa perquè l'any que ve vinguessin? Què es troben? Perquè no sabran de què estem parlant.
6: Clar, sobretot la gent del Vallès. La nostra festa galega té un punt diferencial amb la resta. Coincideix amb altres dues d'aquí em refereixo a Barcelona. La festa galega de Cornellà, que és just aquest cap de setmana, a Can Mercader. Nosaltres anirem el diumenge a actuar. Tant la Festa Galega de Cornellà com la de Sant Froilán, que és a la Verneda, són festes que s'apropen molt a com són les romeries de Galícia. Va. És molt semblant a trobar-te a Galícia. Portem productes i persones que treballen allà, amb la qual cosa és com si tinguéssim un tros de Galícia aquí. ens preocupem molt per la distribució, per l'espai, per la música que portem. Les orquestres també són galegues. Aquest any he de dir que Aquelarre eren catalans, perquè vam tenir problemes amb la contractació de la segona, però han funcionat superbé, o sigui, no, sense problemes, s'han adaptat molt al nostre tarannà i ha anat molt bé. Però aquest és el punt diferencial amb la resta de festes galegues de l'entorn. I per això també movem moltíssima, moltíssima gent. El dissabte a la nit va ser una passada. Va ser com un festival d'aquests que veus tota la gent, doncs així, molt, molt maco. Ha estat molt bonic. I és molt bonic també perquè és com un mirall del que som a Rubí, d'una barreja de cultures, de procedències, d'edats, de durant tota l'estona. I també de com ho diria, de diferents mobilitats, diferents capacitats, també tothom té el seu espai i tenim molta gent, molts grups que venen cada any i que ja troben també que aquesta festa és la seva, i és veritat, aquesta festa és la nostra, o sigui que sí.
0: Per tant, balanç molt positiu i una forma també, no?, de projectar Rubí, no?, cap al Vallès. Una forma de gaudir. De
6: cap al Vallès i més enllà. Ha vingut molta gent de Galícia. Perquè sí, com ara... Sí, perquè... Bueno, i els he tingut a casa. La meva casa, l'Hotel Royal Manzanares. Ha estat un cap de setmana... un cap de setmana,
0: però
6: mare meva.
0: Però tota Galícia a casa teva? O sigui, quantes persones estem parlant?
6: Bueno, estem parlant... Bueno, no, seria una barbaritat i potser... Estem parlant de moltes persones a casa meva.
0: Que això és una història. No sé si us ha passat. A mi també em ve família ara aquest estiu que s'anaven apuntant. Venien... Bueno, tinc família a Austràlia, s'anaven apuntant primer dos i després anaven dient, no, escolta, que vindrà,
3: també,
0: vindrà la cosina de no sé què. I tu dius, un moment, ja comences a comptar llits i ja no saps, no?
6: I espai per posar llits, o sigui, ja els llits que tens, l'espai on pots posar més llits, així.
0: I el temps per arreglar també la casa i arreglar les coses, que i encara continues, no? Si us passa això.
6: I ara estic encara, bueno, aquesta és la meva feina d'aquesta setmana, posem a punt perquè... I doncs sí que han vingut molta gent, i molta gent de l'entorn, i aquest ha estat el primer any que ho he notat molt de la història dels camins de Sant Jaume, de fer el Camino de Santiago, sí. Els monitors que han fet allà, clar, han fet, al final han fet lligam amb gent de Rubí que ha anat a fer el camí. Yeah. I aleshores volen venir a la nostra festa per trobar-se amb aquesta gent. Gent que ha fet el camí, que són de l'Hospitalet, aquest any hem tingut molta gent que ha vingut a la festa
3: que s'estima Galícia.
6: Procedent de la història dels camins. Sí. O sigui que també és molt important aquesta altra part. I clar, tothom, ¿y qué? ¿Cuándo reconocemos el nuestro y nuestra variante? Bueno, anem poc a poc. Anem.
0: Sou d'anar a d'altres ciutats o d'altres pobles a gaudir també de les festes i del que ofereix les festes. Per exemple, aquí teníem les festes de Sant Galderic, l'Hermandà de Galega, tenim... No, aquest cap de setmana es feia, que també es feia alguna coseta més. Però sou dels que mireu també per anar on es fan coses i anar a conèixer aquell poble, on anar a conèixer aquella festa? 93-588-59-60 també, si sou dels que els hi agrada conèixer això. Vosaltres? No.
1: Sí, no ho tinc present.
0: No mireu surt de casa, no teníeu en compte què es fa...
6: Jo les festes majors del voltant i tant... Sí.
1: Passa que aquí la festa major nostra coincideix tant amb la de Sant Cugat i amb la de Terrassa,
0: sí.
1: Diguéssim que, bueno, pràcticament ens mengem tot, no?
6: Bueno, Terrassa... acostumen a fer-la cap de setmana següent.
0: Sí, següent. És una mica després.
3: És tot
6: sí, tot seguit. És veritat que anem cansats d'una a l'altra, però jo sí.
3: No, clar, és veure cosetes particulars i sempre acabes descobrint petites joies, de vegades,
1: Jo penso que va molt lligat a l'entitat que ho promociona, no? Vull dir, per exemple, els gegants de Rubí sé que participen molt d'altres trobades geganteres. Que s'estan fent, diguéssim. Com que hi van els d'aquí, llavors hi va, diguéssim, tot el grup darrere, que és una mica el que ja deu comentar, diguéssim. La gent que porta l'Hermandat de Galega de Rubí, diguéssim, quan es fan altres activitats a altres llocs.
3: Jo, per exemple...
0: Digues, Rosalia, digues.
2: No, perdona. A mi m'ha sigut molt de greu de perdre'm la festa galega, perquè tenia pensament. Però és que la meva filla, que està a Casal, de la Selva també havia festa major.
6: Ah.
2: I em va dir, mama, et vens? Dic, bueno, però si em vens a buscar, vaig. I clar, em va saber molt de greu, perquè jo tenia una padrina que era de Galícia i també me feia molta il·lusió. M'agrada molt la Mulleida, m'agradava. I clar, la meva filla, com està allà a Girona, em va dir, no, mama, és que has de vindre, que passa això. Però també fan unes festes a Cassà, a lo petit que és el poble, moníssima. Però moníssima, eh? Se'l cuida molt.
0: Montse,
3: jo anava a dir que jo ara és que últimament estic molt, molt lligada, doncs, com que tinc el refugi dels Estels a Llimiana i tal, doncs a la zona de Lleida. I estic descobrint, perquè cada vegada se'ls hi dona més pes i saps? Doncs festes, doncs la festa del codony, la festa de la perdiu, la festa del corder... Si totes aquestes... Sí. Van molt lligades, bueno, la de castells... Va molt lligada, doncs, això, a patrimoni, i a patrimoni, doncs, també gastronòmic i tal. I són molt xules, molt xules. Totes aquestes, no, bueno, que dius, eh? No és només la festa, sinó que després tens al voltant, doncs, la part aquesta del menjar, de tradicions i culturals, són molt xules.
0: Doncs vosaltres, a quines festes esteu lligats? 93-588-5960, per exemple, a mi m'agraden molt les d'Arenys de Mar, aquesta segona ràdio més antiga després de nosaltres, eh? Podríem dir-ho així, que no s'espantin. Sant Zenó, per exemple, Arenys de Mar, doncs és
6: la cremada del dimoni a Badalona.
0: La crema del dimoni, que ja ens ha passat, també. Les festes de Badalona, també.
3: La nit de bruixes, el de Fulla, i això també.
0: Ja anem fent, ja anem fent.
6: Digueu la veritat, heu anat a altre moment de vida quan éreu més joves i fèieu aquestes coses. Jo sí.
0: No, jo les continuo fent, eh?
2: Les festes de la Rosa, de Llanars, també al setembre.
0: Que quan anem de festa i és estiu, doncs tenim unes bèsties que cada any venen, eh? Jo no sé, per una banda els mosquits, ara entrarem als temes de Rubí, eh? I per una altra banda, les paneroles, que qui tingui casa, doncs, a l'estiu, doncs, potser, doncs, pateix, eh? Perquè entren per diferents llocs i te les trobes allà i, bueno, amb els joves i les joves, doncs, els fan el fàstic, llavors criden papa la panerola i tu estàs allà intentant matar una panerola que es fica dintre del foradet de la planxa on està l'aigua, que dius tu, i ara on trec això, no? No sé si us passa això, que els mosquits, si preneu algun tipus de mesures pels mosquits, per les paneroles, perquè se suposa que vindran entre les pluges i la calor, que aquest matí sentia que els mosquits s'estressen si fa massa calor.
6: Només falta que estiguin estressats.
0: Jo, no? I et preguntes què deu ser un mosquit estressat.
3: Em vaig a desestressar.
0: No. Sí. Què deu ser un mosquit estressat? No?
2: El clau va molt bé. Llimona, en clau. Sí. S'assusten. Estan assustats. Sí, perquè l'olor no li agrada i fugen. Sí, se'n van.
0: Mm. Bueno, hi ha persones que ja els hi toca que, doncs, rebre les picades de mosquit.
3: És curiós,
0: i potser hi ha 3 o 4 persones i hi ha una a la que van, o dues. Sí.
6: No? Si tens sort que és amic teu, perfecte.
0: Clar, és perfecte. Sí. T'ajuntes.
3: A mi em passa.
1: Fins ara és que són molt petits, els mosquits. Sí. No, home, normalment ja són petits, però allò...
3: Què voleu, els vols més grans o què?
1: Tres vegades més petit del normal.
2: Sí.
1: De moment, eh?
6: Sí. Que pot ser, és veritat. Ara. No m'havia... Ara... Sí. Sí, perquè sí, aquest any pot ser.
3: Acaben de néixer.
0: I estan més lents, també, eh? O sigui, jo els puc agafar amb les dues mans. Sí. Ja està, abans d'aquest pic.
3: Ja heu començat? Jo encara no he començat, eh?
6: No...
3: Jo no.
6: Sí,
3: jo tinc la sort que a mi no em venen. Sempre venen, doncs, la meva mare, tinc una amica també.
1: Jo el que és curiós és que... El que és curiós és que hi ha anys que m'afecten moltíssim les cartes. No sé per què. Hi ha anys que m'afecten moltíssim.
6: Que la picada et molesta més o...
1: Sí. Ja noto, diguéssim, aquest any, de moment no he notat res. No?
0: Això,
1: molt petits, no? Però sí que noto és que...
3: Ha canviat molt, això. Que ha canviat molt, això dels mosquits. Sí, jo recordo, sí, quan era petita... És que,
6: no eren aquests mosquits.
3: No, però, clar... Aquesta,
6: no, és veritat.
3: Però aquells, aquells et deixaven marca i feien mal. I era la cacera del mosquit a la nit, anaves allà, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Però és que han après els mosquits. Abans, quan eres petit, tu miraves al sostre blanc i llavors sabies que el caçaves. Ara ja no els veus, van pel mig.
3: Ara, sí, tenen...
0: Per...
6: I si l'has vist, si l'has vist, és que ja t'ha picat.
0: Sí.
6: Quan l'has vist ja t'ha picat.
3: Però el problema són els tigres, aquests, no? Que són llestos. És que, és que t'encaren i s'escapen, el que dius, no? Però la diferència és que, almenys la meva experiència... És veritat que no em piquen tant, potser com altra gent, però et piquen, o sigui, tu ignores la picada i no res, vull dir, no et queda ni marca. Jo, sí, jo sóc capaç, em concentro i...
0: O sigui, no hi ha una tècnica d'ignorar, però si et pica, et pica, pica molt...
3: No em pica. I si no, agafes fred, una cosa freda, t'ho fiques un momentet i no t'has de gratar. I aleshores no et queda ni marca, ni res... Ni... No és com abans, jo de petita estava assenyalada perquè aquells mosquits... picaven diferent.
0: Montse, però ja t'has aixecat a les 2 de la matinada, si has d'anar a buscar el gel, que toques el fred i ja estàs despert.
3: No, però a les 2 ja estic adormida, jo no...
0: Desvetllat, o sigui, jo sóc dels que s'aixequen i encén el llum, va a buscar el mosquit, ara on, perquè saps que... Clar, perquè amb la calor, jo em tapo amb el llençol, però comences a suar. No? I llavors tu el sents.
3: Jo encara no.
6: No, si comences a dir el que fas a la nit, ho has de dir tot.
3: Aprofito.
6: No.
3: Jo, però a veure, Sílvia...
6: Estic de festa encara.
3: Sílvia, jo a la nit dormo.
0: No, mira...
4: T'han agafat Toni.
0: Mira, vaig a dir coses que ja ens introdueixen. De vegades...
4: Ara, que bueno, tu.
0: Vaig a fer...
6: Això de puta!
0: Vaig a fer, per la nit, de vegades, pipi, com els gossos que van als pipicans de Rubí. Eh? Sí, sí. I per cert, ara ja estem aterrant en temes de Rubí, deixem un moment els mosquits i les paneroles, perquè veïns per Rubí doncs, demana més senyalització i manteniment d'aquesta zona d'esbarjos de peragossos, que ha recollit doncs, queixes dels usuaris dels pipicans sobre... l'estat del manteniment, la neteja d'aquests espais, que és insuficient. Jo no sé si vosaltres teniu gossos o no.
3: Terrible. Sí, jo tinc.
2: Terrible.
0: Sí? Rosalia, per què ho dius?
2: Mira, perquè no hi ha civisme. Mira, l'altre dia hi havia una tifa enmig del carrer de la vorera, però una...
0: El de tifa m'ha encantat, perquè és una cosa que també es pot fer a la nit.
2: Escolta, vinga, de veritat.
0: Vinga. Ara hi ha passat.
6: M'ha superat.
0: Quin nivell estem a la vora.
3: Alegria.
0: Digues, Rosalia, perdona.
2: Jo vaig pensar, aquí, qui trepitgi això, jo em vaig adonar compte de miracle, però qui trepitgi això es queda clavat. Perquè era una tifa, però escolta. Per favor, recollir les caques dels gossos, o bé els pipis una ampolleta en aigua. Perquè és que ara ve l'estiu, tot fa una pudor increïble, la neteja de l'Ajuntament ja fa el que pot... lo que pot i molt, però és que no n'hi ha dret al civisme que tenim.
3: Saps què passa? Cada vegada hi ha més...
2: Truqueu.
3: Hi ha més gossos.
2: I apoyeu això, més. Que és veritat.
0: El 93,
2: Rubí 58. Fa pena perquè és que la gent, la incívica, i n'hi ha molts gossos, i tots venen al meu barri.
0: Tots. A quin barri van?
6: I els de Sant Cugat, també.
0: Fan el camino cap al teu barri? Sí, cap a on has dit, quin barri?
2: Cap al parque de Can Oriol.
3: Però Can Oriol sí que n'hi ha. Però sí que n'hi ha.
0: Anem a escoltar.
2: A la vorera, no al parque, perquè el parque és molt gran i mira, és...
1: És parque.
2: És parque. Però no, a la vorera, on estan les cases, on passa la gent, on passen els nens, on hi ha dos col·legis, una mica de civisme, una mica de consideració, que tots ens devem a tots.
0: Qui és molt cívic és el Toni García, el portaveu de Veïns per Rubí. Anem a escoltar-lo.
7: Sobretot manteniment i arbrat, demanar gent. I després tenim el tema de les urbanitzacions amb la pesta porcina, que fins ara doncs, no teníem constància de que ningú hagués demanat a zones d'esbarjo, a urbanitzacions, però ja sí que hi ha uns espais delimitats que són el bosc, bueno, que estan delimitats, que estan marcats en plànols, no? Però ara no poden, amb la qual cosa no els poden portar sense lligar a cap joc, perquè, no, clar, això no estava pensant-ho. Per tant, també, aquesta reivindicació de gent d'organitzacions que ara no, bueno, no els poden... han d'anar lligats per el que és urbanització, però d'aquestes zones que estan previstes i que estan marcades on poden anar, doncs ara no poden per la pesta. A nucli urbà sí, que són aquestes que citem, on estan situades, que no estan tancades, tampoc estan senyalitzades. Vull dir que si tu vas a buscar al pla director, perquè ara dedica els arxius dels mapes no es carreguen a la web, doncs hi ha aquests espais que tu pots portar el gos sense lligar, però no estan tancades. I tens al carrer, no sé, per exemple, unes a Cova Solera, que tens al carrer i al costat. Si el gos no surt, val, si el controles, però no acabem de veure que això sigui correcte. Mm.
0: Doncs tenim aquestes zones. Toni García també deia que s'hauria de tancar per seguretat algunes zones d'aquest tipus que es troben obertes fora de les urbanitzacions, per exemple, al carrer Luxemburg, a la plaça Pep Rovira o a la plaça Jesús i Maria. La importància, no?, també de tenir aquestes zones, perquè hi ha molts veïns i veïnes que conviuen amb les mascotes i que tenen aquestes zones perquè les puguin portar, però que estiguin en les millors condicions possibles, que estiguin ben senyalitzades, que estiguin funcionant com han de funcionar, no? I la importància que deia la Rosalia, o sigui, la ràbia que et dona que tu estiguis caminant i trepitgis una tifa, veritat, allà, i que...
3: Aquí a Rubí no se subministren, no, bossetes? Jo crec que no.
1: Aquí es va subministrar en un moment determinat, va ser botelles per l'aigua.
3: No, no, però jo dic perquè surts d'aquí, vas amb un pipicant o vas a una zona de passeig habilitada per gossos i normalment et trobes que et subministren la bosseta.
1: No ho tinc present.
3: Bueno, saps un lloc que, en molts llocs, aquí per això dic que aquí a Rubí jo no ho he vist.
1: Jo tampoc.
3: Pues són coses que també faciliten en un moment donat. Jo entenc que... Jo crec que cada vegada la gent és més cívica, eh? Hòstia, a mi em sobta... tot això, potser perquè jo em moc per altres zones, més als afores i tal, bueno, sí, però la gent normalment agafa la caca dels seus...
1: El que passa és que el nivell d'existència d'animals de companyia s'està, diguéssim, després
3: multiplicant.
1: Després de la pandèmia es va multiplicar per dos o per tres, vull dir, es nota moltíssim que en aquests moments hi ha un nivell, jo, la veritat... A vegades penso com es viu en unes cases... A veure, una cosa és una casa amb un pati que tuvo una gran terrassa i tal, però en una casa que és el 90%, són pisos amb unes condicions... No tot...
3: Jo és que sempre he viscut amb gos a casa. Abans, jo vivia en un pis que era molt petit i tenia la meva gosseta. Quan em vaig casar, el primer que vam fer va ser adoptar.
0: Però la importància de poder atendre aquell gos o gosseta.
3: Home,
0: o sigui, clar. Sí, ja,
3: bueno, si poder atendre, vull dir, jo els meus gossos...
0: Un pis petit, eh?
3: Tres gossos, una gata, i ens feien fotos amb el Ferri anant cap a Còrsega perquè anaven amb nosaltres. Som família, o sigui, els has de cuidar d'ells.
0: Però això em restaria, que si tens un pis i que estàs treballant i que potser surts a les 7 del matí o a les 6 i mitja i tornes a les 4 o les 5 de la tarda... Escolta'm... No? Que de vegades sí, no? Els nostres fills o filles ens demanen vull tenir un gos, no? I clar, és
3: una responsabilitat.
0: No? Si tens la zona per tenir un jardí, perquè tenir-lo ben cuidat i tot això, mira, ves, ara truquen, a veure qui és.
3: Sí.
6: Jo penso que amb això dels animals de companyia trobo que a la societat d'avui tenim com les dues parts. Hi ha gent que té els animals de companyia millor que els fills, sí que els tenen, que... I bé, bueno, vull dir, correcte.
3: Més que millor en substitució,
6: o en substitució de més coses, sí. Tenen aquest animal de companyia, és com tot per ells, i bueno, tot i que ho trobo estrany, ho trobo molt millor que no els que tenen els gossos, que els tenen o abandonats, o el cas intermig, que no és que els tinguin abandonats, però els importa res la resta de la societat, i jo el meu gos el cuido bé, però si caga aquí no m'importa, si fa pipi allà, doncs és el seu lloc, perquè és un animal lliure. A les urbanitzacions on jo visc, tot i tenir una casa i tenir un pati, jo no tinc animal de companyia, perquè trobo que per mi és per comoditat. Trobo que tenir-lo bé és, bueno, em portaria massa temps i per comoditat no ho tinc totalment, perquè m'encanten, però em prioritzo la comoditat. però els veïns que ho tenen, molts, tot i tenir tot això, ho tenen lligat igualment, perquè tu tens un pati molt maco, perquè tu tens un jardí molt arreglat, perquè tot i tenir espai, tampoc no ho pots tenir... No digues oi perquè existeix. No, no, no és el teu cas, però no em diguis que no ho has vist. Jo tampoc no tinc gos, però ho he vist.
2: O a la terrassa lligat.
6: O a la terrassa lligat. Això està. I el que sí que tenim a l'organització nostra problemes, tot i que m'he trobat aquest cap de setmana, m'he trobat amb un problema de gat. Tenim problemes de gats. Jo personalment trobo que tenim un problema. Els veïns tenen gats, els tenen lliures... Els gats estan a tot arreu i aquest diumenge...
1: Salten d'un lloc cap a l'altre.
6: Sí, viuen a tot arreu, però ni en tenim molts. Tenim veïns que només els hi donen de menjar, no sé si són d'ells o no, i tenim ple de gats. Aquest diumenge, quan els meus nens van arribar a casa, una miqueta abans, van arribar abans que jo estava de festa, encara, van arribar, van trobar-se bueno, un soroll, com una, em dèiem, com si fos una alarma de cotxe. Oh, tres gatets nascuts. Amb el cordó umbilical, tenien hores sota una palmera de casa. I em deia la Iria, què hacemos? Dic, bueno, espera que arribem a casa nosaltres. I no, són grans, tinguem fills grans, no van esperar, van trucar a protectores, es va solucionar el tema. O sigui, que sí que és veritat que tenim problema, però sí que és veritat que tenim, bueno, la solució està... Sí. Està preparat per atendre ràpidament qualsevol
1: problema. Jo penso que el que diu aquest senyor de veïns de Rubí...
0: El Toni García.
1: Sí, diguéssim.
0: El portaveu de veïns.
1: És de veïns, no?
0: Sí.
1: Jo penso que en part este que tindre en consideració. Jo penso que s'ha donat un pas important amb el tema de les zones de pipicant, diguéssim, cosa que, si mirem anys enrere...
3: Però en falta,
1: Ja, segur, no existia.
3: I les bosses.
1: Ara existeix alguna cosa. Llavors, a partir d'aquí, el que es tracta és de millorar-ho. Diguéssim, no criticar-ho perquè s'elimini, sinó criticar-ho per millorar-ho i ampliar-ho. Diguéssim, penso que són d'aquelles coses que no poden ser flor d'un dia. Diguéssim, això en un moment determinat es considera que es té que fer, fem-ho, però fem-ho bé, i a més ampliem-ho, si és necessari, en funció també d'una estadística que tindria que tindre. Jo no sé si l'Ajuntament té una estadística del número de gossos o d'animals de companyia que hi ha a Rubí.
0: Per dir quantes zones de pipicant farien falta.
1: Seria interessant, saber-ho.
6: Jo crec que sí que ho tenen.
1: No ho sé.
3: Bueno, tenen el registre.
0: Bueno, hauria d'estar
6: sense... Tenen el registre, s'han de registrar els animals de companyia.
0: El que diu el Toni García de Vins per Rubí és que hi ha zones que no estan tancades i tampoc senyalitzades. No?
1: Bueno, però és per això.
0: Que no estan tancades... No acabo d'entendre-ho ben bé què diu quan... explica que s'haurien de tancar per seguretat algunes zones d'aquest tipus que es troben obertes fora de les urbanitzacions. O sigui, que es troben obertes que no acabo d'entendre. O sigui, no sé si és que s'ha de posar un tancat i és que
1: un
0: no
1: tancat,
0: existeix...
1: Sí. Com, hi ha aquí darrere o com hi havia aquí darrere.
0: Com el que aquí està, és el que tenim aquí.
1: Aquí darrere, diguéssim. Ara, penso que un tancat d'aquestes característiques és bo per a aquella gent que el té a casa i en un moment surt a passejar, però al mateix temps, diria... pot trobar un espai, diguéssim, per tancar-lo i estar tranquil, no tindrà que anar constantment això.
2: Però no arriba en el tancat,
0: José Malagón, que ens està posant les zones d'esbarjo per a gossos. Aquí, sí, José és un crac. Fa feines tècniques, fa de produccions, fa de tot. Idees a primera hora, arriba també la PAM i te diu, mira, podies obrir amb això.
3: Ara ja em situo.
0: Zones d'esbarjo, que estiguin tancades de 7 a 11, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, crec comptar, no?
2: No arriben.
0: 10. Obertes...
1: 4.
0: Mira, 4. La que parlaven del carrer Luxemburg, de plaça Pep Rovira, avinguda Castellbisbal i la plaça Jesús i Maria. I obertes amb horari ampliat, doncs aquí hi ha... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 21 en total.
2: Però està parlant de la perifèria.
3: Sí.
2: Està parlant de la perifèria.
0: Aquí a l'Escardibul també tenim.
2: Els que estan a prop de les cases, el casco...
3: Estan tancades, aquestes.
2: Aquestes no arriben, els gossos no arriben. Perquè les voreres de Rubí estan plenes de caques.
6: Però el pipí canta.
0: Vols dir que no arriba...
2: El gos no arriba.
0: No arriba. Tenen, tenen que fer, no?
6: Però també s'han de recollir, del pipí canta. S'han de recollir igual.
1: Tenen que fer el seu recorregut.
6: Però també, també el pipí canta. Tampoc no te la pots deixar ja.
3: Segurament la gent que va al pipí canta les recull.
6: És la que recull. Sí.
0: Què t'anava a dir? No sé, José, ja li he fet una petició. No sé si ja es pot escoltar la tertúlia, perquè m'arriba qui no pot escoltar la tertúlia per internet. Es pot escoltar, es pot escoltar. Perfecte. Sí que es pot escoltar.
3: Doncs llavors,
6: podem dir que ha estat fantàstica avui. Pels que no l'han escoltat, hem fet una tertúlia.
3: Hem rigut
0: molt, molt, molt. Que hi ha baixada de l'atur. El mes de maig és l'atur, la de l'atur més baixa des de primers del 2008. Se situa aquí la taxa d'atur a Rubí per sota del 9%, que és el nivell més baix des de gener del 2022. M'he quedat amb una dada, que és que prop de 7.000 persones que han trobat feina, la gran majoria, que són 5.546, ho han fet al sector serveis.
3: Sí.
0: Pràcticament la majoria.
3: Arriba el bon temps. De cara a l'estiu, pues, ja sol passar, no? Que bueno, és però... quan millora...
0: I s'ha reduït tant en homes com en dones, i ho ha fet de manera accentuada entre joves menors de 25 anys, que suposo que aniran a aquest sector serveis, doncs restauració...
6: Però superbé, a veure, superbé. Superbé. Puc veure des de totes les vessants, però ara ho miraré des de la... com fas? Des de la meva part particular. La meva nena ha trobat feina.
0: Home.
6: De 19 anys. La seva primera feina. Ja estava donada d'alta perquè estava fent pràctiques... Bueno, estava fent voluntariat a la universitat i era un voluntariat que havia d'estar donada d'alta a la Seguretat Social, però ha trobat feina. Sí, sector serveis, un forn de pa dels nostres de carrer Major, de que serveixen cafè i tot... Ideal, perquè és caps de setmana, amb la qual podrà continuar estudiant. Contracte indefinit. Amb 19 anys, el primer contracte, alguna cosa està canviant a millor.
0: El nombre de parats a Espanya al mes de maig s'ha reduït en 36.323 persones en relació amb el mes anterior. Doncs el total d'atur registrat se situa un 5,5% menys que el maig del 2025. És el nivell més baix en aquest mes des del 2007, abans de la crisi immobiliària, i crec que tenim... les declaracions de Miquel Samper, conseller de Treball.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Sílvia, és el cas de la teva filla.
6: Sí, per això...
1: Sí, però penso que, el que passa és que penso que aquest aspecte val la pena... Estic a considerar com a positiu. Jo estic d'acord, diguéssim, que tot això és positiu. Ara bé, diguéssim, dintre del positiu tenim que veure, diguéssim, el que és millor i el que és pitjor, diguéssim. Clar, el sector serveis és un sector que ja sabem el que té. Té una durada. Té una durada en concret i més a Catalunya, per tot el que representa, diguéssim, el tema turístic, no? Diguéssim, jo penso que l'informe Fènix, que va sortir fa un temps, jo no l'he acabat de llegir, però penso que denuncia, diguéssim, un fet important. Un fet de més contratació, de més... però amb uns salaris i amb un temps de treball molt més baix. Això, diguéssim, és fotut, perquè representa que, diguéssim, una persona treballa 3 mesos i llavors està 9 mesos parat. O treballa 4 mesos i està 8 mesos parat. Diguéssim, o amb uns sous, diguéssim, que ens situen els de l'any 2002 o 2003. Recordeu, el 2003, l'euro, els mileuristes. Avui han passat 22 anys d'allò. Els mileuristes són molts encara. Són molts encara,
0: I com ha pujat la vida. O sigui, que avui ni amb 2.000 euros ho veus ja, cobrant quan, el mes, ho veus magre, si has de pagar un lloguer.
1: A més, com veus els beneficis empresarials que hi ha. diguéssim, els beneficis. No coneixes els beneficis de les petites empreses, perquè això normalment no es publica, però si tu agafes el llistat de les 10 empreses més importants del país en el qual es publica els seus beneficis anuals, és impressionant.
0: Tu creus que els empresaris que contracten a persones joves, persones també immigrades en el sector serveis, que de vegades paguen uns sous baixos, haurien de pagar més el concepte de seguretat social per compensar, en certa forma, doncs, que estan... O augmentar molt més el sou, perquè, clar, és el que tu dius, no? Tenen molts beneficis, ara parlem, estem generalitzant, i de vegades hem parlant també que... el que dèiem, no? Que Xavier Salamartina, RAC1, parlava que una persona que cobra 27.000 euros hi ha, en certa forma, un equilibri entre el que paga d'impostos i el que rep en quant a educació, sanitat, etc. No? Que per sota d'aquí, doncs, és el conjunt de la societat qui ha d'aportar més a aquestes persones, mentre que el que és l'empresari paga un salari molt baix i una quota també que és mínima.
1: Tots els treballadors tenim dos salaris, per dir-ho d'una forma. Treballem per dos salaris. Treballem pel salari directe que cobrem, aquests 1.000 euros o aquests 2.000 o aquests 27.000 que cobrem cada mes o cada any o com sigui, diguéssim, i després paguem, diguéssim, per tindre uns serveis. Diguéssim, perquè els serveis que tenim, que disfrutem dels seus serveis de salut, d'ensenyament, de tot això, diguéssim, ho paguem. No és una cosa que ens regala algú. Ho paguem amb el nostre treball. Llavors, diguéssim, és evident que si tu, en vez d'estar pagant un any, diguéssim, això ho rebràs amb les pensions, ho rebràs amb tot el salari. Si això tot ja portes 20 anys treballant 4 mesos a l'any, la teva pensió, quan arribi el moment de la jubilació, serà una que no tindrà res que veure, diguéssim, amb la que cobrarà aquella persona que treballa els 12 mesos a l'any. Llavors, diguéssim, en aquest aspecte es té que buscar una forma. El mateix que es té que buscar una fórmula, diguéssim, per lo que tot el que significa la intel·ligència artificial, tot el que vindrà a substituir la mà d'obra, diguéssim, per una màquina que no menja pràcticament, que et costa de comprar-la, segurament, però que pràcticament no menja. Llavors, diguéssim, penso que tenim que intentar que la societat avanci per aquí, diguéssim, com donar resposta a aquesta situació. Perquè jo, per exemple, una de les coses que sempre he defensat, el tema del turisme, a mi em sembla molt bé, som un país turístic, però al tanto. Busquem un tipus de turisme, diguéssim, no podem viure, pensar com amb el franquisme, que és el que ens va inventar el turisme, no? Per dir-ho d'una forma. Busquem algun tipus d'infraestructura, diguéssim, que ens permeti algo de més continuïtat.
3: Jo crec que aquest tipus de feina, de serveis i tal, i més de temporada, doncs va molt bé, doncs, amb els joves que estan, doncs, amb aquest impàs, saps? Perquè a més han de veure el que és guanyar-se les garrofes, és que és molt important, vull dir, ole, per la teva filla, vull dir, perquè és no, o sigui, hi ha gent que ni s'ho planteja, però també hi ha cada vegada un grup més gran de joves que, vull dir, estan i ho fan bé. Però jo vull afegir aquí un matís important, perquè una cosa és això, i una altra cosa, jo parlo ara des del punt de vista de l'empresa, jo estic a Cambra Terrassa, tal, la principal problemàtica és que costa trobar gent que s'impliqui a les feines, hi ha una mobilitat de pas de treballadors increïble, perquè... I no és perquè no hi hagi bones condicions de feina,
0: Una mobilitat que no va per Rodalies, Perdó.
3: No va per Rodalies, aquest...
0: Avui, perdó. És que si avui no arriben tard a la feina. Perdó, és que com m'han robat el coure de Rodalies també... Sempre, si no és...
3: No, però ho dic perquè busca... O sigui, es busca talent, es busca... I costa de trobar, i la gent cada vegada té més exigències i més cosetes de... Pejigueres.
0: Parlant de talent, el José ens ha punxat aquí que parlava...
1: És el que deia jo.
0: El que deia Josep Maria Pijuan, parlava de l'informe Fènix, on CECOT respon a l'informe Fènix que si busquem sectors que aportin valor a Catalunya, cal fixar-se en la indústria, perquè la patronal va presentar el seu baròmetre industrial anual i alerta del gran absentisme. No faig broma. I l'alta rotació laboral, gràcies, José. I aquí, a Rubí, la CECOT situa la nostra ciutat entre les ciutats clau per al futur industrial de Catalunya. Es consolida com una de les principals capitals industrials de Catalunya. Les dades de l'Institut d'Estadística situen la ciutat com la quarta en nombre d'afiliats al sector industrial, la tercera del Vallès, només per darrere de Sabadell i Terrassa. Estem tenint en compte que Sabadell i Terrassa tenen una població molt més gran que la nostra.
1: Tres vegades més que nosaltres.
0: Doncs a Rubí hi ha 9.005 persones afiliades a la Seguretat Social en activitats relacionades amb la indústria, una xifra que representa el 36,5% de la població assalariada de la ciutat. I podem escoltar el secretari general de la CECOT, Oriol Alba.
8: Rubí ja fa molts anys que va tenir la mirada estratègica d'afavorir la implementació d'indústria, de fàbriques en el seu territori, i això li ha donat, doncs, jo crec que bons èxits econòmics. El fet de que Rubí es mostri com un pol industrial i una zona atractiva perquè vinguin aquest tipus d'empreses, crec que té un bon retorn tant econòmic com social per la seva ciutadania. I aquí Rubí està molt ben situada en aquesta línia de futur, perquè justament aquesta aposta industrial li és pròpia, té capacitats, té empreses, doncs, punteres que ho poden liderar, i té una població, doncs, que, com heu dit abans, és de les poblacions que més treballen en el sector industrial i, per tant, que està preparada per aquests anys que venen.
0: I jo crec que Sabadell i Terrassa ja estan tremolant, perquè diran, quan tinguin l'intercanviador de Volpelleres, quan la R8 estigui funcionant també, quan tinguem la segona estació de ferrocarrils també, doncs va, això serà...
1: Va, això és una política que s'inicia en el 79 i que dura fins al 2003, diguéssim. Els polígons industrials es creen en aquest període de temps, són impensables, vull dir...
0: Bueno, però abans ja venia de tota la indústria tèxtil, eh?
1: La indústria tèxtil, però...
0: Que vam tenir aquí el primer motor de vapor...
1: Però la indústria tèxtil, diguéssim, sí, molt més reduïda. Diguéssim, el polígono de Can Jardí, diguéssim, s'inicia molt abans, inclús del 79. 70, molt abans del 79, però 70. Allò va ser el primer. Mm. I llavors, tot el que s'ha creat a posteriori, no?
6: 70,
1: i així,
6: sí.
1: Jo penso que en aquest aspecte es té que reconèixer un pas important. Jo diria que a nivell industrial és allà on tenim que assegurar la permanència. Però, així, aquí a Rubí va haver un moment, en el 2003, 2002, 2003, en el que algunes afirmacions per part d'inclús de responsables municipals parlaven de Rubí com una ciutat de serveis. I aquest seria un gran error. Rubí no pot ser una ciutat de serveis. Té que tindre els seus serveis indiscutiblement. Però no una ciutat de serveis. I tenim que adaptar i millorar el que són els polígons industrials. Jo ara fa molt temps que no hi vaig. Però jo recordo fa 5 o 6, fa 7 o 8 anys, diguéssim, anaves pels polígons industrials i hi havia molta fàbrica tancada. Per què? Perquè, a més, era un tipus de fàbrica feta pels anys 70 o pels anys 80, que necessitaven unes infraestructures molt grans, i quan la realitat avui industrial és que no necessites aquella infraestructura. Amb una fàbrica que abans hi treballàvem 70 o 80 treballadors, com la fàbrica que hi estem ara, hi pot treballar 280. Per què? Perquè, diguéssim, no necessita el nivell d'expansió que es necessitava en aquell moment.
3: Jo crec que en aquest cas, a nivell d'ajuntament, s'hauria de facilitar molt més a les empreses la implantació i l'expansió. Ho dic també perquè m'ha tocat viure de prop. Al final he aconseguit que l'empresa on treballo es quedi a Rubí. Fa 10 dies vam inaugurar unes oficines noves, precisament a Can Jardí i tal, i de 70 treballadors ara som 170. Però ha costat el meu, perquè la intenció era ja marxar, perquè s'havien demanat moltes cosetes i sempre ha estat no, una empresa que és puntera.
1: És que ja et dic, diguéssim, aquí es va donar el cas de projectar,
0: digues,
1: de projectar, diguéssim, els serveis davant de la indústria.
0: Mm. Això a què parles? Perquè, clar, l'Ajuntament de Rubí té tot el servei d'empresa, que està a la Masia Can Serra, per promoure també tot aquest. Sí. I estàs parlant de, a nivell local, a nivell Generalitat...
3: Bueno, al final són tots els implicats, eh? Nosaltres ja vam parlar a nivell local i després et reenviaven a nivell Generalitat, en el sentit que el que buscaven era expansionar a la zona on ja teníem les oficines, saps? Mm. I ens vam trobar, doncs, amb el POM, que està aturat i no sé què, i tornem a lo de sempre, no? Mm. I uns per l'altre...
1: La casa sense escombra.
0: Sí. Mira, qui escombra és qui tenim a la casa escombrant i cap a nosaltres, perquè ens està escoltant, és en Jaume Rora, que ho tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Jaume, com estàs?

0: Matías Vicente Campos, que el nom que li deien al poble era la fàbrica de les Neveres.
1: Neveres, jo havia vingut a aquesta fàbrica de les Neveres a l'any 60 i pico.
0: Sí, doncs vam treballar uns quants anys, poquets, perquè la cosa va anar malament i ens van despatxar els 500 que treballàvem allà.
2: Ostres.
1: Sí, sí, que teníeu, teníeu una subseu a Barcelona.
0: Bueno,
1: la zona de Naves de Tolosa, per allà.
0: Exacte. Però era de les primeres empreses, a part de la Josa, doncs de les més grans que hi havia aquí a Rubí, i fabricaven varietat de coses, no? Però, bueno, més que res era pel comentari que havies fet, doncs que jo havia començat i era de les primeres que hi va haver a Can Jardí. Vull dir que hi havia quatre empreses més llavors, quan, a l'any 60 i pico. Exactament, que va començar allà tot.
2: Jaume, com es va viure? Perquè, clar, va ser una empresa gran i va tancar... Quants anys va trigar a tancar?
0: Bueno, doncs jo, mira, vaig començar el 68 i em sembla que el 71 pues, ja estaven tots al carrer.
1: I que llavors després va vindre una altra empresa s'hi va instal·lar allà.
0: Exacte. Mm. Bueno, ara són diverses empreses, el que hi ha.
1: Bueno, però en aquell moment era una que tenia una sortida per davant i per darrere.
2: Deixa'm que et pregunti, clar, ja que tenim aquest viatge en el temps, aquesta finestra en el temps que ets tu, com es va viure aquest acomiadament de 500 persones i en quin entorn? Perquè, clar, és difícil ara imaginar que l'any 71, que no sé si ho recordes tu, com era el Rubí i com era aquest context i com es va viure aquest tancament d'aquestes 500 persones ruïnes, probablement la majoria, que es trobaven al carrer.
0: Bueno, com també comentava el Pijoan, pues que abans no podies dir ni mu. Ens van agafar, ens van portar a Barcelona, ens van parlar molt bé de que ens arreglarien l'atur i tot plegat, però calladets i sense poder protestar. Però protestar res. O sigui que ells es va viure molt malament perquè eren molta gent. I a part de ser molta gent, l'anècdota va ser que fabricàvem pues, bateries de cuina i com que no hi havia calés, pues, ens van pagar amb bateries de cuina.
3: Oh.
2: Sí, encara deus tenir bateries de cuina, tu, a casa,
0: d'aquella època. Ja les he gastat, però bueno. Oh.
2: Per donar i per regalar, no? Bateries de cuina.
0: Bueno, doncs pues, mira, em sembla que me'n van tocar quatre.
3: Oh, ai, Déu meu.
0: Era molt jove, cobrava... Me'n recordo el meu primer sou, que eren 2.000 pessetes al mes.
3: Amor de
0: meva. Si traduïu, sí, sí, ja veureu que és una misèria, però llavors, pues, bueno...
2: Mare meva. I això com anava? Per trienis et toca dues bateries? Si t'has treballat 6 mesos et toca cada 6 mesos una bateria? Mare
0: meva. Quan era dels més nous, pues, em va tocar poquet.
3: Clar.
2: Mm.
0: I a part, també us volia comentar que parlàveu dels mosquits.
2: Sí.
0: Jo ja us he trucat alguna vegada i us he dit que jo vaig a un poble del Priorat. I en allà...
2: Quin poble?
0: Que tot el que és el Priorat, la Bisbal de Montsant.
2: Uh-huh.
0: És un poble com tots el que hi ha i tota l'Ebre fins a la desembocadura, doncs us diré que en allà sí que hi ha mosquits, de veritat.
4: Sí, és veritat. Sí,
2: de veritat, perquè quan piquen fan mal... Recordem que els grans, que alguns diuen helicòpters o avions, aquests sí, no piquen, que te'ls trobes
0: no,
2: i estàs...
0: No cal que siguin grans, com no. Més petits. En català diuen com més petits, més mal petits, no? Pues, sí. Pues, bueno, per aquí nada. Però jo també tinc sort perquè inclús aquí a casa, quan vam passar l'època d'aquests mosquits africans, que hi havia els mosquits tigre, pues, bueno, com que tinc una persona a casa, que és la meva dona, que els atreu. Vull dir que tots els mosquits i les picades van per ella.
2: Sí, tu a prop de la teva dona. No? Les nits que fes sopar fora... No?
0: A prop o lluny no hi ha manera.
2: Escolta, què fa?
0: Suposo que és per la medicació, també.
2: I què feu?
0: Que em prenc que ja fugen.
2: Ah, vale. Això I què fa la teva dona perquè intenti no picar? Que no li piquin a ella.
0: Sí, va, pues, no, tot el que pot.
4: Sí, va molt bé la menta. Jo és que soc molt d'herbes, ja sabeu. I sí, jo faig els meus ungüents, les meves coses. Potser també té a veure.
2: Menta.
4: I sí, va.
0: La menta és a palo seco, eh?

0: Digues, digues.
1: La menta.
2: No, la menta, que només agafar-la o està...
3: Okay, a los mojitos.
0: Com? La menta, clar, aprofita. Aprofita la menta de los mojitos, no?
1: Soc experta en mojitos.
0: No, però el mojito potser ho atreu. No, no, li has de dir al Jaume com ho fas per la seva dona.
1: O sigui, jo ho faig amb aloe i menta i tal, i aleshores és una crema que va molt bé.
0: Però fas crema, explica-li com es fa, perquè si la seva dona li venen a picar els mosquits...
1: Jo li porto, jo l'importo amb ell.
3: Jo tinc aloe i menta, faré la crema.
0: El què, Jaume?
2: Els mojitos també.
0: El mojito també. Home, aprofites ja que tens... Sí. Doncs, Jaume, encantat que ens truquis. Ara feia temps que no t'escoltàvem i cada vegada que entres doncs, és motiu d'alegria.
2: Jo procuro escoltar-vos cada dia.
1: Molt bé.
4: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ens dona també sentit. Una abraçada giganta.
2: Igualment, que vagi bé.
0: Que vagi bé. Volia acabar amb el papa. Vam començar el sonet amb el papa, que es veu que sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de les queixes. Sembla que l'arquebisbat de Tarragona doncs, ha tirat pel dret, pel Vaticà, també a Girona. També el govern va moure fitxa per convèncer el papa Lleó XIV que parlés en aquesta benedicció, que no sé com ho valoreu, però també m'he quedat això amb un tema que l'estat espanyol, el viatge, doncs, tindrà un cost d'uns 25 milions d'euros, dels quals les administracions públiques, fonamentalment Catalunya i Illes Canàries, n'aportaran el 20%, és a dir, uns 5 milions, i després Madrid no aportarà diners. Un moment.
3: Que bonica,
0: sí,
3: per què?
0: Sí. El responsable d'assumptes econòmics de la Conferència Episcopal ha explicat que el govern municipal i la comunitat de Madrid han optat per no fer aportacions directes a la visita de Lleó XIV i s'han decantat per altres aportacions en forma d'espais o serveis. Jo poso la casa. Vosaltres porteu el menjar.
4: El Santo
0: tot.
4: Padre Estado.
0: El Santo Padre, sí. Catalunya paga, no sé si us sona d'alguna cosa.
3: Sí.
0: I Madrid no aporta diners.
3: La cançó de sempre.
0: Sí, no sé, clar... No sé.
4: No ens enganyem. En el fons, tot surt del mateix lloc, I és en els nostres impostos.
3: Sí.
4: Pagats a Catalunya o pagats a Madrid, Diguéssim, a veure, els 25 quilos que això costarà... A veure, jo em sembla molt bé pel respecte, diguéssim, a la gent religiosa que hi cregui, diguéssim, està bé, però, clar, vull dir, també els que som ateus en aquest aspecte, també... mereixem alguna cosa, no?
0: I ara, mira, José ens porta aportacions d'empreses que són de l'IBEX 35, que aportaran el 45% de tot això. Són donacions de 48 empreses i fundacions, Telefònica, Banc Santander, Iberia, Acciona, AC Hotels, són algunes, Banc Inter, BBVA, Deloitte... també Ferrovial, Iberdrola, Indra?
4: Armas.
0: O sigui, un moment. Indra, precisament, que està per desenvolupar armament, veurem, amb intel·ligència artificial. Mau Sant Miguel, Mafre, Mútua Madrilenya, Orange, o, per exemple, Sabadell, també. Doncs jo us dono la benedicció, o la rebem tots cinc i tots vosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs deixaran pujar Montserrat, el dia que està el papa.
5: No siguis creient, que són missatges d'esperança.
0: Sí, és
5: vital, una esperança vital.
0: A mi hi ha una cosa...
5: Ja va bé, escoltar.
0: Sí, avui en dia que no es fa, és que...
5: Esperança no n'hi ha.
0: Hi ha hagut moments a l'hora de menjar a la taula, no sé si heu fet alguna vegada, de venir a la taula,
1: d'agafar-nos... I tant, això s'ha de fer.
0: D'agrair, i d'aquell moment comunitari. Doncs és una cosa molt maca i molt xula.
1: Sí.
0: Per tant, us demano que si ens podem agafar les mans, Josep Maria Pijuan ja m'hi mirarà amb una cara. Per fer, ens agafem aquí tots de les mans. Gràcies per aquests moments, per aquesta tertúlia. Ens agafem també del Jaume Roure, de la tertúlia d'avui dimecres. Nosaltres donem pas als serveis informatius. A José també l'estem agafant de les mans. I després, més Rubí al dia amb Belén Tierno. Ai, que

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 8 minuts, molt bon dia, benvinguts a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural del magazine. Avui us farem propostes per fer a la ciutat en els pròxims dies. Parlem de teatre, també de monòlegs, en definitiva, tot el que té a veure amb les arts escèniques de la nostra ciutat. A partir de 11:45, entrevistem el David Checa. Durant tota aquesta temporada ha estat l'encarregat de fer les activitats de monòlegs a l'espai de la CGT, de l'Associació Sociocultural de l'Aurora. És l'única activitat que no té a veure amb música i ha funcionat molt bé. Ara, per cloure tot aquest cicle, fan una activitat que es diu la Postparty i que té un títol que crida bastant l'atenció perquè faran tot un espectacle de monòlegs aquest divendres sota el títol Les primeres cagades. Avui els convidats musicals són els Lacs amb Bustó, tornen a actuar, tot i que havien aturat la seva activitat, ho faran aquest estiu, al Festival Sons del Món, a Roses. Escoltarem un dels seus temes mítics, també al voltant de 11:45 del matí. I demà mateix comença la ciutat el cicle Teatre sense teatre, que està celebrant el seu desè aniversari, que, com el seu nom indica, es tracta de treure les arts escèniques i diferents disciplines del seu espai habitual dels teatres per acostar-les a la ciutadania i perquè al carrer doncs visqui totes aquestes arts. En parlem en uns minuts amb el Jordi Madaleno. Ja sabeu que tenim un telèfon obert per la vostra participació des d'ara i fins a les 12. És el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: partir de demà, els espais públics de la ciutat s'omplen d'activitat dins el Festival Teatre Sense Teatre. Veurem, com sempre, diferents disciplines artístiques, teatre de text, però també clown, circ i dansa. Ens acompanya el Jordi Madaleno, de la companyia Letal, que organitza aquest Teatre Sense Teatre en col·laboració amb l'Ajuntament de Rubí. Molt bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
0: A partir de demà veurem aquest Teatre Sense Teatre, com el seu nom indica, dèiem, als carrers, a les places, als espais públics. Ho has explicat en alguna altra ocasió, però jo vull que em tornis a explicar què té de particular, què fa diferent que es facin aquestes actuacions enmig del carrer i, per tant, es treguin del seu espai habitual, tancat.
1: Sí, és com em van dir una vegada en una entrevista, és democratitzar el teatre, no? És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí, quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i ve un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, ah, doncs anem al teatre, o portem els nens al teatre, o el que sigui.
0: És com una mena de publicitat, però que et ve a buscar, eh?
1: En efecte.
0: Vingui vostè trobes, al teatre.
1: Sí. Te la trobes al mig del carrer, al teu espai habitual de passar la tarda, i de cop i volta, doncs, allò t'agrada, i potser... potser no vas al teatre, però potser segueixes l'any següent el festival. Bueno, és una manera de fer una miqueta de públic i treure les arts escèniques al carrer, que invadir el carrer d'art.
0: Està molt bé. Clar, a Letal ja us agrada això, perquè vosaltres sou més de... heu estat sempre més de fer coses al carrer que coses tancats. Ja us val.
1: Sí. En els últims anys havíem fet més carrer que sala. Ara estem fent més sala que carrer, però ens agrada molt el carrer. El carrer es viu diferent. L'actuació és diferent, perquè passen coses, el públic és això, està com més receptiu, no? Jo també, a la contra, t'has de guanyar el públic, perquè el públic té molts estímuls pel voltant. Clar. En un teatre arribes, s'apaguen les llums, s'obre el teló i comença una obra, en silenci. Al carrer passa una ambulància, un gos, no sé què, un nen crida, plora... Està ple de coses i tu has de lluitar, entre cometes, per l'atenció del públic.
0: Per guanyar-te aquesta atenció. El fet de que sigui a les places, que sigui en espais públics, també determina el tipus d'obra. Durant molt de temps, pràcticament durant tot l'any, suposo que estàs buscant obres que siguin susceptibles d'anar al teatre sense teatre. No és que les busquis cada dia, sinó que quan participes d'espectacles, vas a fires, etcètera, etcètera, vas agafant aquesta sí. La intentaré, aquesta.
1: Sí, de fet, ara són com dos vessants diferents. Hi ha fires on anem a treballar, a actuar, i ara he començat des de ara ja fa 10 anys, no?, que vam començar aquesta aventura, i cada cop més estem anant com a programadors una miqueta, no a actuar, sinó a veure coses.
0: Sí, sí. Què ha de tenir una obra de teatre, un espectacle, perquè no és una obra de teatre, perquè sigui susceptible d'estar al carrer, a la plaça... No sé si totes estan pensades sempre... Clar, si vas a fires, ja agafes coses que estan pensades per fer
1: sí,
0: al carrer,
1: sí, sí.
0: No?
1: De fet, anem a llocs on hi ha teatre de carrer, no? O circ de carrer, o dansa, o digue-li com vulguis. Que es fa al carrer, clar, nosaltres anem a veure. Però també, dins del festival, sempre jo dic que comencem dissabte i diumenge, comencem a la sala, entre bambolines. Fem espectacles de petit format, que serien més difícils de programar en una programació normal pel número de gent que entra, o que són més difícils de portar o de programar, i comencem això, vull dir que també anem a festivals on hem de veure aquest tipus d'espectacle, vull dir que intentem estar oberts.
0: Hi ha una mica de tot, quan a disciplines dèiem abans que intenteu que hi hagin totes les sí. Disciplines que no són només el... Bueno, és que la cosa va de teatre sense teatre i vol dir sí. Allò que no creus que és teatre però que sí és una...
1: Sí,
0: sí és art escènica,
1: ens faltaria incidir una miqueta més en la dansa.
0: Sí.
1: que és el que ens queda sempre una miqueta coix.
0: Però igual però perquè bueno. Hi ha menys espectacles?
1: No, no, hi ha un fotiment d'espectacles, sí. Però de vegades som massa arriscats i, bueno, jo, ara ja portem 10 anys i ja m'agrada, com dic jo, anar apretant una miqueta al públic. Ja no portem coses tan fàcils o, bueno, una miqueta més de qualitat i possiblement l'any que ve pues, ja intentem portar coses de dansa.
0: Vinga, anem a parlar dels espectacles. Comenceu, com sempre, els de Letal, amb Les Pompiers, però explica'ns, perquè a més tu expliques molt bé cadascun dels espectacles, què tenen d'interessant, a qui s'adrecen o per què els heu triat. Si et sembla, parlem d'Escape, de la companyia La Industrial Teatrera.
1: Sí.
0: Aquesta es podrà veure a la plaça del Celler.
1: Sí, amb aquesta inaugurem el festival aquest any. I és quasi una estrena, ¿vale? si per no dir-li estrena, de La Industrial Teatrera, que ja ha vingut amb els altres espectacles, i direm que... Primer diré que després de l'espectacle celebrarem el 10è aniversari, farem una copeta de cava amb tothom, tot el públic que vingui, ¿vale? perquè tingui... 10 anys no és fàcil de fer un festival i que l'Ajuntament li doni el suport que li dona i és per ja del poble. Perquè la veritat és que tenim un públic molt fidel i, bueno, pues, que mínim que aquest dia fer una copeta de cava per celebrar-ho.
0: És a dir, que heu aconseguit el que preteníeu. És a dir, després de 10 anys hi ha gent que no és que hagi entrat en el món del teatre o que ara vagi més al teatre, és que espera el festival.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: això
1: sí, sí.
0: També és interessant, no?
1: Sí, sí, és molt interessant trobar-nos gent pel carrer que ens diu quan surt el programa, què portareu aquell any, ostres, o gent que et diu ostres, aquest cap de setmana no puc estar, quina ràbia, no sé què. Bueno, està molt guai veure com jo vaig a comprar al mercat i la gent, de tant en tant algú em para, no és que em parin tot el dia pel carrer, però em fa molta il·lusió, la veritat, que ens preguntin per la programació. Què portar? O et diuen, em va agradar molt el que vau portar l'any passat, per exemple, a l'Enterrador. Aquests dies m'he trobat dos o tres persones que m'han dit a l'Enterrador l'any passat va ser una meravella, no? Pues, això és bonic, veure que fem aquesta aportació a Rubí, no? Sí. Que jo sempre he pensat que nosaltres ens movem molt per tot arreu, i jo veia com funcionen els festivals i deia, això ho hem de fer a Rubí, això. Rubí ha de gaudir d'aquest món teatral, no?
0: Bueno, ho heu aconseguit. Sí. Seguim parlant d'espectacles. Aquesta no sé si m'atreveixo a pronunciar-la. Isto no en una història... No, una de vaqueiros.
1: Molt bé, això és una...
0: És
1: un espectacle.
0: És portuguès, no?
1: No, és gallec.
0: Ah, gallec.
1: És gallec. Sí, perquè Julián és gallec, fa molts anys que viu aquí a Barcelona. I això és un work in progress, que es diu. És un espectacle que no està acabat, que està en procés de creació, val? Que segurament de la funció de divendres a la de dissabte ell farà canvis perquè està veient com funciona, com li ve de fer una funció dissabte. Ara ja estan instal·lats al castell, que inaugurem un espai, ¿vale? Que no havíem fet res encara a l'auditori del castell. És de... té entrada limitada, perquè és un aforament limitat. I, bueno, és una sorpresa. Jo vaig veure fa molt temps un primer passe, vaig veure que era una aposta diferent, arriscada, però també crec que el festival ha de començar a fer això. Hem de portar no coses consolidades, perquè després d'això tot el programa està molt consolidat, són espectacles que funcionen super, mega premiats i els premis no han de ser una justificació per portar les coses. Per mi són casualitats que portem, però quasi bé tots estan premiats. Vull dir que...
0: Bueno, però sí que tenen el reconeixement de ser un espectacle. En aquest cas, gairebé una experiència o una prova per moltes coses, no?
1: Sí.
0: Perquè proveu l'amfiteatre del castell, perquè proveu
1: l'espectacle companyia...
0: i l'espectacle, a més,
1: està evolucionant.
0: Evoluciona sí. Constantment,
1: sí, sí.
0: No?
1: Jo crec que serà una cosa molt diferent a el que estem acostumats i, bueno, jo crec que estarà molt bé.
0: El dissabte ja tenim el primer d'aquests espectacles d'entre bambolines. Aquest sí és el teatre, però en una disposició que no és tampoc habitual.
1: Clar,
0: eh?
1: Tothom és sobre l'escenari... amb un públic també molt reduït, entren 80 persones, i és una meravella. Tot i que ens parla del Nadal, és el conte de Nadal de Dickens, no? Es diu Encapsulant Dickens, però la manipulació que fan dels objectes... Bueno, Premi Max de l'any passat, no? Justament els Premis Max van ser dilluns.
0: Sí. Pues
1: aquest és Premi Max de l'any passat, com a espectacle infantil, o familiar, diguéssim, i és una petita meravella. Jo quan ho vaig veure, bueno, tant jo o més gent que sé que l'ha vist de Rubí, estem encantats. Vull dir que jo crec que és un espectacle molt, molt bonic. Jo el volia portar per la programació que després fem al Nadal, però o el programes al febrer o ja no, tens, perquè ja arribes. Ja tens Nadal una altra vegada ple.
0: Aprofito, ara que deies espectacle familiar, si algú no ha anat mai o no ha vist mai el teatre sense teatre, pot pensar, si ho munta la tal, vol dir que són espectacles familiars. No sempre.
1: No, bueno, una de les coses que té el teatre de carrer és que, diem-li familiar o diem-li tots públics.
0: Clar.
1: Nosaltres tenim una màxima, la tal, i jo intento complir-la aquí, eh? No? Si el pare s'avorreix, el nen s'avorreix. O sigui, això és de calaix. Nosaltres, quan fem espectacles, no pensem en l'edat que per qui farem les coses. I jo crec que el programa està així. I el teatre de carrer, perquè un dia pots actuar a les 6, un altre dia pots diumenge vam actuar a Olot a les 12 del matí. I veníem d'actuar a les 6 a Salamanca o a les 10 a Portugal l'altre dia. Vull dir, això i sempre tu has de fer l'actuació, i aquest programa és així perquè li agrada a tothom.
0: Clar, perquè no saps carrer... a quina hora et trobaràs sí. qui, no?
1: I, no? I el carrer és obert.
0: Clar.
1: Tens famílies. No, tens, no és una programació escolar que només venen els nens de la cola. Tu tens el públic familiar i tu has de fer que agradi a tothom.
0: Va, seguim. La companyia Esbarxo ho fa Ventura.
1: Sí.
0: En aquest cas també dissabte i a l'Ateneu.
1: I s'ha tingut que fer una altra sessió a les 10, si no ho vaig errat, perquè hi havia molta demanda d'entrades, i finalment...
0: La majoria d'espectacles són gratuïts, però sí. alguns sí s'ha de fer reserva prèvia per una qüestió d'aforament, en sí. el cas de l'Ateneu, per sí. qüestions òbvies, no?
1: Vull dir que molt content de que l'Esbarjo torni a portar el seu Ventura al cicle de Teatre Sense Teatre. Molt content de que participin els grups d'aquí, també, no? Tinc la dansa i això, i m'agradaria que hi hagués més moguda interna.
0: Clar, les espinites, diguéssim, són més grups de Rubí i més dansa,
1: sí.
0: no?
1: Bueno, pues ara però això també requereix més temps de preparació. Jo ara estic fent un espectacle nou, etc. La vida te passa por encima, no?
0: Sí, la majoria de vegades una cosa és el que tu vols i una altra és el que pots arribar a fer. Parlem ara de la companyia Hotel Yocandi, que fa Conhort, també dissabte, i en aquest cas a la plaça del Celler.
1: Sí.
0: La complicació d'aquest programa és que de vegades jo crec que la gent va d'un lloc a l'altre corrents...
1: Sí, però, no, però està fet perquè ho puguis veure tot.
0: Sí, no?
1: Sí. El que sí que és veritat... Que
0: caminant últimament... ràpid, no?
1: Sí. No, perquè esperarem a que la gent que arribi. Però sí que és veritat que la gent sap que últimament tenim molt de públic i la gent, pues, si no arriba aquí, ja està esperant a l'altre costat. Vale? I Hotel Yocandi, jo per mi és una companyia, el Tomeu i la Griselda, dos cracs. El Tomeu té una vis còmica increïble i és un expert fent el número d'escala. I és aquí és on jo que deia, no? Que apretem una miqueta. Aquest és un espectacle que apreta una miqueta. Que estarà guai com a primer de carrer que fem del cicle. O sigui que el vam a veure, ens va agradar molt i aquí està.
0: La companyia Campiqui Pugui, fa sí. Camelba.
1: Sí, és un espectacle molt divertit.
0: Que dirigeixes tu.
1: Sí, que l'he dirigit jo, sí. I, bueno, llavors què puc dir? Pues que és un espectacle molt divertit. També, dins d'un format clàssic, trenca molt els esquemes i han fet, la companyia ja tenia la idea... És molt fàcil de veure perquè tot passa com un escenari una miqueta alçat i a partir de les carreres de camells, que són un clàssic de les fires, ho teatralitzem i, bueno, la veritat, venen ara del TAC de Valladolid, on els ha sortit molta feina. Estic molt content de la feina feta.
0: Diumenge de nou entre bambolines tenim a Olvido Flores, vull dir, i la companyia Estefania de Paz, que també és un espectacle molt, molt premiat, no?
1: Sí.
0: Festival Sense Portes, Premios Arca, Premios TAC...
1: Sí. Aquest seria de tots, seria l'únic que no he vist, però bé, super recomanat. És un espectacle... Tornem a lo mateix, de petit format, d'aquests que t'apropa al públic, no? Que fa sentir el que t'estan explicant... d'objectes, no? Tot aquest tipus d'espectacles que durant aquests 10 anys hem fet en aquest format d'Entre Bombolines.
0: Una història curiosa, no? Perquè explica la història d'un circ que feia una gira pel nord d'Espanya.
1: Sí.
0: És a dir, que aquest potser sí, sí que més adreçat a un públic una mica més
1: sí, una
0: adult.
1: Mica més adult, sí.
0: I
1: sí,
0: sí. Encara ens queden, eh? Són un total sí. de 9. Ens queda de la companyia Chema Muñoz Gota i de la companyia Manolo Alcántara Refugi.
1: Uh-huh. Doncs tenim el Chema, flamant guanyador del Max de Carrer de dilluns, i dirigit per un altre rubinenc, el Leandre Rivera, va Ostres. Dirigir aquest espectacle. I el Chema, doncs, és un espectacle on hi ha la màgia, el clown, et fa partícip per tota l'estona del seu món. És un espectacle molt bonic.
0: I el Refugi, que també es fa al pati de l'escola Pau Casals?
1: Sí. Sí, perquè tenim la plaça Salvador Allende en obres, llavors hem tingut sí. que reubicar una miqueta els espectacles. Manolo Alcántara. Si parlem de premis, va estrenar el mes de maig a principis al Festival de Reus, d'aquí va anar a l'Elloa, Premi del Públic, d'aquí va anar al TAC de Valladolid, que seria el festival de teatre de carrer més gran de tot Espanya, Premi del Jurat. Sí, crec que no podem dir res més. Ja l'havien portat amb el seu anterior espectacle. I aquí és un espectacle que hem programat a 9:15 de diumenge, que ja serà pel públic fidel, perquè potser els nens ja dilluns tenen col·le, però és una meravella. Parla de tot el que ell ha passat en els últims anys, és molt, molt, molt bonic.
0: Com deies, heu volgut apretar una mica més, és a dir, ja teniu el públic entrenat, és a dir, que també s'ha d'anar pujant esglaons, no? Perquè si no la gent, no diré que s'avorriria, però també cal no, que els interpel·leu, no? I que,
1: clar,
0: que els sorpreneu, no?
1: Clar,
0: que la gent digui, ostres...
1: Això està molt bé, perquè portem 10 anys portant espectacles i ja diu, ah, però aquest no m'ha agradat o em va agradar més aquell que vas portar. No sempre podem portar que tot li agradi a tothom, però sí que, com a mi, intentem que tot tingui un nivell, mínim un nivell.
0: Doncs a partir de demà comença amb diferents disciplines artístiques, amb tots aquests espectacles, els programes, nosaltres tenim la sort de tenir ja un, però segur que els trobareu.
1: Sí, ara ja, dijous i divendres sortirem pel carrer repartint publicitat, amb el cotxe bombers, com fem cada any, si no es pot descarregar a la web de l'Ajuntament el programa. Vull dir que...
0: Hi ha opcions per tot. Ja ens has dit que les coses que milloraries... eren això, tenir més dansa i tenir més espectacles de la ciutat. Però el balanç que fas de 10 anys?
1: És molt positiu. Sí, molt, molt, molt positiu. Una, pel suport que ha donat l'Ajuntament amb l'Àngel Miquel, no?, que ja es jubilà, però que encara està... Aquesta última programació encara l'hem fet amb ell. El Jordi Planell, que és un nou programador, se li veu. La Marta, la regidora, des d'alcaldia també ens donen molt de suport.
0: Bueno, perquè la cosa funciona, eh?
1: Sí, sí, sí. Ara no surt el nom. Bueno, el regidor de Cultura que hi havia abans.
0: El Moisés Rodríguez.
1: El Moisés. Ostres, ara m'he quedat trabat. El Moisés també ens va donar molt de suport. Ara faria falta fer un
0: pas més, no?
1: Un pas més, fer una miqueta més gran, perquè no hi ha espectacles que es cavalquin. Però ja comencem a tenir prou públic com per fer dues coses en dos passes, algun espectacle una miqueta més gran, de format una miqueta més gran, a portar una cosa que jo, ara que ja hem estrenat el castell, portar el Circo Ronaldo, una cosa de Bèlgica que és una autèntica meravella. Bueno, hem de donar aquest pas una miqueta... Bueno, per sempre una miqueta més, no?
0: Sí, no, i que deies, una mica va començar com a prova, com aquesta idea de treure el teatre dels teatres i que la gent s'acostumés a trobar-s'ho, potser ara s'ha de fer gran.
1: Sí.
0: Sobretot perquè, pel que dèiem, perquè ha funcionat, perquè al final té un públic fidel i es tractaria d'això, no?
1: Sí, de fet. I jo tinc la sort de viatjar a molts festivals i veure com evolucionen i com fan coses i com... I tot això a mi m'agradaria portar-ho aquí.
0: És el que li faltaria ara, a Rubí?
1: Bueno, sí, fer una...
0: una mica més.
1: Sí, però, bueno, això, però crec que tothom que fa coses li agradaria fer una miqueta més. Vull dir que no és, crec que no dec ser l'únic.
0: Ah. Casino no ho he fet, però també seria un lloc, eh?
1: Casino sí. Bueno, està... Però aquest any, com quan ja quasi teníem la promoció feta, era quan es va inaugurar, perquè això acostumem a fer... Jo tinc la programació quasi feta al desembre i amb l'Àngel la vam acabar de fer al gener.
0: Clar, que era just quan si no, encara s'estava estrenant. Doncs ens hagués agradat poder parlar també avui amb l'Àngel Miquel. És un luxe que el puguem recuperar, diguéssim, ara jubilat de la faceta de programador. Aviam si el podem recuperar pel teatre.
1: Espero que sí, continuï totalment vinculat a la programació i a la...
0: Home, l'espectacle inaugural del Casino va ser una meravella. És a dir, que jo crec que ara, que té temps per allò que, entre cometes, havia estat un hobby,
1: sí,
0: doncs potser s'hi hauria de dedicar... més
1: ara té temps,
0: profundament. Clar, ara no es pot queixar, que no té temps. Jordi, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Us veurem al carrer i tornem a parlar d'aquest festival o de qualsevol altra cosa de les que fa la tal que estan incombustibles. Quants anys fa? Quin és l'aniversari? Si hagués de fer aniversari la tal, quants anys fa que feu teatre?
1: Jo què sé. Molts.
0: Des 40?
1: Des del 80, sí. Sí, 40 deu fer, no? Sí, sí, sí.
0: Ja passada. Sí, molt sí. Bé. Doncs res, aquí seguimos.
1: Molt bé.
0: Jordi,
1: moltes
0: gràcies.
1: Adéu.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Seguim parlant d'activitats culturals. En aquest cas, els convidats musicals són els Lacs amb Bustó, que actuen aquest 1 d'agost a Roses en un festival que es diu Sons del Món. Les entrades no són econòmiques, aquí no estem parlant de preus econòmics, a partir de 40 euros, però és una oportunitat de 20 anys després gaudir d'algunes de les bandes, perquè en aquest cas actuen amb els Gossos, per tant, amb dues bandes mítiques i populars del nostre país. Ens quedarem amb una de les seves cançons més mítiques, Més que la meva sang.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Dos quarts i mig de 12 del matí, aquest divendres, a l'Espai l'Aurora es fa la postparty, un espectacle de monòlegs conduït pel David Checa o en el que actua el David Checa, ara que els monòlegs s'han consolidat a la programació de l'Aurora amb l'Open Mic, fan un tancament de temporada. El títol és Les primeres cagades. Ja podem saludar el David Checa. David Checa, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal? M'escoltes bé?
1: Perfecte, t'escoltem
2: molt bé,
1: a la perfecció.
2: M'hagués encantat venir amb vosaltres i passar una estoneta de ràdio, no ha sigut possible, però bueno, gràcies per acollir-me igualment d'aquesta manera. Una miqueta que recorda el Covid, una mica, això, vull dir-te, però no, toquem fusta.
1: Escolta, quina va ser la teva primera cagada? O en tens moltes?
2: Ui, bueno, jo en tinc moltíssimes. Hosti, primera cagada, com a pare.
1: Bueno, les primeres cagades va literal d'això? És a dir, va de nens o va
2: sí,
1: primeres
2: exacte,
1: cagades de la vida?
2: Exacte. Mira, et faré una mica d'explicació de què va tot plegat. El tema és que doncs jo he anat provant text, aquest open mic que tenim a Rubí, que funciona també, que ja el coneixes, a l'Espai Cultural l'Aurora, i doncs el text que anava provant doncs anava de les coses que a mi m'interessaven, principalment del que m'ocupa el 80% del dia, que és el meu fill, no? Aleshores, vaig anar depurant totes aquelles coses que, ostres, em funcionaven i tal, de temàtiques de paternitat, bebès i demés, nadons i demés, i el Marc Oliva, un professional d'això de la comèdia, em va dir, escolta, per què no busques una mare que faci com aquest contrapunt i feu un show, no? La teva versió de pare, la seva versió de mare, i vaig pensar, ostres, quina bona idea, no? Aleshores vaig contactar amb la Laia Castelló, que sabia que havia sigut mare també i que era còmica, amb un nadó de l'edat del meu fill, i em va dir que sí, que estava superanimada, i hem creat aquest show. I a més, doncs, per acabar de completar, no, la tercera pota del tamboret seria el de Llanos, una persona que és, bueno, és un absolut crac, i el que fa és presentar, és una mica l'antipresentador, podríem dir. Aleshores, aquest show es diu Postpart I, és a dir, postpart, ah. i la I latina grega, sempre em diu, és com David Bisbal, David Bustamante, la I grega. La Y, postparty, i és pues, el que passa després del part, no? Que ve la festa real. Això de les primeres cagades és l'eslògan, però bueno, que et dona a entendre una miqueta, doncs això, no?
1: Serveix per les dues coses, eh? Les primeres cagades literals del nen o nena i les primeres cagades
2: Correcte,
1: com a pares.
2: Molt ben trobat. Molt ben trobat, sí, exacte. I a partir d'aquí, doncs, vam fer aquest show a Sabadell, vam estrenar farà un mes, i es va funcionar prou bé, la veritat. Sí que és veritat que anem millorant coses i anem doncs, corregint, però el portem aquí a l'Espai l'Aurora, molt agraïts perquè ens cedeixin l'espai, amb un sistema de taquilla inversa, és a dir, que és com una missa, donant la voluntat quan surt de la gent. I a partir d'aquí, doncs esperem que s'ho passin la mar de bé i sobretot que vingui moltíssima gent a veure'ns.
1: Va, explica'm quina va ser la teva primera cagada amb el teu fill. Te'n recordes?
2: És que ho recordo. És que no ho recordo ben bé. Sí que et puc dir l'última.
1: Ah, l'última?
2: Sí, et puc dir l'última.
1: Et queden unes quantes, eh? No pateixis.
2: Sí, és que clar, ara té 20 mesos, tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus, no? Em vaig confiar i quan... van ser dos segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, bueno, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar. Li vaig salvar la vida, podríem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
1: Sí.
2: També podem dir que
1: o
2: és
1: un mal pare que va mirar cap a una altra banda, que no tocava.
2: Exacte. Depèn de com ho vegis, no? Aquesta va ser la darrera cagada fa un parell de dies, pues t'imagina't, sí.
1: I aquesta interacció, com deies, amb la Laia, ho dic perquè tinc la sensació que no sé si els pares feu més cagades que les mares, però teniu més la sensació de fer més cagades, no? D'equivocar-vos més, sobretot amb la primera criatura. M'he trobat amb pares que diuen tu això ho saps fer? A la mare, i diu, no, jo tampoc. O sigui, no sé si és que dissimulem millor les dones, potser.
2: Jo penso que aquí hi ha una temàtica de rols de gènere que s'ha anat heredant durant diverses, diverses èpoques, no? I tinc el plaer i el gust de dir que jo i la meva dona combinem, o sigui, perdona, la meva dona i jo combinem 45%, 65% les feines. Jo sóc aquest
1: 45%. 45, 65? Part... O sigui, ho teniu mesurat?
2: Ho tenim mesurat, perquè el nen hi ha aquest tant per cent que quan es troba malament, quan li fa falta amb el que sigui, quan no, tal, és mama. Però la veritat és que m'ocupo molt i jo no he tingut aquesta sensació més enllà de que sí, escolta, per canviar-li el paquete, pues, aixecar-li les cames, no? Que et serà més còmode. Doncs, aquestes coses bàsiques, però que s'adquireixen molt ràpid, sobretot si vas amb confiança. I crec que als pares ens fa falta tenir aquesta confiança i dir, escolta, anem a ocupar-nos també del 50% si es pot.
1: Clar, no. Jo no estava parlant de repartiment, eh? Estava parlant de percepció de seguretat. Percepció de jo controlo.
2: Exacte, i la resposta en aquesta pregunta, els rols de gènere fan moltes vegades que ens facin veure nosaltres mateixos que no controlem. Però bueno...
1: Que no controla ningú, David, que no, ningú controla. Sí. Que ningú controla. No. Que pots dissimular, però a tu et donen aquella cosa
2: sí.
1: I busca't la vida. O sigui, acaba sent una cosa còmica.
2: Exacte, i ni instruccions ni res. A més, depèn del llibre que llegeixis, et donen unes instruccions diferents a altres, no? Per exemple, amb el tema de dormir, que és una cosa que diuen l'expressió de he dormido como un bebé. Qui diu això no ha tingut un bebé mai a la seva vida. És increïble. No hi ha res que dormi pitjor que un bebé. I aleshores, depèn del llibre que llegeixis, et diuen no, déjalo llorar i que s'acostumbre, no sé què. I depèn del que diguis, el llibre que llegeixis et diuen no, és que esto crea un trauma, has d'estar per ell, has d'estar amb ell, no? Aleshores, les instruccions solen ser contradictòries, no són
1: total.
2: Com...
1: I no hi ha terme mig, eh? No hi ha terme mig.
2: Segurament hi ha i aquí és veure, no? També cada criatura és un món, eh? I cada pare i cada mare i cada relació és un món i al final també molta gent et dona lliçons, no? Del que li, no? És típic això.
1: De tot això parleu, suposo, no?
2: Jo sí. I què passa? Que, ostres, al final és això, és que tu t'ha funcionat amb la criatura a la teva època, no? Però, per exemple, a mi em donaven consells que després li dèiem a la pediatra i la pediatra ens deia, no,
1: esto...
2: Claro. ¿Dónde vas? Dándole papilla con 3 meses, no. Però, bueno, això és així, s'han d'agafar els consells de bon grat i... posar-los una mica en quarantena i a partir d'aquí decidir si te'ls adaptes o no.
1: Parlàvem de l'Aurora. Ha funcionat molt bé l'Open Mic. És l'únic espectacle no musical que es fa a l'espai de la CGT i la gent de l'Aurora està contentíssima i diu que ha funcionat molt bé. Això es pot entendre també com un tancament de temporada per aquell públic que us ha anat seguint cada mes?
2: Es pot entendre així, sí. Sí que és veritat que no té res a veure perquè el Open és gent provant text i això que portem aquest divendres és text provat ja, que funciona. Aleshores, en teoria, has de riure't molt i ha de funcionar tot molt bé perquè ha estat provat diverses vegades, no?
1: Però sí ha funcionat que, bé l'Open. L'Open ha funcionat bé i la gent riu.
2: Sí, ha funcionat bé en quant a públic, en quant a gent, en quant a ambient. Sí, correcte. El que passa és que la gent que va provar textos, pot ser professional, eh?
1: Clar.
2: Però gent que va provar textos, clar, són textos no provats. Aleshores, et fan gràcia a casa teva, vas allà, els expliques, i hi ha moltes vegades que no entren aquests textos. Sigui perquè no estan ben explicats, sigui perquè no s'entén. Mira, que hi ha una tonteria... Bueno, no és una tonteria, és una cosa molt rellevant, jo crec. Per exemple, el públic de l'Espai l'Aurora és un públic veterà, podríem dir, no? hi ha molts locals que són públic més jove i tal. Si tu dius allà Grindr o dius adopta un tio, bueno, adopta un tio és massa literal, no? Però ara el Tinder sí que es coneix, no? Però abans tu deies Tinder i ningú sabia el que era Tinder. Uh-huh. Però si tu deies l'app de ligar, tothom ho entenia.
1: Clar.
2: Aleshores, totes aquestes coses que tu a casa teva vas escrivint i vas portant allà, hi ha moltes vegades que això, que no funcionen per ritme, que no s'entenen per paraules, que no fan gràcia perquè no fan gràcia, perquè no connecten, o perquè no empatitza la gent. I tot això tu ho has d'anar provant. Aleshores, tot el que portem aquest divendres és text que, a nivell de ritme, a nivell de paraules, a nivell de fer risa i a nivell d'empatitzar, tot això funciona.
1: De tota manera, et diré que amb això de les criatures i de la paternitat i la maternitat funciona perquè, al final, ningú té instruccions, ningú té ni idea de com fer-ho, tothom es troba les mateixes cagades i fa cagades molt semblants i al final... és un tema amb el que acabes empatitzant perquè t'adones que passin els anys que passin, la gent té les mateixes pors, els mateixos neguits i també les mateixes alegries, per sort, eh? Però, sí, però que al final sí. És un tema que ens uneix moltes vegades, no?
2: Sí, sí que, mira, ja et ficaré, perdona, eh? És que em viatjo en la meva ment i t'he de dir que aquest dijous passat... La setmana passada vaig anar a un Open a provar text, val? Perquè jo continuo escrivint i continuo provant coses per afegir-les aquest divendres, per exemple, no? I tenia un bloc de, jo què sé, 7 minuts de coses de bebès. Notava que la gent no acabava de connectar i dic, ostres, igual no, el text no està bé, no? I vaig fer la pregunta del millor, em vaig preguntar, qui d'aquí ha estat pare o mare?
1: Ningú
2: a la sala, era gent joveníssima. Clar. Ningú, i clar, no connectàvem per això.
1: Què m'està contant este senyor, no?
2: Per tant, això també ho hem de tenir en compte, que tu des d'allà haver viscut, no?, una sèrie de coses i tal, però hi ha gent que encara no ha viscut aquesta experiència i també s'ha d'adaptar el text amb ells, no?, per si algun dia, doncs, escolta, venen a veure'm. Tot i que perquè els hi faig gràcia, més que pel contingut.
1: Jo crec que hauríem d'estar atents els que no tenen fills. Sobretot perquè s'ho pensin bé, després del que expliqueu.
2: Però per molt que t'avisen...
1: Per donar-li una vuelta.
2: Per molt que t'avisen, eres masoca,
1: La cagas, la cagas. Si és que està ben posat el nom. La cagas, la cagas. Dius, pa què hi vas? Pues allà estàs. David, moltíssimes gràcies. Et deixem marxar perquè em sembla que has de tornar a les teves obligacions i ja ens has dit, amb aquest repartiment 65-45, que m'ha fet molta gràcia, que havies de tornar a la conciliació. Així que gràcies, que sigui tot un èxit.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'espai i això, esperem que tothom que pugui s'animi a venir aquest divendres a les 8:30 i a 8:45 i gaudir d'un bon espectacle de comèdia. I la propera vinc presencial amb vosaltres,
1: Vinga,
2: us ho prometo, eh?
1: D'acord. Una abraçada. T'esperem aquí, una abraçada.
2: Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.

La postparty, aquest espectacle de monòlegs que es fa aquest divendres a partir dels quarts de nou a l'Espai L'Aurora. Em quedo amb l'eslògan del David Checa. És com una missa. Vas, veus l'espectacle i després dones la voluntat. Això sí, una mica més divertit, si em permeteu l'expressió, que anar a missa. Aquesta és una de les propostes que tenim per aquest cap de setmana. L'altra us explicàvem al Teatre Sense Teatre. La veritat és que la ciutat està plena de propostes teatrals, d'oci i lúdiques, pràcticament a diari i excepcionalment al cap de setmana.

Queden 9 minutets perquè siguin les 12. A banda de les propostes que us hem fet i de les que hem parlat en profunditat, ens agradaria també recordar-vos algunes de les coses que podeu fer a la ciutat. Per exemple, avui, sobretot adreçat als més joves, una conferència, un taller més aviat, que forma part de les activitats del Dia Mundial Sense Tabac. El Dia Mundial Sense Tabac és el dia 31 de març, enmig d'aquesta activitat, vaja, o durant tot el mes es fan activitats per doncs, convèncer i fer divulgació entre la ciutadania de la importància de deixar aquest hàbit. I en aquest cas se centren especialment en els més joves, per això aquest taller es fa a partir de les 5 de la tarda a la Torre Bassas i es tracta de reflexionar sobre la pressió social. Es diu Dona-li que no és tabac. O sí, perquè parlen dels vapers, dels vaporejadors, que ja sabeu, estan molt de moda entre la gent jove, que moltes vegades tenim la percepció de que són menys nocius que el tabac habitual, però que avui ens explicaran que són igual o més de nocius. En aquest cas, com s'adreça a gent molt jove, es reflexiona sobre la pressió social, perquè moltes vegades els nois i noies comencen a fumar i sobretot aquests vapers, una mica per la pressió del seu grup, perquè hi ha un altre amic que ho fa, perquè dona bona imatge, podríem dir, o doncs això, fa que sembli que sigués gran. Del que parlaran serà de què són aquests vaporejadors, aquests vapers, per què s'han posat de moda, qui són els tipus de dispositius i la seva accessibilitat, com funcionen, quines substàncies contenen i, sobretot, trencaran aquest mite de que no és tabac. És a dir, explicaran que també pot ser nociu per a la salut, que pot causar, entre d'altres, lògicament, dependència, afectació respiratòria, pensem que no. Molta gent pensa que no generen dependència, però generen tanta dependència com el tabac convencional, però també poden tenir impacte cardiovascular al nostre cos, i hi ha tota una sèrie de substàncies tòxiques i metalls pesants que ens poden fer mal. A més, també donaran estratègies, per això dèiem que no és una conferència, és més aviat un taller, perquè donaran estratègies per gestionar la pressió de grup i per poder prendre decisions saludables. És a dir, que el teu grup d'amics fumi no vol dir que tu ho hagis de fer i de vegades doncs allò que ens hem trobat tots en alguna ocasió en l'edat més jove, l'adolescència, de va, vinga, si només és una mica, doncs una de les coses que expliquen és precisament com tenir estratègies per dir no, si és que vols dir no, és a dir, que decideixis tu si vols fumar o no fumar. Aquesta és una de les activitats que es fan en aquest dimecres, però ja sabeu que aquests dies estem explicant una altra activitat que s'està fent en les últimes setmanes a les places de la ciutat i que es diu Juguem i Respectem. Són jocs de taula, jocs de moviment, d'habilitat, amb activitats de construcció i altres propostes per treballar la psicomotricitat que es fan avui a partir de les 5 de la tarda en aquest cas, a la plaça Neus Català. L'activitat va voltant, Els dilluns es fa a la plaça Neus Català, ahir es va fer a la plaça Constitució i estava força concorregut, avui es fa també a la plaça Neus Català, dijous es farà a la plaça Miguel Hernández i divendres de nou

per portar, per tornar aquests objectes que fem servir de forma compartida. Molt recomanable, a partir de les 5 de la tarda, en aquest cas, a la plaça Neus Català, al barri de les Torres.

Això que us explicàvem són coses que podeu fer a la ciutat avui, aquest dimecres 3 de juny, però tenim un munt d'activitats durant el cap de setmana. Us explicàvem que es fa el teatre sense teatre, ens ho explicava a primera hora el Jordi Madaleno, a 3 punts, a 3 W, perdó, .rubi.cat trobareu tot el programa del teatre sense teatre, però a més tenim també diversos espectacles als teatres, en aquest cas al Teatre Municipal La Sala, ja sona de fons el clàssic de Bizet, Carmen, ahir en parlàvem, podem veure aquest divendres a partir de les 8 al Teatre Municipal La Sala una versió de Carmen del Ballet de Barcelona. En aquest cas, el Ballet de Barcelona, que ja sabeu que assaja a l'Espona, fa una coreografia d'aquest Carmen del Jimmy Gamonet, que és que va ser, vaja, un coreògraf d'origen peruà que va estrenar aquesta versió, aquesta coreografia modernitzada de Carmen, primer amb el teatre, amb el Ballet de Miami i després amb el Ballet Nacional de Perú. És una obra que, com els mateixos intèrprets explicaven, en aquest cas el Gustavo Amaya, que és el personatge masculí, el protagonista masculí, el Don José, i també el director artístic, el Chase Johnson, que passaven ahir pels micròfons de Ràdio Rubí, ens explicaven que és una Carmen diferent, una Carmen empoderada i una mica més transgressora, fins i tot el vestuari i l'escenografia és totalment diferent, però és una sort poder gaudir d'aquest espectacle que després d'estrenar-se a la nostra ciutat marxarà a Barcelona i es podrà veure al Teatre Condal. En aquest cas, podeu ja comprar les entrades a través de la plataforma Covin. Les entrades van dels 18 als 25 euros. S'han d'adquirir a la taquilla, o aquests són els preus, en taquilla, però és un espectacle que pertany també a la campanya Escena Jove, és a dir, que els joves de 12 a 35 anys poden adquirir les entrades a 5 euros. Si encara no les heu comprat, si encara no heu entrat a comprar-les, us recomanem que ho feu. Queden força entrades, com dèiem, des de 5 a 25 euros, i és una oportunitat única de veure un espectacle d'alt nivell, de molt alt nivell, de dansa, i que només en uns dies estarà primer a Barcelona i després voltarà per diferents països europeus. Tenim la sort de poder veure el Ballet de Barcelona aquí a la nostra ciutat perquè tenen la seva residència a l'Espona, a l'edifici de la nostra ciutat. Per tant, molt recomanable. Si voleu, podeu comprar aquestes entrades, ja sabeu, és teatrelasalarubi.covin.cat. Aquesta és la plataforma. Molt teatre al carrer, com dèiem, també teatre dins dels teatres, monòlegs, festes de barri, perquè tenim també les festes del 25 de setembre, per tant, activitat diversa per gaudir de la ciutat. Ja sabeu que totes aquestes activitats us les expliquem aquí, a Ràdio Rubí, també a www.radiorubí.cat. Acabem el programa, tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez, amb tota l'actualitat de la ciutat i també amb totes les informacions relacionades amb la cultura. Que passeu bona tarda.

0: Clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí.
2: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

faré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu món.

que no veu més enllà del seu ull.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
1: Són les 6 del matí.
0: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a www.radiorubí.cat. I sabeu també que si voleu escoltar, podeu veure els millors moments del programa, dels immediatament anteriors o els que ja fa temps que tenim en marxa, els trobareu a la selecció que fem al nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Fer-se gran. Quin drama, no? Sí i no. Els que ja hem superat el llindar dels 50 veiem la vida d'una altra manera. Som conscients que ja ens n'hem polida més de la meitat, en el millor dels casos. Ho hem fet amb salut, en bones condicions, vull dir que no ens podem queixar, no? A partir d'aquí, no diré que entrem en una etapa de decadència, ni molt menys, però sí d'envelliment. Llavors, i d'això n'hem de ser conscients, perquè envellir, com deien els avis i els pares, és llei de vida, no hi podem fer res, no hi podrem fer res més, ja està, és així. Hi ha maneres i maneres d'envellir, això és cert, Una cosa és fer-ho activament, amb salut, amb il·lusió, amb energia, una suma de cos i ment pràcticament perfecta, i una altra és quan la salut no t'acompanya, ni la física, ni la psíquica, quan de cop o progressivament el teu cos, el teu cap, es van transformant cap a una dependència, cap a un esborrament complet de qui eres, i això no em vull imaginar l'impacte que provoca en les persones. I li respon el tot. No fa pas gaire setmanes vaig reveure una pel·lícula que en el seu moment em va agradar molt i ara encara m'ha agradat més. Suposo que deu ser això del pas del temps, Una història verdadera, de David Lynch. Una pel·li que és poc David Lynch, per entendre'ns, és veritat, però que explica una història emotiva, d'amistat, de germandat en la bellesa. I el protagonista diu una veritat que, com us deia, amb 30 anys, quan la vaig veure per primera vegada, em va passar totalment desapercebuda, però que amb 50 agafa una altra dimensió. Deia el protagonista, el pitjor de fer-se gran és recordar quan eres jove. Quina meravella, no? Pot ser amb melancolia, pot ser amb agraïment o amb totes dues emocions alhora. Els nostres grans, els nostres majors, que en diuen al País Valencià, segurament són una de les grans assignatures pendents d'aquesta nostra societat, d'aquesta societat occidental. Ningú no vol fer-se vell, però tots ens hi farem. Pocs en volem tenir cura, o pocs en volen tenir cura, i busquem excuses, mil excuses, per autojustificar-nos. Però ells són els garants dels records, de la memòria, els artífexs de la nostra vida, del que som. I mereixen el nostre màxim respecte, la nostra màxima responsabilitat. Després d'anys de lluita, d'esforç, de treball, el millor homenatge que els podem fer segurament és no girar la cara. I avui parlarem de bellesa, parlarem de dansa, parlarem de moltes coses, segurament. Avui ens acompanyen la Patri Mas, l'Anna Garcia, responsables d'un projecte que no pot ser més emotiu i més meravellós. La que baila. Patri, Anna, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvingudes a La Gent Normal. Què és La que baila? Perquè jo he avançat que parlarem de bellesa. Bellesa en B baixa, No de bellesa en B alta, sinó de bellesa en B baixa i de dansa. Llavors aquí ve on caseu tot aquest binomi. Què és La que baila?
1: La que baila, dos punts, moviment de l'ànima.
0: M'he deixat el moviment de l'ànima.
1: Sí,
0: important.
1: Sí, perquè és com una mica el que passa a les sessions de La que baila. El nom surt d'aquell moment, no?, on t'arribes en un centre i no saben ben bé, però et miren i diuen ja viene La que baila.
0: Ah, que maco això.
1: Sí. I aleshores, doncs, un dia així va dir, vale, doncs el projecte es diu La que baila.
0: Quan dius un centre, estem parlant de centres, normalment centres de dia, residències de gent gran, no?
1: Sí, ara mateix La que baila és un projecte que té l'objectiu de moure l'ànima a través de la dansa. La dansa i la presència, sí?
0: Com mou la dansa l'ànima?
1: A través del moviment, que és l'impuls de vida bàsic que tenim tots des del cor que es mou, sí?
0: Som moviment.
1: Totalment.
0: Vull dir, ens movem des de que pràcticament des de que estem a dins de les nostres mares.
1: Sí, tot i deixem, es mou.
0: I deixem de moure'ns en el moment en què ens morim.
1: Correcte. Llavors, en aquest sentit, la dansa és un impuls primari perquè és moviment pur. Aleshores, per aquest motiu, es pot treballar amb diverses patologies perquè des de que un cor es mou, un pulmó respira, allò per mi ja és dansa. Uh-huh. Aleshores, la dansa seria posar consciència en el moviment i per això treballem a través de la dansa. Aleshores, el que fa la que baila ara mateix és anar a residències i centres de dia, val? I oferir presència a través del moviment. I des d'aquí es crea una peça artística, in situ. I aquesta peça artística, quan hi ha presència de dues o més persones que aconsegueixen connectar, connecta't amb totes les altres persones que estan a dintre del mateix cercle.
0: Clar, és com si... És a dir, per diferenciar-ho, tu no fas ballar la gent gran, només.
1: És a dir, és que jo no faig ballar.
0: Aquí. Ho dic per esvair dubtes, eh? És a dir, fas una altra cosa molt diferent.
1: Sí.
0: Molt més... Perdona, ara faré servir un concepte que és... És d'aquells conceptes que ara s'ha posat molt de moda i tal, eh? Fas una cosa molt més holística, en aquest sentit, eh? És a dir, molt més global, molt més completa, més que no pas ballar i punt, no?
1: Sí. El que faig és obrir el cor amb tota la seva complexitat, perquè primer ets obrir el meu perquè tu puguis obrir el teu, no? Uh-huh. I aquest és el tema. Com ho faig? A través de la dansa. Per què? Perquè la dansa em permet utilitzar el contacte i el moviment. Sí? La respiració, la mirada... I a partir d'aquí es crea l'experiència.
0: Com ho rep això la gent? Perquè segurament a les primeres, anem a dir-ho així, les primeres sessions o les primeres vegades que et poses al davant d'una persona o d'un col·lectiu, m'imagino que deu haver-hi gent que això no s'ho deu creure gaire, i fins i tot, i parlo, ara faig una mica de cunyat, eh? Però segurament pot ser que a vegades et trobis algun mur, o no?
1: Sí, em trobo el mur quan es posa la ment en joc, uh-huh. No? Quan va anar cap al prejudici.
0: Val.
1: Sí. El que passa és que aquest mur es trenca molt ràpid. Molt ràpid, perquè quan tu agafes algú amb les mans i el mires i et connectes amb tu i l'altre es connecta amb tu, allà hi ha un maig que la ment ja no compta aquí.
0: Haig de dir, pels que no ens veuen, que la mirada de la Patri... És, no, clar, no riguis perquè és veritat. La mirada de la Patri és una mirada d'aquelles profundes. No és una mirada hi-hi, ha-ha. És una mirada profunda. I jo, que me l'estava mirant, perquè ella m'està mirant mentre parla, realment entenc aquesta connexió que pots arribar a establir amb una persona. La importància de la mirada, no? Com a element de presentació, moltes vegades.
1: Bueno, estem parlant de persones en què no són mirats a nivell de cor. Sí, no se'ls mira com un ser complet, sinó com a... Com t'ho diria? Hi ha una mirada molt més assistencial, uh-huh, cap a una persona que està en una residència o un centre de dia. I poder mirar-lo i connectar amb l'home que és... amb la dona que és, encara que el cos estigui a xuxurrio, com el cotxe, no? Que pues, van passant els anys i van fallant peces del cotxe. I hi ha cotxes que estan fets caldíssim.
0: Però, en canvi, et porten els llocs.
1: Exacte.
0: Vull dir, encara funcionen.
1: Encara funcionen i ens permeten encara estar aquí i que l'ànima encara estigui en aquest entorn, no? Llavors, és com... allà, anar allà i donar-los aquest espai de presència per dir, te veo.
0: Anna, tu t'has incorporat fa molt poc en el projecte. De fet, avui és la, com si diguéssim, és la presentació oficial. No ha estat, no ha estat així, vull dir, ha estat absolutament casual, per tant, benvinguda en aquest univers. Què t'ha atret a tu d'aquesta, anem a dir, d'aquesta filosofia, no? D'aquest projecte?
2: Doncs, bueno, jo conec a la Patri des de fa molts anys, perquè nosaltres vam ballar juntes de petites a la mateixa escola de dansa. I, bueno, el meu camí des d'aleshores ha estat variable. I en els últims...
0: Com la vida mateixa.
2: Com la vida, com tots. I en els últims mesos sentia la necessitat... Jo faig acompanyament a persones a nivell individual i també grupal a tallers. I sentia la necessitat d'anar al cos, perquè el cap... Moltes vegades hi ha molt de soroll i poca cosa a resoldre, o almenys des d'on jo treballo, que no és ben bé en el cap. Llavors, com que cada cop se m'estava incorporant més al cos, seguia la Patri i la seva feina, i dic, bueno, és que és com el punt àlgid on jo arribo també a les sessions, és el que veig en els seus tallers i en el seu projecte, i vam contactar i vam fer maig, novament. Ens recordàvem, a més, de petites, recordàvem les nostres mirades de petites, i això va ser meravellós. I en aquest reconeixement també de la nostra pròpia ànima, si es pot dir així, doncs hem apostat per, bueno, pues per caminar juntes amb això. I a mi m'omple molt, perquè a mi personalment la dansa m'ha acompanyat l'ànima des de ben petita. I hi ha expressió i a traspassar coses que passes també de petita i d'adolescent i de més gran, perquè vaig estar ballant fins bastant més gran.
0: Bueno, al final, si mirem la història de la humanitat, si mirem les cultures del món, la dansa segurament és d'aquelles coses que és un eix vertebrador aquí, a Austràlia, a Sud-amèrica, i m'atreviria a dir que fins i tot en els llocs més remots del planeta, no? És a dir, alguna cosa deu tenir la dansa.
1: Bueno, hi ha un moment en què la dansa et transporta a l'alegria. I l'alegria, quan vas a una residència, és algo que hi falta molt.
0: Molt. Moltíssim. Les residències per gent gran, i parlo amb coneixement de causa, per sort o per desgràcia, són espais que tendeixen a la tristor, a una temperatura molt baixa. I no estic parlant de temperatura física, estic parlant de temperatura emocional. Són espais molt escèptics. Segurament és el més pròxim a un hospital o a un centre sanitari, no? Quan en realitat allà no es fan, anem a dir-ho així, no es cura la gent, sinó que tenen una funció, quan dic cura vull dir no tenir cura, sinó cura de malalties, tenen un altre tipus de funció. I aquesta cosa vital, aquesta cosa com molt càlida, manca en aquests espais.
1: Doncs aquest és l'objectiu de la que baila, perquè tu entres per allà i et diuen ha venido a traernos vida, a darnos vida.
2: Sí.
1: I tu dius, vale.
0: Clar, quan una persona t'enumera o et diu exactament aquestes paraules, la lectura que fas darrere d'aquestes paraules és aquí no hi ha vida. És a dir, no hi ha vida.
1: Sí, que hi és, però està dormida.
0: Està dormida, d'acord.
1: És que aquest és el quid, no? Uh-huh. És com que tu arribes allà i tot està dormit. La tristor també, la melancolia hi és, però tampoc que és expressada, la por no és expressada, hi ha moltes coses que no són expressades. Llavors, tot està en el cos, però congelat.
0: Uh-huh.
1: Per això, moltes vegades, quan vas a tocar algú, el primer que fa és plorar. I tremolar, sí? Perquè deixen anar. I després d'això ve l'alegria.
0: Feu com un procés de catarsi, no? D'obertura de l'ànima. Abans parlàveu de l'ànima, no?
1: Sí.
0: El que a vegades a l'ànima li podem posar molts noms, però a vegades ens costa mirar-nos l'ànima. Ens costa mirar-nos a dins i reconèixer-nos a dins.
2: Sí, justament venien una mica ara, parlàvem d'això, que realment a les residències és com molt evident, perquè ja, bueno, el cos està apagat, no? Hi ha dificultat de mobilitat, moltes vegades hi ha demència, llavors és com, bueno, l'ànima és com allò que queda i és aquella part nostra que ha estat sempre. És aquella part que ens ha acompanyat de la mateixa manera des de l'inici. Llavors, connectar amb això és com portar l'essència de la persona encara que el cos estigui congelat. Llavors, és connectar amb això i dir, sí, estàs aquí dins i continues i sent i et veig, en tant que em puc veure aquesta part meva també, això mou algo que no està tan amb la... No és racional, però sí genera benestar.
0: Clar, perquè al final les emocions ens poden generar moltes coses, una de les quals és benestar.
2: Exacte. I també és cert que estem tots bastant desconnectats del cos.
0: Sí.
2: En quant a consciència del nostre cos, en quant a escoltar el nostre cos, què li passa al meu cos, com es troba avui, no? Ja no només si em fa mal l'esquena o... sinó quina és l'emoció...
0: Les emocions, sobretot.
2: Perquè no ens ho plantegem.
0: Per aquí pel programa han passat diversos professionals d'àmbits molt diversos. Des de la medicina fins a la psicologia. I una de les, un dels mantres que hem anat repetint aquí és precisament això, aquesta desconnexió que tenim del cos, no tant en aquesta vessant física, que també, perquè a vegades detectem un mal d'esquena, però a vegades no detectem uns altres mals que són molt físics, però que pensem que això no és res, però que en realitat tenen un rerefons, anem a dir-ho així, emocional. Però la part emocional, no? de mirar-se, d'escoltar-se un mateix i detectar... doncs això, què et passa per dins de l'ànima?
2: Exacte, i per mi això s'entrena. Per mi és algo molt personal i potser perquè és des d'aquí des d'on treballem també, és algo que s'entrena. És algo que has d'anar entrenant, és que has de posar consciència en si vols escoltar el teu cos, és no oblidar-te de que estàs aquí amb el teu cos. I s'entrena. No és allò de dir, ah, vale, avui ja he decidit escoltar-lo.
0: No, però a més m'imagino que és un entrenament que no és un entrenament, com tu dius, que es fa d'avui per demà, sinó que és un work in progress i et diria que no s'acaba mai, perquè sempre com a màquina perfecta que és el cos, m'imagino que no arribes mai a tenir el 100% de coneixement del que t'està dient el teu cos. És a dir, que cada dia vas aprenent una miqueta aquesta diguéssim, fas aquesta progressió.
1: Bueno, el cos és un mapa. Mm-hmm. És el nostre mapa de ruta i ell pues guarda.
0: Costa't
1: tot
0: una miqueta el micro.
1: Ell guarda, és un mapa de ruta i ell ens va marcant. Mm-hmm. La cosa és sabem llegir o volem llegir el nostre cos.
0: Sabem o volem, aquesta és molt, molt important, aquesta precisió, perquè una cosa és saber-ho i l'altra és voler-ho, no?
1: Clar,
0: perquè
1: no,
0: voler a vegades implica una sèrie de coses que, anem a dir-ho així, que ens poden fer mal o que no ens agraden. I a partir d'aquí nosaltres podem decidir amagar-les i no escoltar-lo.
1: Clar, però llavors ens desconnectem de la vida.
0: Totalment.
1: I aquí està el quid de la qüestió. Aleshores, quan tu vas en una residència i obres tu el cor, l'altre obre el cor i hi ha una connexió a nivell energètic, el teu cos es mou a nivell químic, generes oxitocina, i aquí és quan veus una persona que quasi que no es pot aixecar, que s'aixeca de cop. I això és així.
0: Això és així.
1: Això és així. Jo agafo a vegades persones amb les puntetes dels dits i puf, s'aixequen de cop. De cop. Quan sí. Són persones que les han d'anar a buscar entre dos, moure-les d'aquí cap allà, i jo vaig allà, i ja, pum, ja l'efecte. Energèticament, allò es mou.
0: Clar,
1: i
0: això...
1: ballen. Uh-huh. I ballen.
0: Clar, això em porta a pensar això, no? La importància quan parlem de les energies i quan parlem de... que a vegades pot semblar una mica esotèric, això, aplicat al... No estic jutjant, simplement estic dient que pot semblar, o hi ha una part de la població que això li pot semblar una mica esotèric. Però és veritat que quan t'expliquen casos com aquests, realment et qüestiones... aquesta, diguéssim, la importància d'aquestes energies. Al final som energies.
1: Bueno, és que som energia. Uh-huh. El nostre cos és energia constant. i aleshores, si tu mous l'energia, si comptes d'estar amb una vibració baixa, li dones una vibració alta, fup! No passa per la ment, el teu cos s'activa. I estàs allà, i l'únic, no vull treure-li mèrit, no. Però el que estàs fent és aportar amor. Ells es veuen el seu propi amor a través de l'altre. I aquest és el quid de la qüestió.
0: Clar, vosaltres, per exemple, estaves parlant quan us veien arribar, no? O quan et veien arribar, ja viene la que baila,
1: sí.
0: No? Clar, però segurament et deus trobar... És una... No sé si la paraula teràpia és indicada aquí o no, vale? Fas cara de dir que no.
1: Bueno, perquè el meu objectiu sí. No és terapèutic, però acabes sent terapèutic, uh-huh. Òbviament.
0: És a dir, el que tu fas, val? Aquest projecte, la que baila, diguéssim, et troba gent que té, anem a dir-ho així, anem a simplificar-ho molt, que té el cap clar, però també deus trobar gent que no té el cap gaire clar.
1: Sí, clar, graus de demència molt forts.
0: Exacte.
1: I llavors, de dependència.
0: Els graus de demència i de dependència, que segurament és el que... És el que és més visible i és el que associem més a la a gent gran, no? O a aquest procés d'envelliment de què parlava al començament, no? Clar, suposo que la visualització dels resultats, clar, llavors és com la cara i la creu d'aquella persona. Tu veus aquella persona quan arribes i a partir de totes les accions que vosaltres feu, de cop i volta... Això que deies tu, no? De que es pugui aixecar, no? Però segurament, si no es pot aixecar o té un cert grau de demència, segurament les faccions a la cara canvien. És a dir, és així, realment?
1: Sí, clar, canvia tot. Canvia tot. Hi ha un gir brutal de quan entres a quan surts. I s'arriben a crear duos de dansa, i aquella persona està amb tota l'atenció posada en allà, perquè el canal d'entrada no és cognitiu, el canal d'entrada és sensorial, vas des de baix cap a dalt, i llavors ells connecten des d'un altre lloc, perquè aquest lloc encara hi és i està viu.
0: Que és un lloc que no té res a veure, o que està, diguéssim, segregat del que seria, anem a dir-ho així, la demència o aquest envelliment cognitiu, digue-li com vulguis, eh? És a dir, hi ha una base emocional que està allà i que està esperant a que algú li posi una miqueta de foc perquè s'encengui.
1: Exactament, exactament.
0: Doncs d'aquesta manera expliquem què és això del projecte La que baila, i el subtítol era...
1: No és un subtítol, és bueno. La que baila, dos puntos, moviment de l'ànima.
0: La que baila, dos punts, moviment de l'ànima, sense subtítols.

0: Segurament una de les més grans veus de la lírica de tots els temps, Maria Callas, segurament una de les òperes més celebrades també de la història de la música, aquesta Madame Butterfly de Giacomo Puccini. I la música amb tot això com i casa.
1: La música té molt a veure amb el record. I el record és tornar a habitar a estats interns molt potents.
0: És el... Sempre es parla, no?, d'aquesta... que al final deixa de ser un mite perquè en realitat és una realitat. Doncs que aquestes cançons que tu has escoltat quan eres petit, quan eres jove, i que en l'etapa de bellesa, quan, diguéssim, ja tens un grau de demència prou considerable, les primeres notes d'aquestes cançons t'activen. I això segurament és una mica del que estàvem parlant just abans d'escoltar aquesta peça de la Maria Callas, no? Hi ha un ressort que il·lumina aquest record, no?
1: Totalment.
0: I fins i tot l'activa tant que hi ha gent que és capaç de cantar-la. Hi ha gent que és capaç de... si han tocat alguna vegada algun instrument i poses aquell instrument al davant, són capaços de tocar-la amb el piano. Ja cor, vull dir, circulen moltes històries d'aquestes característiques, no? És connectar, és fer aquest procés de connexió que no passi per pel cervell.
1: És memòria corporal, no? I la memòria corporal et porta amb aquesta situació de benestar, de plaer, d'amor, no? Perquè és molt bonic. Es connecta molt amb l'amor. Jo poso molta música que a mi m'agrada actualment i també poso molta música d'ells i d'elles. Uh-huh. Sí? Boleros, òpera, coses que sé que amb ells i elles els despertarà molt. No? Uh-huh. I veus que van a recordar quan ells sortien a ballar, aquells balls, tot el que ells gaudien de la seva època, ho fan amb mi aleshores. Anem, ens transportem allà, no?
0: Clar, és que deu ser com un viatge... Però deu ser com un viatge al passat. És com si els posessis en una màquina del temps.
1: Totalment.
0: I els hi dones aquest... Anava a dir aquesta espurna d'esperança, no?
1: Clar, és que és una experiència. Des de la meva perspectiva, sí. Quan entra la que baila, és una experiència. Mai saps cap a on et portarà aquella sessió. Llavors pots acabar...
0: I cap sessió és igual,
1: no,
0: clar, evidentment.
1: No, jo puc entrar amb una música de cabaret i anar a Broadway, i llavors tots estem a Broadway, sí? I veiem les llums, i veiem no sé què, o podem estar al Palau de la Música escoltant el cant dels ocells, o podem anar al Liceu a escoltar Madame Butterfly, no? És igual, és un viatge. I un viatge a través dels sentits, sense pensar. Per això moltes persones que d'entrada tenen un prejudici, no, jo no ballo, eh? No, hi ha molts.
0: Sí, sí, per això t'ho deia.
1: Entren i ja estaria. Perquè no és algú que va a mostrar. És una experiència immersiva, de fet.
0: Mm-hmm. De fet, és una experiència que segurament tota aquesta gent que té aquests prejudicis, no?, que insisteixo, us en deveu trobar, no? Però és una mica... posar-los una mica una vena als ulls, un mocador als ulls.
1: Total.
0: Deixar-se portar, no?, per la música, per les emocions, pel tacte, no? I no deixar-se portar per la vista, perquè a vegades la vista ens enterboleix una mica la nostra percepció de les coses, no? Ai, això no m'agrada. No m'agrada perquè ho has vist. És a dir, has fet el primer contacte amb la vista. Llavors ja decideixes que, entre cometes, no t'agrada. Però hi ha molts altres sentits, hi ha moltes altres emocions que no entren per la vista.
2: De fet, quan tanques els ulls, deixes de veure allò de fora per començar a mirar a dins.
0: Sí.
2: Llavors, està bé que diguis això, no? Perquè si tu tens una experiència immersiva, com deia la Patri, amb música, és que ho pot provar qui vulgui, no? Convido a provar.
0: A veure, convidem.
2: Convido a provar a posar-se una cançó que tothom sabem quina cançó ens mou, tothom sabem quina és aquella cançó que ens mou i ens connecta i fa que algú passigui dins nostre, no? Que fa com un... Ai, Doncs jo convido a posar aquesta cançó i escoltar-la, no?, amb els ulls tancats i respirant, perquè llavors podem descobrir dins el nostre cos què és allò que passiga. I si a més et regales, que si estàs sol, pues millor, perquè ja no hi ha vergonyes.
0: És una experiència més íntima, sí.
2: Sí, ja no hi ha vergonyes. I et permets, doncs, no?, moure, si necessites moure un braç, deixa-t'ho permetre i mou-lo i respira-ho. I aquí ja comencen a passar coses. I l'experiència amb aquella cançó és com si es fes més gran. Amb la mateixa cançó, la mateixa experiència, diguéssim, aquella espalmeta, no?, diguéssim, que estava allà encesa amb aquesta cançó, és com agafa força. I és una mica el que passa a les sessions.
0: Jo des d'aquesta perspectiva no ho he fet, no he arribat a transcendir tant, però sí que és cert, i de fet ho anava a dir, que jo sí que és veritat que moltes vegades he escoltat cançons amb els ulls oberts, vale? Anem a dir-ho així, cançons que m'agraden amb els ulls oberts, i et creen... A mi la música em crea, em porta moltes emocions. Vull dir, els oïdors i oïdores d'aquest programa estan farts de sentir-me dir que la música et porta a uns altres llocs, que la música et genera tota una sèrie de diguéssim, d'emocions, etcètera, etcètera, i a la que puc aprofito per recordar-ho i per recordar-m'ho. I sí que és cert que quan escoltes una cançó amb els ulls tancats o a les fosques, i ara parlo segurament des d'un punt de vista estrictament musical, que després hi ha aquesta alta transcendència. Des d'un punt de vista estrictament musical, aquella cançó sona diferent. Aquella cançó són els mateixos instruments, són els mateixos acords, és tot exactament igual, però hi ha tota una sèrie de matisos que quan estàs amb els ulls tancats, que quan estàs en la foscor, afloren. No?
1: Clar, aquí el tema interessant des de la meva perspectiva de la vista, sí? De per què molts dels usuaris no cal que tanquin els ulls, és perquè el que veuen a fora ja és el que senten a dintre, i anem com un pas més. Per exemple, hi ha molts moments en què estic ballant amb algú que normalment ells són com una família,
0: sí.
1: Llavors ells es veuen cada dia. Es veuen esmorzant, dinant, sopant, els
0: achaques,
1: les sèries, ho veuen tot. Doncs tu imagina't quan estàs en un cercle i una persona que mai es mou, de cop el veuen ballar, és molt bonic. I allà es crea una espècie de comunió increïble. Llavors la vista és molt important. Perquè no és qualsevol vista, és una vista autèntica.
0: Sí,
1: hi ha mirades i mirades, i aquí estem parlant d'una mirada real, honesta i de presència. Llavors aquesta no cal que sigui transportada perquè sigui més intensa tancant els ulls. El sentir no és més intens tancant els ulls, el sentir és més intens connectant amb l'altre.
0: Clar, en aquest
1: perquè
0: cas...
1: el vincle és el que sana. Nosaltres sanem a través del vincle, i el que aquí es necessita és anar molt a sanar el sentiment de solitud, de no serveixo per res.
0: Clar,
1: de
0: perquè...
1: què faig aquí. Clar. Aquí està el kit.
0: Clar, perquè aquests són uns temes recurrents d'aquesta etapa de la bellesa, que es passa en centres de dia o en residències, no? És a dir, és aquell moment en el qual la gent gran es planteja què faig aquí. Ja he arribat al final del trajecte.
1: Només molesto.
0: Per estar així, més valdria que no estigués...
1: Que no hi fos.
0: És a dir, tots aquests pensaments o totes aquestes... pensaments com molt derrotistes, però que, clar, al final responen a un concepte que és segurament... aquesta desconnexió, aquesta, anem a dir-ho així, aquesta infelicitat social de la societat, no? que marca una miqueta la societat.
1: Sí, en aquí, clar, a vegades parlem de la mort, parlem de moltes coses a les sessions, sí? A vegades llegim textos poemes, no? O ballem el cant dels ocells, vull dir-te. No hi ha res que amaguem. A mi m'agrada molt incloure tot això perquè sigui un espai on no s'amaguin de res. De jo estic aquí i puc rebre el que necessiteu, no? Perquè amb el familiar ells i elles intenten dissimular molta cosa.
0: Oh, i tant.
1: I el dissimular és posar-se carcassa. I el que nosaltres anem a fer precisament és que es puguin despullar.
0: Amb els familiars el que normalment sol passar, i insisteixo que parlo amb coneixement de causa, és estic bé, no passa res.
1: Correcte.
0: Val? Però tu veus que sí que passa, que sí que passen coses.
1: Passa tot.
0: I que no estàs tan bé com dius que estàs. I sí. Aquest és un... Bueno, també és una generació, la generació que ara en té 70 llargs, 80, 80 llargs, són una generació que va viure una època complicada, és una generació que està acostumada, o que ha estat acostumada, malauradament, a patir molt, i per tant tenen una mica la cuirassa aquesta de el que passa és el que toca, és el que em toca aguantar.
1: Exacte, llavors... Quan marxa el familiar i tu entres, és un... Ja està, no cal que aguantis més. Pots deixar anar. El que sigui. Llavors, per això posem una cançó i plorem, per això posem una altra cançó i riem, per això surt tot. La sexualitat... Surt tot?
0: Sexualitat
1: home,
0: també
1: clar,
0: surt.
1: Clar. Totes les emocions. I són benvingudes, i són acollides, i no són jutjades. Uh-huh. La dificultat gran és quan entren els familiars a la sessió.
0: Els convideu, els familiars?
1: A mi m'encanta que hi siguin. Però m'agrada això, que hi siguin això... rebent la sessió.
0: Val, perquè anava a dir, venen com a espectadors o venen com a actors?
1: Ells venen a veure la sessió.
0: Val. I intervenen en la sessió o
1: no? Poden evitar-ho. No poden evitar moure el braç de la mare o el... Venga, mama, levanta el brazo. I jo penso, per favor, quieta. Saps? Perquè venen amb lo mental, venen a tota llet, primer a tapar el que senten allà dintre. Clar, llavors no puc treballar així, i jo moltes vegades amb molt d'amor els agafo, els hi aparto la mà a poc, i llavors si tu agafes el familiar de la mà 5 segons i ja estan plorant el familiar, perquè també és com vale, me suelto.
0: Patri, estava pensant jo que aquesta feina no la pot fer tothom. Perdó, faig un matís. Feina. Perdó, no volia utilitzar aquesta paraula. És a dir, això no ho pot fer tothom.
1: Això m'ho diu molta gent.
0: No he fet una pregunta original, ja ho veig, eh? Però vull dir, està bé.
1: Diu gent. Jo no ho veig des d'aquesta perspectiva. Perquè per
0: jo,
1: mi...
0: Jo sí.
1: Perquè jo surto d'allà plena. Jo no m'he buidat.
0: Perquè jo, és que jo t'anava a fer la contra. De dir, com surts d'allà? Perquè jo em poso en el... És a dir, jo em poso en aquesta tessitura i penso, jo d'allà no sortiria ple, sortiria buit. I segurament aquest és el, diguéssim, aquest és el viatge equivocat, eh? De dir, no sortiria ple... perquè hi sortiria buit, perquè em dona la sensació que jo m'he buidat allà dins, i en realitat no.
1: No. Estem amb persones que ja no tenen res a perdre. Vale?
0: Sí.
1: Llavors, les cuirasses, poques n'hi ha allà. En tenen un, algun prejudici, però que els hi talles ràpid. Sí? Aleshores, el que reps tu és amor, tota l'estona. Jo vaig amb el que jo estic, com jo estic. Quan jo vaig amb alguna idea predeterminada, la sessió ja no funciona. Si jo estic trista, jo vaig amb la meva tristor. Jo connecto amb l'altre i si l'altre plora, jo ploro. I després riem i somriem perquè som autèntics. I això és una meravella. Arriba un moment que tu no veus la carcassa de la persona. No la veus. Estàs. Per tant, surto d'allà...
0: És com si transcendissis un... És a dir, és com si... Anava a dir, com si t'alabessis o com si visquessis... per dir-ho així, com una realitat paral·lela, una realitat diferent a la realitat física d'aquell dia a dia.
1: Bueno, és que podríem dir que estem sortint de la Matrix.
0: No volia fer que... No.
1: Fem-ho, perquè vaig veure allà la peli, però vull dir-te...
0: Universos paral·lels.
1: I bueno, anem a cap a el que ens han venut o cap a el que som realment, que som l'essència.
0: Bueno, aquí podríem parlar també de ja que hem parlat d'energies i tal, podríem parlar de quàntica. És a dir, és aquesta cosa com molt més energètica que ens porta a, diguéssim, a estadis molt diferents.
1: Seria un estadi diferent del que estem acostumats a viure, perquè vivim molt des de la ment. Però si connectem amb l'essència en el nostre dia a dia, no és un estat tan estrany.
0: Es pot viure connectat amb l'essència més que amb la ment en el nostre dia a dia? És a dir, faig l'explicació de la pregunta. És a dir, quan parlem de no estem desconnectats del cos i estem desconnectats de la nostra essència i tal, ja, però en el dia a dia és molt complicat fer això. És a dir, és molt complicat viure, no diré d'esquena a la realitat, però sí, amb, diguéssim, des d'aquesta perspectiva més de connexió interna, o no? S'assaja, eh? Tu deies que això s'aprèn, Anna.
2: S'entrena.
0: Però...
2: És reconèixer aquest espai.
0: Sabries posar algun exemple?
2: A veure...
0: Et puc donar una mica de temps mentre escoltem una cançó.
2: Vinga.
0: I arrenquem amb aquesta pregunta. És a dir, com podem ser capaços en el nostre dia a dia de fer aquests dos compartiments, no? De la cosa més quotidiana, més diària, però intentar mantenir aquesta essència en els petits gestos, en les petites accions del nostre dia a dia.
3: Fem un últim cop.
4: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
3: Estimes.
4: Sí. Gràcies.

no hi corre una alè de vent que també s'ensupiria.

0: Hi ha cançons que... són... que són demolidores. Aquesta és una. Aquesta és d'aquelles cançons que... l'has d'escoltar molt, molt calmat, t'agafen un mal dia i buides els llagrimals del cos, de totes, eh? Després en parlarem d'aquesta cançó. Però, Anna, t'havia posat uns deures.
1: Uns bons deures.
0: T'he deixat un minut i mig perquè, perquè et fessis una mica el croquis.
1: Val, bueno... tu parlaves de compartiments. Uh-huh. Jo parlo més d'un espai que conté. És més des d'on et relaciones amb el que passa, perquè ens passen moltes coses, hem de fer moltes coses, hem d'anar a la feina, fills, conduir... La cosa és la presència, des d'on ho faig. La cosa és si sóc conscient dels meus pensaments o sóc el meu pensament. Jo no ho sóc, però és fàcil creure-m'ho. És fàcil, ens passa a tots. Llavors, reconèixer aquest espai que conté, no és fàcil, perquè és estar en presència contínua, i això és molt difícil. Sí? Llavors, aquesta seria la resposta que et diria. I jo, per exemple, quan em descobreixo molt al cap, el que faig és posar atenció amb el que estic fent.
0: D'acord.
1: És a dir... a veure, un exemple pràctic. Si estic trossejant una pastanaga...
0: Sí. Et concentres en el moviment de trossejar aquesta pastanaga i no divagant...
1: I no pensant en que l'haig de trossejar ràpid perquè tinc mitja hora per fer el dinar, perquè... No, perquè arriba tothom... Perquè...
0: Això seria una mica... Ara vaig a simplificar-ho molt, eh?
2: Mindfulness.
0: No, viure molt l'instant, viure molt el moment i no deixar-se contaminar per altres pensaments o per altres per altres sorolls.
1: Jo diria més que no deixar-se és no esbarallar-se perquè em contamino. I perquè potser han passat 3 dies, dic, mare, 3 dies, eh? Hola? Portes 3 dies donant-li voltes a això... No? Perquè això passa. Eureka, m'he donat compte. Aquí ja tinc algun... No, aquí tinc l'oportunitat de fer una cosa diferent. Més que esbarallar-me i dir, clar, hauria d'haver estat present. Perquè, no, perdona, és que m'han passat moltes coses. La vida se'm complica. Tinc una mala notícia. Em mou. Llavors és com, bueno, doncs en el moment que puc donar-me en compte del que m'està passant, vale, obro. No? Per mi és com obrir el cor a mi mateixa i dir, bueno, val, doncs ara com vols, no? Com vols gestionar això, no? Ara que t'has adonat que portes 3 dies donant-li voltes i... És una mica, per mi és una mica més això, és com em relaciono amb el que m'està passant, més que intentar que em passi una cosa diferent.
0: Correcte.
2: En aquesta direcció em agradaria com linkar-ho amb el projecte La que baila, sí? Té un projecte que es diu Niuma, que és als hospitals. Sí, amb pal·liatiu i terminal.
0: Correcte.
2: Jo aquí em vaig plantejar, a veure com jo, perquè jo surto molt plena, però com afrontaré un malalt terminal?
0: Clar, perquè la diferència rau aquí en el termini de vida.
2: Sí, i en l'edat.
0: I en l'edat, exacte. Perquè, clar, et pots trobar, evidentment, et pots trobar gent gran,
2: trobo.
0: Però també et trobarà gent que és jove.
2: Exactament. I amb estats... molt diferents als que jo estic acostumats a veure en una residència. Físicament... és intens.
0: I amb... quina és l'experiència?
2: És una meravella.
0: Sí?
2: És una meravella. És preciós. I amb això que dèiem, que deia l'Anna de trossejar la pastanaga, ells, quan ataca la ment, és que quan tenen contacte, és que tenen tan clar que és allò i no l'altre, tenen tan clar que s'han de concentrar en tallar la pastanaga, tan clar, que és a mi el que m'agrada destallar. Que no venen amb idees preconcebudes, ni. No, és l'autenticitat, perquè ja no tinc temps de ser una altra cosa. Perquè ara, ara se'm fan les grans preguntes. Em queden, potser demà no hi soc.
0: És aquell tic-tac del rellotge...

0: canvia radicalment.
1: Clar, llavors és, anem a posar bellesa en aquest moment, anem a posar amor, anem a posar-hi tacte, anem a posar-hi mirada, anem a compartir junts, anem a fer aquest vincle que sigui autèntic, sense que la meva por ataqui, ni el meu dolor ataqui, saps? Ni que jo hagi de ser un metge que et curi, no, jo vinc.
0: No, ni tan sols un psicòleg o una psicòloga que t'escolti.
1: És que és diferent.
0: Va molt més enllà.
1: Clar.
0: És una cosa molt més atàvica, no? Molt més que surt del més profund del que som.
1: Sí. I clar, per mi això és un privilegi. O sigui, estar amb aquest tipus de teixit humà, per mi és un privilegi. O sigui, jo arribo a tenir unes converses un dia, un dilluns, qualquiera, que surto d'allà i haig de parar un moment i dic, això que acaba de passar és real? O sigui, em sembla tan heavy i tan preciós. O sigui, jo tinc últims balls de vida molts dies de la meva vida.
0: I tu, que clar, en aquests casos en concret, no? La medicina, que moltes vegades, la medicina tradicional, tal com la coneixem, que és molt pal·liativa, com es mira totes aquestes... Tu, que m'imagino que hauràs tingut contacte amb metges, no?, de tots aquests centres. Com s'ho miren, això? S'ho miren amb amor? S'ho miren amb escepticisme? S'ho miren amb, de manera pejorativa? Suposo que hi ha de tot, però en general...
1: És una mica con la iglesia hemos topado, no? I hi ha de tot. Com més prejudici, ja veus que més allunyada està la persona del seu cor. Llavors tampoc em poso a jutjar. Saps? El que sí que m'he trobat és metges que em deixen passar. Metges que em diuen, està així, però sé que amb tu hi haurà un espai de calma. Perquè, clar, el dolor el poden pal·liar els metges. Estan entrenats per això.
0: Uh-huh.
1: Però el patiment humà, com el pal·liem? Aquí està el quid de la qüestió. Llavors, tu vas cap al patiment, no vas cap al dolor.
0: El dolor el pots...
1: El podem, clar, li podem enxufar una mica de morfina, una mica de... Saps? I el metge té aquesta funció. Però hi ha una altra funció que se li escapa.
0: Bueno, segurament és aquesta... M'imagino, intento posar una mica en la pell d'algú, és aquesta por a morir. A por a deixar la vida. Jo me n'aniré i tota la resta de gent que m'envolta es quedaran aquí, però jo marxaré i ja no veuré res. Això ha de ser una càrrega terrible, no? I clar, si tens moments d'aquests de... anem a dir-ho així, no? Com de joia o com de... que transcendeixes una mica aquest dolor, aquest patiment.
1: Clar, o que pots entrar en lo metafísic. Per exemple, que la persona que tens a demà obre l'espai a la metafísica i a dir, bueno, on anirem? Saps? Llavors aquí entra la fe. És que hi ha moltes coses a darrere d'una sessió de la que baila. Moltíssimes. Hi ha dols de cames, de persones que estan en una residència i estan tristes. I si realment et pares a escoltar el tempo d'aquella persona, t'acaba dient què està passant. Que és que avui ja no podré tornar a caminar. Per exemple. Saps quants dols hi han? Milions. Aquest ull ja no funciona.
0: Clar, són aquestes petites coses que segurament no li donem la importància que tenen. Són microdols.
1: Micros.
0: Vale? És a dir, són aquests dols petits, com quan es parlen de micromasclismes, que són aquestes mostres de masclisme que ja hem donat per segures,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Però que estan allà i que, sumades una a una, creen grans estructures. No? Anna, Patri, 53 minuts que ens han passat aquí volant, parlant de moltes coses, però parlant sobretot d'un projecte que emocionalment té una càrrega espectacular i que estic segur que beneficia molta gent i que podria beneficiar encara moltíssima més gent. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la Gent Normal, per haver-nos explicat què feu i, sobretot, desitjar-vos molta sort i molta energia i seguir fent...

0: i seguir portant aquest somriure, aquesta connexió, aquesta felicitat amb la gent amb qui tracteu.
1: Ello vamos.
2: Eso vamos, sí.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I a vosaltres, si no heu descobert coses avui, doncs malament, perquè la conversa d'avui ha estat mega interessant. Ens escoltem la pròxima setmana, pròxim dimecres, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i www.radiorubí.cat. Apa, bona tarda i fins la setmana que ve.
1: Bona tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vàpers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud, i haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però, hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí, i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges, poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre, i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamón Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de SEAT a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, SEAT té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Un quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
10: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
1: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
13: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i, a més, serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
14: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí que sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
13: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai. També els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
15: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
16: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
17: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
18: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
19: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
18: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
20: Hay una ofensiva de los fondos buitres por tirar a la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
18: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
21: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
22: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
21: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
23: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a 2 braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
21: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
1: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Virgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
0: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
1: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard H i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Copla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Un a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2023. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamón Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol Pedro Sánchez, ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
9: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
10: La setmana passada va ser molt desmesurat, molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
9: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
11: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
9: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials, i 6 de cada 10 per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
15: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
14: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dawn ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
9: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
16: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
9: Actualment a Catalunya, segons la patronal de Metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
17: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per apagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
18: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves

0: i públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
1: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
2: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026 promoguda per la xarxa i Ràdio 4 i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deixa. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
3: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
4: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
3: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
5: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunitat creativa i professional de l'audiovisual.
3: El podcast també ha tingut espai en el MAC. S'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
2: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
6: El club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
7: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
6: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a la CB.
8: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
6: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
2: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la

0: Jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic i ens ho apropa el David Navarro.
1: L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics. Cal.

0: Són les 8 del matí i és 4 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Els hospitals de referència dels rubinencs registren les llistes d'espera més llargues de Catalunya en diverses especialitats. Segons les últimes dades del CatSalut, l'espera per visitar-se amb un digestòleg a Mutua Terrassa supera l'any, mentre que a l'Hospital de Terrassa lideren els temps d'espera en oftalmologia i cardiologia. La coordinadora per una sanitat pública de Rubí ja ha recollit més de 3.800 signatures per reclamar millores assistencials. El col·lectiu manté demandes com la construcció de l'Hospital de Rubí, un quart CAP i la reducció de les llistes d'espera. Recta final per al procés extraordinari de regularització de persones immigrants. Des de Rubí i Masdé alerten de les dificultats per aconseguir alguns documents dels països d'origen i recomanen iniciar els tràmits com més aviat millor abans que acabi el termini el dia 30 de juny. En esports, xerram dels èxits del rubinenc Sergio Gamboa al capdavant del vòlei del Barça.

0: Abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i també com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, en Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia, un dijous de temps molt regirat, molt tempestuós i, de fet, al llarg d'aquesta tarda, sobretot, és quan acabarà descarregant a molts indrets del país. Aquest matí, amb alguna pluja, però de moment més esporàdica, i serà molt avançada la tarda i cap al vespre, quan aquestes tempestes s'acabaran escampant, ja diem, per molts indrets. Les més fortes, a cavall d'Osona, del Ripollès, la Garrotxa, la comarca del Berguedà, també el Moianès i el Vallès Oriental. Les pluges una mica més isolades, amb poca precipitació, la veritat, cap a les comarques de l'Ebre, sobretot ja més cap al nord i també a les de Ponent. Temperatura encara xafogosa, però anirà baixant, així que vagi descarregant al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Pel que fa al trànsit, connectem amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dijous destacant una incidència des d'ahir a la nit. Tenim un accident a la carretera J552, doncs, que talla la calçada a l'altura d'Arbúcies en sentit sud cap a Hostalric i obra desviaments senyalitzats. Fa poca estona teníem un accident a la AP7 a Sant Cugat del Vallès en direcció a Tarragona, però tot just fa uns instants ja ha normalitzat la seva situació. Parlem, doncs, de retenció amb intensitat, destacant tots els accessos i voltants de Barcelona, perquè tenim força col·lapse amb tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat i lentitud també per la C-16, sobretot pels túnels de Vallvidrera. Al Vallès destaquem aquestes fortes retencions a la AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També la C-58 circula amb moltes retencions de fins a 7 quilòmetres de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès fins al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Els hospitals de referència de la població de Rubí tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya, amb 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Segons les dades del mes d'abril facilitades pel CatSalut, l'Hospital de Terrassa, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, té les llistes d'espera més llargues del país en les següents especialitats. Oftalmologia, 245 dies d'espera de mitjana. Cardiologia, 207 dies. Cirurgia general, 139 dies d'espera mitjana. I l'Hospital de Mutu a Terrassa continua batent rècords amb les llistes d'espera per veure el seu digestòleg, amb 418 dies d'espera de mitjana. Pel que fa a cirurgia, es troba amb les llistes més llargues de Catalunya en 2 intervencions que es fan a l'Hospital Mutu. Atenció, les operacions de mama no oncològiques, amb 1 any d'espera, i els cateterismes amb 212 dies fins a la intervenció. Tot plegat, falta d'una manca estructural de recursos i personal, segons denuncia Jordi Aparicio, delegat comarcal del Sindicat Metges de Catalunya.
1: Manquen professionals i, a més, el problema que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. I la veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però també pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant.
0: En proves diagnòstiques, els hospitals de referència de la població de Rubí no tenen cap rècord a nivell català, tot i que és destacable l'espera en les ecografies de diverses especialitats que es programen a l'Hospital de Terrassa. Els dos hospitals sí que compleixen els terminis establerts en les operacions prioritàries, que són les cirurgies oncològiques, cardíaques o de pròtesi. I seguim xerrant de sanitat i de llistes d'espera. La campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya, vol posar de manifest la dependència que té el sistema sanitari de les hores extraordinàries que realitzen voluntàriament molt facultatius i que permeten en bona part reduir aquestes llistes d'espera. Així ho ha explicat a aquesta casa el doctor Jordi Aparicio, que l'escoltàvem abans, que és el delegat de Metges de Catalunya al Vallès, que ha defensat la necessitat de deixar de fer aquesta activitat addicional per evidenciar les mancances estructurals del sistema. Segons Aparicio, els professionals mèdics ja assumeixen una jornada ordinària i una jornada complementària i obligatori a través de les guàrdies. A aquestes hores s'hi afegeix una activitat voluntari que es realitza per cobrir baixes, jubilacions, manca de personal o necessitats assistencials que no estan adequadament dimensionades. Jordi Aparicio ha explicat quin temps els suposa als metges aquesta assistència.
1: Miri, en principi s'ha calculat així per sobre, i inclús el CatSalut l'altre dia va reconèixer, que hi ha puestos que hi ha un 20 o un 30% d'atenció que es fa amb aquesta jornada voluntària, i altres puestos que igual és nuda, però calculem això, un 20-30% d'atenció de la ciutadania que és necessària per atendre aquesta jornada, que la fem de forma voluntària.
0: La campanya planteja deixar de fer tota l'activitat que no sigui obligatori. La mesura no afecta les urgències ni l'atenció vital, però sí que podria repercutir en l'activitat programada, especialment en les visites no urgents i en les actuacions destinades a reduir aquestes llistes d'espera que xerràvem abans. Aparicio considera que la situació és conseqüència d'una manca de planificació que s'arrossega des de fa anys. En aquest sentit, sosté que les absències per vacances han deixat de cobrir-se des de fa temps i que les administracions no han previst adequadament les necessitats futures de professionals. Pel que fa a les possibles solucions, el doctor aposta per una millor organització dels recursos, per incrementar el nombre de facultatius i per aplicar mesures que permetin retenir el talent mèdic. També defensa la necessitat d'establir acords a llarg termini que garanteixin la sostenibilitat del sistema sanitari públic i evitin sol·licitin que continuï depenent del sobreesforç dels professionals.

0: I la coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí ha superat les 3.800 signatures en la campanya que reclama millores en l'atenció sanitària a la ciutat. El col·lectiu considera que la ciutadania és cada vegada més conscient de les mancances del sistema i manté les seves reivindicacions, entre les quals destaquen la construcció de l'Hospital de Rubí, l'obertura d'un quart CAP, la reducció de les llistes d'espera i el reforç de la salut mental infantil i juvenil. L'objectiu és dur aquestes signatures al Departament de Salut i a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Josep Maria Pijuan, membre de la coordinadora, assegura que el suport ciutadà està sent molt ampli.
1: En el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vas tenir, no tornis a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té molt a sobre.
0: La coordinadora reforçarà durant aquest mes de juny la recollida de signatures en noves paradetes en diversos punts de la ciutat, entre els quals hi ha la plaça del Progrés, el barri de les Torres i la plaça Catalunya. A més, el pròxim 9 de juny organitza una xerrada a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb Toni Barberà sota el títol «Qui guanya i qui perd amb les privatitzacions». I compte enrere per a les persones immigrants que volen acollir-se al procés extraordinari de regularització. Queda menys d'un mes perquè finalitzi el termini de presentació de sol·licituds previst per al 30 de juny. Des de Rubí Forma ofereixen assessorament per ajudar les persones interessades a completar els tràmits. Una de les principals dificultats és aconseguir documents oficials dels països d'origen, com els certificats d'antecedents penals o les partides de naixement. A més, molts d'aquests documents s'han de traduir oficialment al castellà i tenen una vigència limitada. Ho explica Marta Figuereo, tècnica d'acollida de persones nouvingudes del Rubí Forma.
2: Les dificultats que s'estan trobant és més en relació a la documentació. Hi ha un seguit de documentació que han de demanar al seu país d'origen, que en aquest cas són els antecedents penals o partides de naixement, que han de, bueno, les han de sol·licitar primerament, després demanar la postilla o la legalització, i en el cas que no estigui el document en castellà, ha d'haver una traducció. Llavors, aquests documents tenen una vigència de 3 mesos i com que estan tardant molt els països, doncs estan trobant que estan caducats, els han de tornar a sol·licitar, i això retrasa molt el procés i ens trobem la recta final, es complica tot molt més.
0: Malgrat aquests obstacles, algunes de les persones que estan fent el procés asseguren que han pogut completar els tràmits sense grans problemes, tot i que remarquen que la situació varia molt segons el país d'origen. Des del Rubí Forma recomanen no esperar els últims dies per presentar la documentació i revisar amb temps tots els requisits per evitar incidències abans que finalitzi el termini.

0: protagonisme pel rubinenc Sergio Gamboa al capdavant del vòlei del Barça després d'una temporada d'èxits que el consolida com una de les veus destacades del projecte blaugrana. Toni Bravo.
1: El rubinenc Sergio Gamboa, director tècnic de la secció del vòlei Barça, entrenador del cadet masculí, ha tancat una temporada extraordinària amb el seu campionat d'Espanya. El seu equip va completar un torneig gairebé perfecte, cedint només un set abans de la final, on no van poder superar el Club Natació Sabadell. Gamboa destaca el creixement del grup, la feina formativa, la importància de donar minuts a tots els jugadors. La temporada ha estat històrica per al club. Quatre equips classificats per al Campionat d'Espanya, el júnior proclamat campió després de guanyar tots els partits. El tècnic continuarà dirigint el projecte esportiu del Barça, tot i reconèixer que la paternitat l'ha obligat a ajustar ritmes aquest any. I pel que fa al futbol, ens fixem. La temporada de l'Olímpic B ha completat un curs excel·lent a tercera catalana, tornant a demostrar que la categoria no li queda gran. L'equip de Fran Moreno ha acabat quart del grup 7, 52 punts, ha arribat a les últimes jornades amb opcions de lluitar per la tercera plaça. El filial ha sabut adaptar-se a un grup competitiu, mantenint un estil sòlid, regular, i a més ha continuat complint la seva funció de nodrir el primer equip quan ha calgut, sense perdre rendiment.

principi d'acord eficosa per reduir l'impacte de l'ERO. El preacord entre empresa i sindicats rebaixa les sortides previstes de 172 a 105 persones, totes voluntaris, i incorpora indemnitzacions, una clàusula de retorn i un ERTO temporal per repartir l'afectació entre la plantilla. Els agents rurals retiren 5 passos canadencs instal·lats als ponts de l'AP-7 perquè els senglars gairebé no els utilitzen. La mesura no afecta Rubí, on es mantenen els dispositius de control situats als accessos de la ciutat per prevenir l'expansió de la pesta porcina. Rubí es prepara per celebrar els 10 anys del Festival Teatre Sense Teatre. Entre dijous i diumenge, carrers, places i equipaments de la ciutat acolliran 9 espectacles de teatre, circ i arts escèniques amb l'objectiu d'apropar la cultura a tots els públics. I en esports, protagonisme pel rubinenc Sergio Gamboa i els èxits que està liderant al capdavant del vòlei del Barça.

0: Direcció de Ficosa i els sindicats han arribat aquesta matinada a un preacord per permetre reduir l'impacte de l'expedient de regulació d'ocupació l'ERO plantejat per l'empresa. Les negociacions feia dues setmanes que estaven en marxa i finalment les dues parts han aconseguit acostar posicions. La decisió té una afectació directa a Rubí i a la comarca, ja que a la planta hi treballen 121 rubinencs i rubinenques, segons ha informat Comissions Obreres. El nombre de persones afectades per l'ERO es redueix de les 172 previstes inicialment a un màxim de 105. A més, les sortides seran voluntaris. També s'ha pactat un sistema d'indemnitzacions amb un límit màxim de 100.000 euros. Paral·lelament, l'acord inclou un ERTO a l'àrea d'enginyeria. Inicialment, afectarà 38 persones entre l'1 de setembre d'aquest any i el 30 de juny del 2027, però s'ampliarà a 275 treballadors per repartir l'afectació de manera solidari entre tota la plantilla. Segons els càlculs de Comissions Obreres, això suposaria aproximadament 2 dies al mes per persona. El delegat sindical de la UGT, Òscar Mesa, ha explicat a aquesta casa que les negociacions es van allargar fins ahir i que, tot i que el preacord no recull totes les demandes del comitè d'empresa, sí que incorpora millores importants.
1: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hasta su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias. E incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad para menores de 50 que se apuntaran en las próximas 2 semanas de otros 2.000 euros más.
0: La sortida dels treballadors que s'acullin a les baixes voluntaris es farà de manera esglaonada en 4 fases. La primera està prevista per a mitjans de juliol i l'última el 31 de març de l'any vinent. Les indemnitzacions variaran en funció de l'edat dels treballadors, en compensacions més elevades per a persones menors de 50 anys. A més, el document incorpora una clàusula de retorn. Si durant els pròxims 3 anys s'obre una vacant fixa a l'empresa, les persones que hagin sortit amb l'ERO tindran prioritat per tornar-hi a treballar. Pel que fa als afectats per l'ERTO, l'empresa es compromet a complementar la prestació d'atur per garantir entre el 65% i el 85% del salari brut. Ara, el preacord haurà de rebre el vistiplau de la plantilla. Aquest divendres es farà un referèndum entre els treballadors afectats després de diverses assemblees informatives que tindran lloc en diferents torns de treball. Tornem a escoltar Mesa.
1: Daran inici a les assemblees ya a las 10 de la noche, mañana a las 9 y media de la mañana y a continuación la última será a las 4 de la tarde para cubrir los diferentes turnos, el turno de noche, el turno de mañana junto con central y turno de tarde. Y en estas asambleas, pues nada, o sea, presentaremos el acuerdo a la plantilla, que la plantilla ya está a falta de 4 flecos, la verdad es que ya tienen bastante información, y que sea ella la que ratifique mediante su voto el acuerdo.
0: Si el test és ratificat, s'obrirà un període fins al 19 de juny perquè les persones interessades puguin adherir-se voluntàriament a les baixes pactades. I els agents rurals han retirat 5 passos canadencs instal·lats als passos superiors de l'AP-7 en el tram compromès entre Cerdanyola del Vallès i la C-16. Aquests elements formaven part del dispositiu desplegat per contenir la propagació de la pesta porcina africana i evitar el desplaçament dels senglars fora de la zona de control. Segons han explicat fonts dels agents rurals a Ràdio Rubí, la retirada s'ha decidit per criteris d'eficiència operativa. L'experiència acumulada durant els darrers mesos ha demostrat que els senglars utilitzen molt poc aquests passos superiors, especialment si es comparen amb altres punts com els de drenatges o els passos inferiors, que continuen sent els principals llocs de pas de la fauna. La mesura no afecta Rubí. Els passos canadencs instal·lats a les entrades de la ciutat des de Sant Quirze del Vallès per la C14-13 i des de Terrassa per la BP1503 es mantenen. Recordem que els passos canadencs són reixes metàl·liques col·locades sobre la calçada que permeten el pas dels vehicles, però que els senglars eviten travessar perquè les seves potes poden quedar entre els espais de la reixa. Aquests dispositius es van instal·lar fa uns mesos com una de les mesures de control per frenar una possible expansió de la pesta porcina africana. I en la plana cultural, els carrers i places de Rubí s'ompliran d'arts escèniques entre avui i diumenge 10 de juny. I és que arriba a Rubí el Festival Teatre Sense Teatre, l'esdeveniment organitzat per la companyia local Latal en col·laboració amb l'Ajuntament, celebra 10 anys democratitzant la cultura i apropant diferents disciplines artístiques a la ciutadania. El festival d'enguany oferirà un total de 9 espectacles repartits per diferents ubicacions del municipi. La inauguració oficial tindrà lloc a la plaça del Celler amb l'espectacle Escape de la companyia industrial teatrera, que servirà també per celebrar l'aniversari del certamen amb una copa de cava per al públic assistent. Com a novetat d'aquesta edició, s'estrena com a escenari l'Auditori del Castell. Jordi Madaleno, membre de la companyia Latal i coordinador del festival, ha explicat que l'objectiu del festival és acostar l'art al públic.
2: És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i ve un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, ah, doncs anem al teatre, o portem els nens al teatre, o el que sigui.
0: Enguany, el festival celebra la seva desena edició. Madaleno destaca la consolidació del projecte al llarg d'aquesta dècada i la fidelitat dels espectadors rubinencs. En tot, explica que actuar al carrer és molt diferent a fer-ho en un teatre i cal lluitar contra molts estímuls per interpel·lar els vianants.
2: T'has de guanyar el públic, perquè el públic té molts estímuls pel voltant. Clar. En un teatre arribes, s'apaguen les llums, s'obre el teló i comença una obra, en silenci. Al carrer passa una ambulància, un gos, no sé què, un nen crida, plora, està ple de coses i tu has de lluitar, entre cometes, per l'atenció del públic.
0: Tot i que la majoria de les actuacions són gratuïtes i a l'aire lliure, algunes requereixen reserva previ d'entrada a causa de les limitacions d'aforament dels espais tancats. És el cas de les obres que es faran a l'Amfiteatre del Castell i les que també es faran a la sala. El programa complet es pot consultar i descarregar a través del web municipal de l'Ajuntament de Rubí, però la Belén Tierno ens fa 5 cèntims.
3: Entre les propostes destacades del cap de setmana trobem Isto non en una de Vaqueiros, una proposta gallega en format de creació contínua que es podrà veure a l'Auditori del Castell amb aforament limitat. També tenim Encapsulant Dickens, un espectacle familiar guardonat amb el Premi Max, que es presentarà dins el cicle Entre Bambolines, a la sala on el públic se situa dalt de l'escenari. Ventura, a càrrec de la companyia Esbarjo, oferirà una doble sessió a l'Ateneu per l'alta demanda de les entrades. Recordem que Esbarjo és l'únic grup local que actua en aquest festival Teatre Sense Teatre. Camelba és una comèdia dirigida pel rubinenc Jordi Madaleno, que utilitza l'estructura de les curses de camells de fira. També es pot veure Refugi, de Manolo Alcántara, premiada en diversos festivals i que es farà al pati de l'Escola Pau Casals per les obres de la plaça Salvador Allende. Gota, de Txema Muñoz, també dirigida per un rubinenc, per al Leandre Rivera, i que ha estat una de les obres més guardonades en tots els festivals de teatre de carrer.

0: informació esportiva en focus pel rubinenc Sergio Gamboa, que signa una temporada d'èxits al capdavant del vòlei del Barça. Toni Bravo.
1: El director tècnic del vòlei Barça, el rubinenc Sergio Gamboa, celebra una temporada de resultats excepcionals. El seu cadet masculí s'ha proclamat subcampió d'Espanya després d'un torneig brillant, 6 victòries, només un 7 perdut abans de la final. Gamboa subratlla el valor del procés formatiu, la participació de tots els jugadors, la importància de la gestió emocional en els partits decisius. El club ha viscut un any històric, el júnior s'ha proclamat campió d'Espanya, el juvenil ha acabat quart, l'infantil també ha competit al màxim nivell. Gamboa continuarà al capdavant de la direcció tècnica del vòlei Barça, tot i admetre que la paternitat hi ha fet replantejar ritmes i dedicació. Quan al futbol, mirem cap a la temporada de l'Olímpic B, que ha tornat a situar-se entre els millors equips del grup 7 de tercera catalana. El conjunt de Fran Moreno ha tancat el curs en quarta posició, 52 punts, trajectòria molt regular, confirmant que la categoria no li pesa. L'equip ha competit bé, tant en un grup físic i exigent com el de l'any passat, demostrant maduresa i capacitat d'adaptació. També ha estat clau el paper del filial aportant jugadors al primer equip quan ha calgut, un curs que reforça el projecte, manté l'Olímpic B com un dels blocs més sòlids de la categoria.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
8: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
9: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
10: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Quan passen 8:15 del matí, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre, de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dijous de temps molt regirat, molt tempestuós, i de fet, al llarg d'aquesta tarda, sobretot, és quan acabarà descarregant a molts indrets del país. Aquest matí, amb alguna pluja, però de moment més esporàdica, i serà molt avançada la tarda i cap al vespre, quan aquestes tempestes s'acabaran escampant, ja diem, per molts indrets. Les més fortes, a cavall d'Osona, del Ripollès, la Garrotxa, la comarca del Berguedà, també el Moianès i el Vallès Oriental. Les pluges una mica més isolades, amb poca precipitació, la veritat, cap a les comarques de l'Ebre, sobretot ja més cap al nord i també a les de Ponent. Temperatura encara xafogosa, però anirà baixant, així que vagi descarregant al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara, Conna Tam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens actualitzi la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant que tenim activa una incidència, parlem d'aquest accident a la carretera J552 cap a l'altura d'Arbúcies, que talla la calçada en sentit sud i encara obre desviament senyalitzat. Més enllà d'aquesta incidència, encara també parlem de retencions amb molta intensitat per anar atenció als accessos i voltants de Barcelona. Al vessant Besòs ara mateix tenim moltes retencions encara en tot el nus de la Trinitat per la C58, la C33 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que va retrocar tot plegat, ens deixa retencions en tot el tram de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara la C7 ja circula amb normalitat, és cert, però que encara quedaria algun punt amb lentitud en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera cap a la ronda de dalt. Al Vallès, però, també encara queda molta intensitat a la circulació de la AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord al punt de Cerdanyola. La C58 des de Sant Quirze també continua amb moltes retencions de manera intermitent cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

Conferència dels Rubinencs registren les llistes d'espera més llargues de Catalunya en diverses especialitats. Segons les últimes dades del CatSalut, l'espera per visitar-se amb un digestòleg a Mútua Terrassa supera l'any, mentre que a l'Hospital de Terrassa lideren els temps d'espera en oftalmologia i cardiologia. La coordinadora per una sanitat pública de Rubí ja ha recollit més de 3.800 signatures per reclamar millores assistencials. El col·lectiu manté demandes com la construcció de l'Hospital de Rubí, un quart cap, i la reducció de les llistes d'espera. Recte final per al procés extraordinari de regularització de persones immigrants. Des de Rubí Forma alerten de les dificultats per aconseguir alguns documents dels països d'origen i recomanen iniciar els tràmits com més aviat millor abans que acabi el termini el dia 30 de juny.

0: Els hospitals de referència de la població de Rubí tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya, amb 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Segons les dades del mes d'abril facilitades pel CatSalut, l'Hospital de Terrassa, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, té les llistes d'espera més llargues del país en les següents especialitats. Oftalmologia, 245 dies d'espera de mitjana. Cardiologia, 207 dies. Cirurgia general, 139 dies d'espera mitjana. I l'Hospital de Mutu a Terrassa continua batent rècords amb les llistes d'espera per veure el seu digestòleg, en 418 dies d'espera de mitjana. Pel que fa a cirurgia, es troba amb les llistes més llargues de Catalunya en 2 intervencions que es fan a l'Hospital Mutu. Atenció, les operacions de mama no oncològiques, amb 1 any d'espera, i els cateterismes amb 212 dies fins a la intervenció. Tot plegat, falta d'una manca estructural de recursos i personal, segons denuncia Jordi Aparicio, delegat comarcal del Sindicat Metges de Catalunya.
1: Manca professionals i, a més, el problema que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. I la veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat ens sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que li he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant.
0: En proves diagnòstiques, els hospitals de referència de la població de Rubí no tenen cap rècord a nivell català, tot i que és destacable l'espera en les ecografies de diverses especialitats que es programen a l'Hospital de Terrassa. Els dos hospitals sí que compleixen els terminis establerts en les operacions prioritàries, que són les cirurgies oncològiques, cardíaques o de pròtesi. I seguim xerrant de sanitat i de llistes d'espera. La campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya, vol posar de manifest la dependència que té el sistema sanitari de les hores extraordinàries que realitzen voluntàriament molt facultatius i que permeten en bona part reduir aquestes llistes d'espera. Així ho ha explicat a aquesta casa el doctor Jordi Aparicio, que l'escoltàvem abans, que és el delegat de Metges de Catalunya al Vallès, que ha defensat la necessitat de deixar de fer aquesta activitat addicional per evidenciar les mancances estructurals del sistema. Segons Aparicio, els professionals mèdics ja assumeixen una jornada ordinària i una jornada complementària obligatori a través de les guàrdies. A aquestes hores s'hi afegeix una activitat voluntari que es realitza per cobrir baixes, jubilacions, manca de personal o necessitats assistencials que no estan adequadament dimensionades. Jordi Aparicio ha explicat quin temps els suposa als metges aquesta assistència.
1: Miri, en principi s'ha calculat així per sobre, i inclús el CatSalut l'altre dia va reconèixer, que hi ha puestos que hi ha un 20 o un 30% d'atenció que es fa amb aquesta jornada voluntària, i altres puestos que igual és nuda, però calculem això, un 20-30% d'atenció de la ciutadania que és necessària per atendre aquesta jornada, que la fem de forma voluntària.
0: La campanya planteja deixar de fer tota l'activitat que no sigui obligatori. La mesura no afecta les urgències ni l'atenció vital, però sí que podria repercutir en l'activitat programada, especialment en les visites no urgents i en les actuacions destinades a reduir aquestes llistes d'espera que xerràvem abans. Aparicio considera que la situació és conseqüència d'una manca de planificació que s'arrossega des de fa anys. En aquest sentit, sosté que les absències per vacances han deixat de cobrir-se des de fa temps i que les administracions no han previst adequadament les necessitats futures de professionals. Pel que fa a les possibles solucions, el doctor aposta per una millor organització dels recursos, per incrementar el nombre de facultatius i per aplicar mesures que permetin retenir el talent mèdic. També defensa la necessitat d'establir acords a llarg termini que garanteixin la sostenibilitat del sistema sanitari públic i evitin facilitin que continuï depenent del sobreesforç dels professionals.

0: La coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí ha superat les 3.800 signatures en la campanya que reclama millores en l'atenció sanitària a la ciutat. El col·lectiu considera que la ciutadania és cada vegada més conscient de les mancances del sistema i manté les seves reivindicacions, entre les quals destaquen la construcció de l'Hospital de Rubí, l'obertura d'un quart CAP, la reducció de les llistes d'espera i el reforç de la salut mental infantil i juvenil. L'objectiu és dur aquestes signatures al Departament de Salut i a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Josep Maria Pijuan, membre de la coordinadora, assegura que el suport ciutadà està sent molt ampli.
1: En el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vostè no, no torni a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té molt a sobre.
0: La coordinadora reforçarà durant aquest mes de juny la recollida de signatures en noves paradetes en diversos punts de la ciutat, entre els quals hi ha la plaça del Progrés, el barri de les Torres i la plaça Catalunya. A més, el pròxim 9 de juny organitza una xerrada a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb Toni Barberà sota el títol «Qui guanya i qui perd amb les privatitzacions». I compte enrere per a les persones immigrants que volen acollir-se al procés extraordinari de regularització. Queda menys d'un mes perquè finalitzi el termini de presentació de sol·licituds previst per al 30 de juny. Des de Rubí Forma ofereixen assessorament per ajudar les persones interessades a completar els tràmits. Una de les principals dificultats és aconseguir documents oficials dels països d'origen, com els certificats d'antecedents penals o les partides de naixement. A més, molts d'aquests documents s'han de traduir oficialment al castellà i tenen una vigència limitada. Ho explica Marta Figuereo, tècnica d'acollida de persones nouvingudes del Rubí Forma.
2: Les dificultats que s'estan trobant és més en relació a la documentació. Hi ha un seguit de documentació que han de demanar al seu país d'origen, que en aquest cas són els antecedents penals o partides de naixement, que han de, bueno, les han de sol·licitar primerament, després demanar la postilla o la legalització, i en el cas que no estigui el document en castellà, ha d'haver una traducció. Llavors, aquests documents tenen una vigència de 3 mesos i com que estan tardant molt els països, doncs estan trobant que estan caducats, els han de tornar a sol·licitar, i això retrasa molt el procés i ens trobem la recta final, es complica tot molt més.
0: Malgrat aquests obstacles, algunes de les persones que estan fent el procés asseguren que han pogut completar els tràmits sense grans problemes, tot i que remarquen que la situació varia molt segons el país d'origen. Des del Rubí Forma recomanen no esperar els últims dies per presentar la documentació i revisar amb temps tots els requisits per evitar incidències abans que finalitzi el termini.

0: pel rubinenc Sergio Gamboa al capdavant del vòlei del Barça després d'una temporada d'èxits que el consolida com una de les veus destacades del projecte Blaugrana. Toni Bravo.
1: El rubinenc Sergio Gamboa, director tècnic de la secció del vòlei Barça, entrenador del cadet masculí, ha tancat una temporada extraordinària amb el subcampionat d'Espanya. El seu equip va completar un torneig gairebé perfecte, cedint només un set abans de la final, on no van poder superar el Club Natació Sabadell. Gamboa destaca el creixement del grup, la feina formativa, la importància de donar minuts a tots els jugadors. La temporada ha estat històrica per al club, 4 equips classificats per al Campionat d'Espanya, el júnior proclamat campió després de guanyar tots els partits. El tècnic continuarà dirigint el projecte esportiu del Barça, tot i reconèixer que la paternitat l'ha obligat a ajustar ritmes aquest any. I pel que fa al futbol, ens fixem. La temporada de l'Olímpic B ha completat un curs excel·lent a tercera catalana, tornant a demostrar que la categoria no li queda gran. L'equip de Fran Moreno ha acabat quart del grup 7, 52 punts, ha arribat a les últimes jornades amb opcions de lluitar per la tercera plaça. El filial ha sabut adaptar-se a un grup competitiu, mantenint un estil sòlid, regular, i a més ha continuat complint la seva funció de nodrir el primer equip quan ha calgut, sense perdre rendiment.

Principi d'acord eficosa per reduir l'impacte de l'ERO. El preacord entre empresa i sindicats rebaixa les sortides previstes de 172 a 105 persones, totes voluntaris, i incorpora indemnitzacions, una clàusula de retorn i un ERTO temporal per repartir l'afectació entre la plantilla. Els agents rurals retiren 5 passos canadencs instal·lats als ponts de l'AP7 perquè els senglars gairebé no els utilitzen. La mesura no afecta Rubí, on es mantenen els dispositius de control situats als accessos de la ciutat per prevenir l'expansió de la pesta porcina. Rubí es prepara per celebrar els 10 anys del Festival Teatre Sense Teatre. Entre dijous i diumenge, carrers, places i equipaments de la ciutat acolliran 9 espectacles de teatre, circ i arts escèniques amb l'objectiu d'apropar la cultura a tots els públics. I en esports, protagonisme pel rubinenc Sergio Gamboa i els èxits que està liderant al capdavant del vòlei del Barça.

0: FICOSA i els sindicats han arribat aquesta matinada a un primer acord per permetre reduir l'impacte de l'expedient de regulació d'ocupació, l'ERO, plantejat per l'empresa. Les negociacions feia dues setmanes que estaven en marxa i finalment les dues parts han aconseguit acostar posicions. La decisió té una afectació directa a Rubí i a la comarca, ja que a la planta hi treballen 121 rubinencs i rubinenques, segons ha informat Comissions Obreres. El nombre de persones afectades per l'ERO es redueix de les 172 previstes inicialment a un màxim de 105. A més, les sortides seran voluntaris. També s'ha pactat un sistema d'indemnitzacions amb un límit màxim de 100.000 euros. Paral·lelament, l'acord inclou un ERTO a l'àrea d'enginyeria. Inicialment, afectarà 38 persones entre l'1 de setembre d'aquest any i el 30 de juny del 2027, però s'ampliarà a 275 treballadors per repartir l'afectació de manera solidària entre tota la plantilla. Segons els càlculs de Comissions Obreres, això suposaria aproximadament 2 dies al mes per persona. El delegat sindical de la UGT, Òscar Mesa, ha explicat a aquesta casa que les negociacions es van allargar fins ahir i que, tot i que el preacord no recull totes les demandes del comitè d'empresa, sí que incorpora millores importants.
1: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias. E incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas 2 semanas de otros 2.000 euros más.
0: La sortida dels treballadors que s'acullin a les baixes voluntaris es farà de manera esglaonada en 4 fases. La primera està prevista per a mitjans de juliol i l'última el 31 de març de l'any vinent. Les indemnitzacions variaran en funció de l'edat dels treballadors, en compensacions més elevades per a persones menors de 50 anys. A més, el document incorpora una clàusula de retorn. Si durant els pròxims 3 anys s'ob una vacant fixa a l'empresa, les persones que hagin sortit amb l'ERO tindran prioritat per tornar-hi a treballar. Pel que fa als afectats per l'ERTO, l'empresa es compromet a complementar la prestació d'atur per garantir entre el 65% i el 85% del salari brut. Ara, el preacord haurà de rebre el vistiplau de la plantilla. Aquest divendres es farà un referèndum entre els treballadors afectats després de diverses assemblees informatives que tindran lloc en diferents torns de treball. Tornem a escoltar més.
1: Daran inici a les assemblees hoy a las 10 de la noche, mañana a las 9 y media de la mañana y a continuación la última será a las 4 de la tarde. Para cubrir los diferentes turnos, el turno de noche

0: la C-16. Aquests elements formaven part del dispositiu desplegat per contenir la propagació de la pesta porcina africana i evitar el desplaçament dels senglars fora de la zona de control. Segons han explicat fonts dels agents rurals a Ràdio Rubí, la retirada s'ha decidit per criteris d'eficiència operativa. L'experiència acumulada durant els darrers mesos ha demostrat que els senglars utilitzen molt poc aquests passos superiors, especialment si es comparen amb altres punts com els de drenatges o els passos inferiors que continuen sent els principals llocs de pas de la fauna. La mesura no afecta Rubí. Els passos canadencs instal·lats a les entrades de la ciutat des de Sant Quirze del Vallès per la C-14-13 i des de Terrassa per la BP-15-03 es mantenen. Recordem que els passos canadencs són reixes metàl·liques col·locades sobre la calçada que permeten el pas dels vehicles, però que els senglars eviten travessar perquè les seves potes poden quedar entre els espais de la reixa. Aquests dispositius es van instal·lar fa uns mesos com una de les mesures de control per frenar una possible expansió de la pesta porcina africana. I en la plana cultural, els carrers i places de Rubí s'ompliran d'arts escèniques entre avui i diumenge 10 de juny. I és que arriba a Rubí el Festival Teatre Sense Teatre. L'esdeveniment organitzat per la companyia local La Tal en col·laboració amb l'Ajuntament celebra 10 anys democratitzant la cultura i apropant diferents disciplines artístiques a la ciutadania. El festival d'enguany oferirà un total de 9 espectacles repartits per diferents ubicacions del municipi. La inauguració oficial tindrà lloc a la plaça del Celler amb l'espectacle Escape de la companyia industrial teatrera, que servirà també per celebrar l'aniversari del certamen amb una copa de cava per al públic assistent. Com a novetat d'aquesta edició, s'estrena com a escenari l'Auditori del Castell. Jordi Madaleno, membre de la companyia La Tal i coordinador del festival, ha explicat que l'objectiu del festival és acostar l'art al públic.
1: És que el teatre arribi a tothom. Fas una cosa a una plaça on normalment a Rubí quasi bé tota la plaça passen coses, perquè som un poble molt actiu, no? Però, bueno, aquesta gent que normalment no va al teatre, de cop i volta un dia es troba un espectacle allà i no marxa de la plaça on habitualment es passa la tarda i ve un espectacle. Això pot fer que tinguem un públic potencial que algun dia digui, doncs anem al teatre o portem els nens al teatre o el que sigui.
0: Enguany, el festival celebra la seva 10a edició. Madaleno destaca la consolidació del projecte al llarg d'aquesta dècada i la fidelitat dels espectadors rubinencs. En tot, explica que actuar al carrer és molt diferent a fer-ho en un teatre i cal lluitar contra molts estímuls per interpel·lar els vianants.
1: T'has de guanyar el públic, perquè el públic té molts estímuls pel voltant. Clar. En un teatre arriba, s'apaguen les llums, s'obre el teló i comença una obra, en silenci. Al carrer passa una ambulància, un gos, no sé què, un nen crida, plora, està ple de coses i tu has de lluitar, entre cometes, per l'atenció del públic.
0: Tot i que la majoria de les actuacions són gratuïtes i a l'aire lliure, algunes requereixen reserva previ d'entrada a causa de les limitacions d'aforament dels espais tancats. És el cas de les obres que es faran a l'Amfiteatre del Castell i les que també es faran a la sala. El programa complet es pot consultar i descarregar a través del web municipal de l'Ajuntament de Rubí, però la Belén Tierno ens fa 5 cèntims.
2: Entre les propostes destacades del cap de setmana trobem Isto non en una de Vaqueiros, una proposta gallega en format de creació contínua que es podrà veure a l'Auditori del Castell amb aforament limitat. També tenim Encapsulant Dickens, un espectacle familiar guardonat amb el Premi Max que es presentarà dins el cicle Entre Bambolines, a la sala on el públic se situa dalt de l'escenari. Ventura, a càrrec de la companyia Esbarjo, oferirà una doble sessió a l'Ateneu per l'alta demanda de les entrades. Recordem que Esbarjo és l'únic grup local que actua en aquest festival Teatre Sense Teatre. Camelba és una comèdia dirigida pel rubinenc Jordi Madaleno, que utilitza l'estructura de les curses de camells de fira. També es pot veure Refugi, de Manolo Alcántara, premiada en diversos festivals i que es farà al pati de l'Escola Pau Casals per les

Obres de la plaça Salvador Allende, Gota, de Txema Muñoz, també dirigida per un rubinenc, per al Leandre Rivera, i que ha estat una de les obres més guardonades en tots els festivals de teatre de carrer.

0: Informació esportiva en focus pel rubinenc Sergio Gamboa, que signa una temporada d'èxits al capdavant del vòlei del Barça. Toni Bravo.
1: El director tècnic del vòlei Barça, el rubinenc Sergio Gamboa, celebra una temporada de resultats excepcionals. El seu cadet masculí s'ha proclamat subcampió d'Espanya després d'un torneig brillant, 6 victòries, només un 7 perdut abans de la final. Gamboa subratlla el valor del procés formatiu, la participació de tots els jugadors, la importància de la gestió emocional en els partits decisius. El club ha viscut un any històric, el júnior s'ha proclamat campió d'Espanya, el juvenil ha acabat quart, l'infantil també ha competit al màxim nivell. Gamboa continuarà al capdavant de la direcció tècnica del vòlei Barça, tot i admetre que la paternitat ha fet replantejar ritmes i dedicació. Quan al futbol, mirem cap a la temporada de l'Olímpic B, que ha tornat a situar-se entre els millors equips del grup 7 de tercera catalana. El conjunt de Fran Moreno ha tancat el curs en quarta posició, 52 punts, trajectòria molt regular, confirmant que la categoria no li pesa. L'equip ha competit bé, tant en un grup físic i exigent com el de l'any passat, demostrant maduresa i capacitat d'adaptació. També ha estat clau el paper del filial aportant jugadors al primer equip quan ha calgut, un curs que reforça el projecte, manté l'Olímpic B com un dels blocs més sòlids de la categoria.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Música d'Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
3: Ties, que fort, us ho has assabentat plena profe de la uni.
4: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
3: Ai, Martina, tens raó, ens cancel·larà el programa i encara no hem començat, quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores, vale? Preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
4: Irene, els dilluns a les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
5: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
6: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
7: Són les 9 del matí.
0: Sonido Vinilo.
8: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
8: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
9: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
10: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
11: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
12: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
6: De... Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
13: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.
14: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana. Un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
15: Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
14: Us hi esperem.
16: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Passen gairebé 4 minuts de les 9 del matí i obrim un nou tram del Rubí al dia en continguts que ens ajudaran a resoldre dubtes pràctics, descobrir curiositats científiques i preparar-nos per a un cap de setmana ple d'activitat. Començarem xerrant d'un dels tràmits més presents aquesta setmana, la declaració de la renda. Ens visitarà, ens visita de fet perquè ja està aquí, Dimas Pozuelo, que és gerent de Rubí Gest Assessors, per aclarir els aspectes més importants de la campanya, resoldre els dubtes habituals i explicar quines qüestions s'han de tenir en compte abans de presentar aquest document. Tot seguit, viatjarem al món de la divulgació amb una nova edició del Guaita que tenim. En aquesta ocasió, el biòleg Sergi Corral ens xerrarà de superdepredadors. Un tema molt, molt interessant. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs de l'actualitat de l'esport local i abans de canviar d'hora tindrem, com sempre, la recomanació musical del Robert Fernández, que ens durà una nova proposta per descobrir o redescobrir. A les 10 en punt serà temps de conversa i anàlisi amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, que avui té a Pep Adelantado, Vicenç Rabadán, Josep Vives i Martí Pujol com a tertulians, que comentaran alguns dels temes que estan marcant la setmana. I a partir de les 11, Belén Tierno agafarà el relleu per dur-nos a l'ambient festiu del cap de setmana. Coneixerem els detalls de les festes del barri del 25 de setembre que se celebren aquests dies i després obrirem una nova pàgina del racó literari amb les recomanacions de Carme Pomareda i Enric Pallarés per als amants de la lectura. Començam!

0: Entrem ja en un dels temes que més interès desperta, la declaració de la renda. Queda menys d'un mes perquè finalitzi la campanya corresponent a l'exercici 2025. I com acostuma a passar, molts contribuents encara tenen dubtes sobre si estan obligats a presentar-les, quines deduccions es poden aplicar o quins errors convé evitar abans d'enviar la declaració. Per ajudar-nos a aclarir totes aquestes qüestions, resoldre alguns dels dubtes més habituals, avui ens acompanya Dimas Pozuelo, que és gerent de Rubigest Assessors, que aquests dies viu de primera mà una de les èpoques amb més activitat per als professionals de l'assessorament fiscal. Dimas, benvingut i bon dia.
1: Bon dia, Pamela. Moltes gràcies un cop més per venir a aquesta casa. Encantat.
0: Dimas, estem, com dèiem, ja a la recta final d'aquesta campanya de la renda. Queda menys d'un mes per presentar la declaració, bueno, de termini per poder presentar-la. Imagino que aquests dies estan sent especialment complicats per als gestors, per això sí. Te donen les gràcies per estar avui aquí, que tens molta feina. Com s'està vivint aquesta campanya des de les assessories?
1: Molt intensa, la veritat, és que molt intensa. Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi de paradigma amb l'administració en aquest sentit, perquè és veritat que hi ha... Que, tot i que pugui semblar que faciliten molt les coses per presentar la declaració, cada cop més la legislació és més enrevessada i moltes vegades cada cop més els contribuents necessiten del recolzament d'un professional per poder dur a terme l'impost. Són dies molt intensos. Nosaltres, de fet, ja fa molts de dies que afortunadament, malauradament, depèn com tu miris, tenim l'agenda tancada perquè estem a tope de feina. I bé, és la campanya és el que cada campanya és el que té moltíssima feina.
0: Una de les preguntes més habituals, i que segur que te la fan gairebé cada dia, és qui està obligat a fer la declaració aquest any?
1: De canvis normatius, relativament hem tingut pocs canvis, sí que és veritat que hi ha hagut més un canvi de forma en quant a la presentació de l'impost, amb la qual cosa, respecte a altres anys, no hi ha hagut gaire variació. Mm-hmm. Parlem de... estan obligats a... En principi, hem de dir que la norma general diu que tothom està obligat a fer la declaració de la renta. Hi ha certes excepcions que deixen algunes persones sense obligació de declarar. Són persones que no han obtingut rendes superiors a 22.000 euros per rendiments del treball obtinguts d'un únic pagador. Si és més d'un pagador, el límit està en 15.876, sempre quan el segon i darrers pagadors no superen en conjunt el límit de 1.500 euros. Mm-hmm. Més enllà de rendiments del treball, si hi ha guanys i pèrdues patrimonials, si guanys o pèrdues o altres tipus de rendiments, com lloguers o com una activitat econòmica, també s'està obligat a fer-la.
0: Independentment del sou que tinguis.
1: Independentment del volum, mm-hmm. Correcte. Vale? El sol fet, per exemple, de ser autònom, encara que siguis autònom col·laborador d'algun familiar, etc., t'obliga a fer la declaració de la renta. Tot i que inclús no tinguessis ni rendiments. Aquí hem de fer un apunt, i és que els últims anys hem tingut una novetat normativa, que era la possibilitat de reclamar diferències d'IRPF per a aquelles persones que havien cotitzat per mutualitats, els mutualistes. Aquest any, Hisenda ha incorporat com a obligació de declarar els interessos pagats per l'administració per cobrament d'aquestes diferències d'IRPF en quant a les mutualitats. Doncs bé, ens hem trobat en algun cas de persones que no haguessin estat obligades a presentar la declaració perquè tenien un únic pagador i no superaven els 22.000 i euros i no tenien cap altre rendiment, però només pel fet de que havien cobrat 10 euros d'interessos pels mutualistes, estan obligats a fer la declaració.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. És, bueno, tenim algun client, algun contribuent en aquesta situació, que històricament doncs, mai ha estat obligat a fer-la, i aquest any, potser, per 8 o 9 euros que han cobrat d'interessos, estan obligats a fer-la. Perquè han sumat això amb el rendiment del treball i superen un altre límit, que és el límit conjunt de més de 1.000 euros de la suma de guanys i pèrdues patrimonials i rendiments del treball, i els obliga a fer-la. Bueno, aquí amb l'administració estem en discussió I de moment les tenim en stand-by sense presentar, a veure si, si es manifesten. Però bueno, és una de les novetats negatives en aquest sentit. Per contra de les positives, inicialment a la campanya l'administració havia dit que totes aquelles persones que cobressin prestació per atur estaven obligats a fer-la, i han fet marxa enrere i afortunadament doncs, persones amb rentes baixes, en situació d'atur, si no superen els límits quantitatius de més d'un pagador, de dos pagadors o dels 22.000 a l'any, afortunadament no estan obligats a fer-la.
0: Uh-huh. Aquestes persones, ara m'explicaves les persones que no estaven obligades a fer-les, però de vegades hi ha gent que no està obligat a fer la declaració, però els hi convé fer-la.
1: Correcte.
0: Això pot passar, no?
1: Els hi tornen, exacte. Bueno, aquí és qüestió de calcular si realment és beneficiós pel contribuent, perquè no estan obligats, els hi poden retornar uns diners que han ingressat de més i poden tenir dret a rebre aquests accessos a IRPF. Mm. És qüestió de calcular-ho i determinar primer si estàs obligat o no i després si, com bé dius, convé o no convé fer-la.
0: Mm-hmm. Quins són els errors que més es repeteixen quan la gent prepara la declaració per compte propi?
1: Bueno, moltes vegades no es tenen en compte, per exemple, en quant a deduccions, en quant a aplicar les possibles deduccions que pot tenir una persona, els esborranys que presenten o les dades fiscals que presenta l'agència tributària no inclouen les deduccions autonòmiques. L'impost està repartit al 50% entre l'Estat i les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes tenen capacitat legislativa per poder aplicar les seves pròpies deduccions. Ens hi trobem moltes vegades perquè, bueno, per les xarxes socials tenen molta informació, no? I ens venen clients i ens diuen, escolta'm, perquè el veterinari desgrava o el gimnàs desgrava amb certes comunitats autònomes. Malauradament a la nostra no. Uh-huh. I clar, és notícia i és trending topic i apareix a les xarxes, no? I és per aquest motiu, perquè cada comunitat té capacitat legislativa per establir les seves pròpies deduccions. Doncs bé, quan entres a la pàgina web de l'agència tributària, aquestes deduccions autonòmiques generalment no estan incloses. Mm. No les contemplen, no les inclouen en el càlcul. És un dels errors més freqüents. O de desconèixer, per exemple, que en certes circumstàncies o en certs límits d'edat, de quantia, etc., per exemple, a Catalunya, el lloguer per joves desgrava. I, en canvi, la deducció estatal va quedar derogada fa molts anys només per contractes antics abans del 2015. Mm-hmm. Normalment és els errors, o també un altre dels errors pot ser el tema d'escollir si és més convenient fer la declaració de forma conjunta amb la família o de forma individual. Com a novetat aquest any, sí que és veritat que històricament quan tu escollies una modalitat de tributació, fos individual o fos de forma conjunta amb la unitat familiar, no es podia canviar. Aquest any com a novetat, que és una de les coses que et comentava abans, que era un tema de forma, es pot canviar aquesta modalitat. Vull dir, tu un cop has presentat la declaració de la renda, pots dir, escolta'm, ostres, doncs ara fent càlculs he vist que em convé més fer-la individual o fer-la conjunta. Es pot canviar la modalitat, però sempre quan sigui dintre del termini de la campanya. Vull dir, abans del 30 de juny.
0: Mm-hmm. Bueno, és que si la presentes després del 30 de juny hi ha conseqüències, no?
1: Sí, els fora de terminis tenen sancions o tenen recàrrecs, però em referia quan el canvi de modalitat el canvi no es pot fer fora de la temporada, fora, uh-huh, fora de la campanya.
0: Uh-huh. Ja, però sí, la campanya vinent, per exemple, tu decideixes fer-la en conjunt amb la família, uh-huh, i la campanya següent, la de l'any vinent, podràs fer-la individual si te convé més fer-la, sí, individual.
1: Però jo el que t'explicava és que dintre d'aquesta mateixa campanya, si tu ja has presentat la teva renta de forma conjunta...
0: Dins de la mateixa, que ja l'has presentat i després decideixes que no.
1: Que et convé més fer-la individual. Vull dir, tu ja l'has presentat i dius, ostres, no, doncs m'he adonat que em convé més fer-la de forma individual. Pots fer el canvi dintre de l'època de la campanya.
0: Molt bé, vale.
1: Inclús, també és una altra novetat important, bueno, la presentes pensant que estàs obligat i te n'adones que realment no estaves obligat i surt a pagar. Uh-huh. Hi ha una casella específica que diu vull anul·lar aquesta renta perquè m'he adonat que no estic obligat a fer-la. Això ara es pot fer. és una altra novetat. És una de les novetats més que de canvis de tributació o de deduccions, de forma de tributació.
0: Són novetats per a despistats, bàsicament.
1: Sí. Bueno, part de la nostra feina és no deixar mai de posar-nos al dia d'estudiar en quant a normativa, no? I sí, són coses que és veritat que no se'ls ha donat molta publicitat, però que realment s'han de tenir en compte i valorar si realment es dona el cas.
0: Mm-hmm. Molts contribuents es confien en l'esborrany que facilita Hisenda. És recomanable acceptar-lo sense revisar-lo? Entenc que no, eh?
1: A mi em demana si sóc part, no? evidentment que és molt complicat pel contribuent de peu que no es dedica a l'assessoria fiscal conèixer tota la normativa. Llavors, com a professional, jo sempre recomano el que tothom es posi en mans d'un professional, a no ser que tinguis una renda molt, molt, molt bàsica, que diguis, escolta, mira, jo només tinc els rendiments del treball i el compte corrent i poca cosa més, i és una cosa molt planera, que no tinc cap especialitat ni cap deducció. Llavors, segurament no tindrà cap dificultat en poder-se presentar la renta de forma autodidacta. Però a la mínima que tinguis qualsevol tipus de deducció, gastos en despeses amb escoles bressol, o despeses de maternitat, o el naixement d'un nou fill, o...
0: M'interessa!
1: Tenir una persona gran a càrrec, totes aquestes circumstàncies, sobretot personals i familiars, convé estudiar-les perquè moltes vegades tenim una sèrie d'avantatges fiscals que no es valoren quan es fa un esborrany de forma autodidacta perquè no es controlen, o perquè cada cop més ens hi trobem amb persones que cada cop es fan més grans, apareixen, per exemple, graus de discapacitat reconeguts, i moltes vegades la informació fiscal no recull totes aquestes circumstàncies.
0: Uh-huh. Quines conseqüències pot tenir presentar una declaració amb errors o dades incomplertes?
1: Bueno, pot donar lloc a requeriments o a liquidacions paral·leles per part de l'administració. Sempre, vull dir, dintre de la normativa fiscal actual, el terme error no està reconegut. Vull dir, tu no pots al·legar que has tingut un error. Per l'administració tributària, ho fas bé o ho fas malament. Mm-hmm. Si ho fas malament, la consideració és de que no que estiguis cometent un frau, però en molts casos les cartes que envien Hisenda són bastant intimidatòries i les conseqüències poden ser o bé sancions, si s'entén que hi ha una omissió de dades important, o bé recàrrecs per liquidar quotes extemporànies fora del termini de la campanya, i inclús interessos de demora si això s'allarga molt en el temps.
0: Uh-huh. Probablement aquesta serà la part que més interessa als oients. Quines deduccions poden ajudar a reduir la factura fiscal aquest any?
1: Les deduccions que es poden aplicar realment no són gaires, però sí que és veritat que una de les novetats d'aquest any és que han prorrogat tot el tema de les deduccions verdes. Què diem? Que és adquisició d'un vehicle elèctric, la instal·lació de punts de recàrrega i les inversions en quant a la millora de l'eficiència energètica d'edificis. Són potser les de millor quantia. A més, com et comentava abans, el tema del lloguer per joves, per menors de 32 anys, que no superin els límits econòmics, i els donatius a entitats sense ànim de lucre. Mm-hmm. Reconeguts. Aquestes segurament seran les més destacades. Després també hi ha una petita deducció, que és també de caire autonòmic, que són d'aquelles persones que estan obligats a fer la seva declaració de la renda perquè, tot i no passar dels 22.000 euros anuals, han tingut més d'un pagador i estan obligats a fer-la pel fet de no superar els 22.000 però tenir més d'un pagador. Aquí hi ha una petita deducció de caire autonòmic, que no és que sigui molt, però bueno, ajuda una miqueta a rebaixar una mica la factura fiscal també.
0: Abans ens explicaves això de, del lloguer pel, pels joves. Encara, ara ja, no es poden aplicar, no, les deduccions per compra d'habitatge i contractes de lloguer antics? Bueno, en el cas dels 32 anys està aquesta deducció autonòmica, però entenc que si ara te compres una casa...
1: No,
0: t'aguantes.
1: Per adquisició d'habitatge és veritat que van desaparèixer ja fa molts anys. Bueno, el 2013 concretament.
0: Però els que la tenien abans sí que se'ls hi manté, eh?
1: Sí, sí, sí, i se'ls hi manté, de moment se'ls hi manté. De fet, se sent que algun partit polític comença a fer una miqueta de precampanya anunciant possibles incentius fiscals de nou per l'adquisició d'habitatge per certs col·lectius, persones més joves i demés. Jo, nosaltres no ens posicionem en cap cas en política i no entrarem aquí, però sí que és veritat que estan sonant campanes en aquest sentit. En quant a la part del lloguer, sí, es manté la deducció autonòmica per persones que tinguin menys de 32 anys o famílies monoparentals o persones amb discapacitat, en principi col·lectius més vulnerables i que no superin certes quantitats econòmiques, bases imposables inferiors a 20.000 euros bruts nets a l'any. Bueno, és una qüestió d'estudiar. Persones que estiguin en situació d'atur, a molts d'aquests col·lectius que visquin del lloguer tindrien opció a una possible deducció fiscal.
0: I què passa amb les persones que han venut l'immoble, o que tenen accions, o criptomonedes, o... Què passa amb
1: el tema de les criptos? És trending topic, també. Sobretot la gent jove està molt animada amb aquestes coses. A productes financers, a tipus criptos, o tipus futurs, o així. Bueno, aquí cada any hem de determinar si realment hi ha un augment de patrimoni, hi ha un guany patrimonial. Així mateix, també ens estem trobant amb alguns casos que hi ha molts joves que s'animen fora amb el tema d'apostes esportives. Això també s'ha de declarar com a guany patrimonial. Quant a la venda de l'habitatge, hem de diferenciar dos casos molt, molt concrets i molt diferents. Un d'ells és la transmissió de l'habitatge habitual. Quan vens l'habitatge habitual i l'import obtingut amb aquesta venda es reinverteix amb la compra d'un altre habitatge habitual, podríem arribar a l'exenció del 100% de no tributar res. En quant a la plusvàlua obtinguda en renta. Vull dir, encara que, poso un exemple, compris el teu habitatge per 100.000 euros i el venguis per 200.000, si tu el nou habitatge que compres com a habitatge habitual supera aquest import de 200.000, aquest guany obtingut amb la venda del primer estaria exempt. Ara bé, si el que estem transmetent és un immoble que no és habitatge habitual, tributarem per la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió. No diem compra i venda, perquè adquisició pot incloure a que tu heredis un immoble i el venguis. No l'estàs comprant, l'estàs adquirint via herència i l'estàs venent. Llavors, ara també el mercat immobiliari també té molta activitat, i també ens hi trobem amb moltes declaracions que porten incloses una transmissió d'un immoble.
0: Però hi ha un termini, no?, per fer això. Tens un termini de 2 anys per comprar l'altra vivenda habitual, no? És així.
1: Tens un termini de 2 anys per reinvertir els diners obtinguts quan la venda sigui de l'habitatge habitual, per poder gaudir d'aquesta exenció.
0: Si no... Si passen aquests 2 anys, a l'altra declaració de la renda, de l'exercici, quan hagin passat 2 anys, hauries de pagar?
1: No, exactament.
0: Ai.
1: Quan passen els 2 anys i no has exercit la reinversió, la compra del nou habitatge, el que has de fer és una declaració rectificativa de declaració inicial, ingressant els diners que no vas ingressar al seu moment.
0: Amb multa inclosa?
1: En principi, no multa, un recàrrec. Diferenciar entre multa i recàrrec, si és que tu ho fas voluntàriament o si és que et requereix l'administració. Si és l'administració que et diu, escolta'm, que hauries d'haver pagat això i no ho has pagat, aquí hi ha multa. Si ets tu que dius, escolta'm, que m'he adonat que realment no he pogut complir amb aquell compromís que vaig fer al seu dia de reinvertir aquests diners... i liquido ara el que no havia de, el que no vaig poder, el que no vaig pagar en el seu moment. Hi ha un recàrrec d'interessos.
0: Important. I si reps una subvenció, també ho has de declarar, la subvenció?
1: Sí, en termes generals, sí. Hi ha una excepció en quant a les subvencions, que és les subvencions obtingudes per inversió en la millora de l'eficiència energètica dels habitatges. En aquest cas, en termes generals, està exempt aquesta subvenció, però en termes generals, al rebre subvencions, tant de bonus de pobresa energètica o inversions, per exemple, en instal·lacions de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que això ens estem trobant, tot això s'ha d'incloure dintre de la declaració de la renda.
0: Sí. Pel tema a dates, ja sabem que tenim fins al 30 de juny per poder presentar la declaració sense ensurs. Si te surt a pagar, hi ha opcions de fraccionar, ho has de pagar de cop?
1: Hi ha opcions, tenim tres opcions per pagar la declaració de la renda. Una és pagar el 100% del deute tributari el 30 de juny. L'altra és fer un fraccionament en el qual, en dos terminis, en el qual el 30 de juny pagarem un 60% del deute i el 40% restant s'abonarà el 5 de novembre. Hi ha una tercera opció per a aquelles persones que el deute tributari sigui molt alt o no poden assumir el pagament dels dos terminis o el termini únic, que és la sol·licitud d'un ajornament extraordinari. En aquest últim cas, s'ha de dir que és potestatiu de l'administració el concedir-ho o no concedir-lo i, a més, comporta el pagament d'interessos a raó d'un 4,25% any.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. L'administració fa de banca, s'ha de dir que en la majoria dels casos facilita aquesta via, sempre quan estigui justificat, al demanar un ajornament, però es pot sol·licitar.
0: I si t'han de retornar, quant de temps tarda Hisenda en fer-te l'ingrés?
1: Hisenda disposa fins al 31 de desembre per manifestar-se. Quan dic manifestar-se és...
0: No fas por, manifestar-se.
1: No, bueno, en pronunciar-se, sí. És o bé retornar els diners, o bé, si alguna dada de la declaració no els hi quadra, enviar-te un requeriment per requerir-ho. Llavors, tot el termini, tot el temps que aquest procediment està obert, paralitza el termini de devolució. Vull dir que si el dia 29 de desembre reps una carteta que diu, escolta'm, que hi ha alguna cosa que no veig clara i m'has de portar aquests documents, aquell termini paralitzaria el termini màxim per tornar els diners. Un cop exhaurit el 31 de desembre, si no hi ha hagut cap requeriment i no hi ha hagut cap... Hisenda no ha dit res, ells venen obligats a pagar interessos pel retard que triguin a retornar aquest import. Algun cop ens hem trobat.
0: Sí?
1: Algun cop ens hem trobat. Sí, declaracions que potser doncs, tenen moltíssima informació i han de passar molts filtres i llavors no els hi dona temps a resoldre la declaració i es veuen abocats a pagar-la després, no? I sí, en algun cas... Però, bueno, aquests interessos que et paguen els has de tributar la següent declaració com cobrats. És molt divertit. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: No se'ls hi escapa res, eh?
1: Res de res.
0: Dimas, ja per acabar, quin seria el teu principal consell per la gent que ha de preparar, que encara li queda per preparar la declaració de la renda?
1: En primer lloc, si tenen una declaració en cert grau de complexitat, que no ho deixin perquè els despatxos en general, em consta per la nostra pròpia experiència i per als companys, estem ja a tope de feina el que resta de campanya. I segon, que revisin molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar i a revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària i no es deixin de declarar res en quant a ingressos i, bueno, i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
0: Molt bé, Dimas, pues, moltíssimes gràcies per resoldre'ns tots aquells dubtes perquè no deixa de ser un tema complicat per la gent que no sabem de números,
1: Una miqueta. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Gràcies.
1: Adéu. Gràcies. Adéu, bon dia.

0: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't!
2: A Ràdio Rubí, ara i sempre, cada diumenge de 10 a 11 del matí.
3: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Ràdio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
4: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
5: Venga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
6: Ties, que fort. Us heu assabentat que tenia profe de la uni.
7: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
6: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
5: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
7: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
8: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
9: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
10: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
11: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
10: Us hi esperem.

I ara anem a xerrar de ciència, perquè avui a la secció guaita que tenim, que ens proporciona la xarxa, el biòleg Sergi Corral ens xerra dels superdepredadors, que són organismes que ocupen la posició més alta de la xarxa tròfica.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
1: Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
2: No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tourte, que el Tourte està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
1: Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
2: Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme. Però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant, com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
1: Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
2: Exacte. Primer de tot, som una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament. Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
1: Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
2: N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que hi ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
1: Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
2: Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
1: Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
2: Exacte. Doncs,
1: no, eh?
2: Ja parlarem que hi ha casos que no.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
2: Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se, moren. Uh-huh. Moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. Uh-huh. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani.
1: Sí, sí.
2: Teníem
1: serien molt grans,
2: pops
1: sí.
2: enormes, uh-huh. i un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid, uh-huh. i menja molt.
1: I es menja tot el que troba,
2: per dir-ho
1: d'alguna
2: manera. Fins i tot canibalisme.
1: Carai.
2: Altres pops. Uh-huh. més petits, per tant...
1: Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, per no matar a tothom es maten amb ells mateixos.
2: Exacte, es maten amb ells mateixos.
1: Crec, la natura és sàvia, eh?
2: Sí, sí, sí, la natura en sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple.
1: Sí, sí, sí.
2: Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults. Vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlaves tu abans.
1: És
2: el que parlàvem tu abans. Sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
1: I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
2: Es moren de vells. Es moren de vells quan toca,
1: quan
2: podríem
1: toca,
2: sí. dir. Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen i, degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
1: Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores, perquè
2: exacte, en aquest cas,
1: alteren tot aquest ecosistema.
2: Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
1: No esperàvem menys,
2: No esperàvem menys, els cocodrilos aquests grossos,
1: exacte.
2: Que veiem els reportatges d'allà al Serengeti de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs, això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boas. Aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, en estat, quan són petitetes, potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult, no. Altres, com per exemple els escurçons...
1: Aquests no és per la mida, perquè els escurçons
2: no
1: són més petits.
2: Però no ho serien de superdepredadors.
1: Ah, no ho són,
2: Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Encara que siguin espècies que depreden i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
1: Uh-huh. I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
2: Uh-huh. Tan amunt. Sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. Uh-huh. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Uh-huh. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden. Estan al cim de tot de la xarxa tròfica, fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri perquè eliminen del medi animals morts.
1: Clar, es mengen la carronya.
2: Es mengen la carronya, que això uh-huh. també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
1: per tant, importantíssims també, la seva feina.
2: Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que per exemple hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
1: L'estrus?
2: Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
1: Clar.
2: És un au gegant.
1: però tu consideres que no ho és, Sergi?
2: Jo considero que no. És, a veure, és una au que si no va xerrat és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
1: Amb pinces, ho agafem amb pinces.
2: Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Uh-huh. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I, esclar, per descomptat, l'espècie humana.
1: Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
2: No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. Uh-huh. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
1: Sí, sí.
2: Normalment associem els superdepredadors espècies carnívores, uh-huh. o 100% carnívores, però en el nostre cas són omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat, però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
1: Déu-n'hi-do, arrasem.
2: Déu-n'hi-do, arrasem,
1: Sí, sí.
2: Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Uh-huh.
2: I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
1: És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
2: I també els altera.
1: I els
2: alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
1: Que al final ens hem introduït a tot arreu,
2: a tot, vull dir,
1: perquè sí.
2: Clar, parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig, en podríem dir, però cadascú en el seu medi. Clar, l'humà el domina tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
2: Baixem
1: una mica, exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
2: Fins la setmana vinent, Ona.

0: els esports i guaita que tenim aquí el Toni.
1: Bon dia. Guaita, què fan ara? Això era un programa de la Trinca que feien sketchos a la Trinca quan es disfressaven i ens feien riure molt.
0: Ja.
1: I hi havia un sketch que després acabava i deien, mira, guaita, què fan ara?
0: Ah, mira. Soc jove, no ho he vist.
1: No ets tan jove, l'has de veure. Sí, per l'edat que tens segur que l'has vist. Ara no te les donis de jove perquè...
0: T'ajur que no ho he vist.
1: Sisplau, això és cultura. Això tocava, sí. Això tocava,
0: això
1: per viure. La Trinca va ser boníssima en
0: cultura,
1: televisió.
0: Va... Això sí que t'ho comp, eh? No? És cultura.
1: Sí. Va ser l'inici de la Trinca, després és music, etc. Però amb aquests sketchos grans. Doncs guaita que fan ara a esports. Doncs, mira, ho podríem dir, perquè tenim un rubinenc il·lustre, que és Sergio Gamboa, és director tècnic de la secció

0: el vòlei, no sé si has jugat alguna vegada, que és molt tècnic, molt, molt, molt. S'ha de passar moltes hores, s'ha de fer molt bé, més enllà del vòlei platja.
1: Que és l'únic que conec.
0: és un esport que és molt fàcil, cometre errades. Doncs Gamboa destaca aquest creixement del grup, la feina formativa, la importància de donar minuts a tots els jugadors. Jugar al Barça no és el mateix que jugar d'altres equips, la pressió és molt més. Els jugadors i les jugadores que surten contra el Barça surten motivadíssimes i la pressió normalment moltes vegades hi pot. Doncs el tindrem aquest migdia al programa, sí, Esports al Dia, perquè ens expliqui com ha estat aquesta temporada i la que ve, perquè ell continua sent el responsable tècnic de tot el vòlei del Barça. Anem al futbol, perquè, com bé saps, ja hem acabat temporada.
1: Hem començat a conèixer noms.
0: Sí, molt bé, exacte. Sempre hi ha aquests moviments.
1: Sí, són guais.
0: Sí. I a més, durant la temporada també hi ha noms que van caient també i que es van renovant, sí. No? Però sobretot ara que acaba i després quan comença. Doncs anem a fixar-nos en la temporada de l'Olímpic B, perquè ha completat un curs excel·lent, tercera catalana, torna a demostrar una vegada més que pot estar a la zona alta. Aquest any ha estat al grup 7, han acabat quarts, 52 punts, i van haver jornades que estaven disputant la tercera plaça, i a més està nutrint també a un Olímpic que ho està fent molt bé. Doncs el programa Esports al Dia, farem aquest resum de temporada, i en Cisco Lara García, que parlarà amb el seu entrenador, Fran Moreno. Doncs això és el contingut que tenim avui. No sé si t'ha agradat aquest guaita que fan ara.
1: Sí, està molt bé, guaita de 15 esports. Toni, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: I ara no marxin, perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia, i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Esteu escoltant un dels temes importants, dels que més sonen, del nou treball de Guitarrica de la Fuente. Per què sona Guitarrica de la Fuente? Doncs perquè la 24a edició del Primavera Sound està a ple funcionament. De fet, ja ha arribat al recinte del Fòrum. Ahir mateix va actuar el senyor Guitarrica de la Fuente com un dels caps de cartell d'aquest dia tan i tan especial que ja dona, doncs, el pistoletazo oficial, dona la benvinguda a les actuacions en el recinte del Parc del Fòrum. El Primavera Sound més clàssic, podria dir. El més massiu. Encara que des del passat dilluns ja hi ha diferents actuacions en diferents espais de Barcelona que donen la benvinguda a aquesta 24a edició del Primavera Sound. El Macrofestival torna a posar el focus també a l'escena catalana dins d'una programació que barreja grans noms internacionals amb una destacada i cada vegada més àmplia presència local. Sí, el festival s'ha convertit a la ciutat de Barcelona en un aparador del talent del territori en un moment especialment fèrtil i divers per a la música feta a Catalunya i en català. Entre els noms d'artistes catalans del cartell destaquen, per exemple, Batguial, Rojo, Reinaldo Anclara, Uineta o Venus, al costat de propostes que creuen escenes i generacions, escenaris diversos per unir diferents generacions. I també, doncs, projectes ja consolidats d'artistes emergents que en un moment van debutar en el Primavera Sound i ara retornen per confirmar que són superestrelles de l'escena. Us podria, doncs, inundar a nivell de dades i de detalls del que suposa per una ciutat com Barcelona tenir un festival en plena activitat com el Primavera Sound de Barcelona, però ens hi passaríem massa estona. Recordar, per exemple, doncs que els grans noms, els grans cap de cartells d'aquesta 24a edició del Primavera Sound són, per exemple, els Massive Attack, The Cure, The XX o My Bloody Valentine, entre d'altres. Però jo vull posar música d'una de les bandes que serà protagonista cap de cartell del proper

dissabte al Primavera Sound. You know, i és que el talent de Devon Albarn no té aturador, no té fi. Ho demostra de nou amb un nou treball i amb nous temes com aquest Orange County. El proper dissabte, a l'escenari principal de Primavera Sound, si teniu entrades per a aquest macrofestival, que sigueu feliços, que ho gaudiu molt, vigileu, sigueu responsables i si no ho aconseguiu, dissimuleu. Us deixo en companyia de Gorillaz. I aquest Orange County, un dels cap de cartell del Primavera Sound.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Ràdio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
6: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
7: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
8: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la profe de la uni.
9: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
8: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
7: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
9: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
10: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
11: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
12: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
13: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
14: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
15: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
16: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
17: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
18: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Del futbol platja, el jutjat de Guàrdia Protecció Civil activa una altra alerta per pluges intenses. Entre sequeres i aiguats ja fem col·lecció d'emergències. Nacions Unides avisa que torna el Niño. Amb tota l'artilleria hem tractat també el planeta, que ara ens respon amb ironia. I parlant de fenòmens difícils d'explicar, el club Black Wolf Rubí debuta a primera divisió femenina de futbol platja amb una victòria. Hi ha municipis amb mar, passeig marítim, xiringuitos, i després hi ha Rubí fent història des del secà amb un equip que té més sorra a les botes que molts municipis amb litoral. I mentrestant tenim les llistes d'espera més llargues del país. Per veure, atenció, especialistes del cor, la vista o l'estómac, 418 dies d'espera de mitjana pel digestòleg a l'Hospital Mútua de Terrassa. Una demostració de resistència obligatòria, una notícia preocupant quan et truquen per donar-te hora, o ja tens úlceres, o primer has de recordar que et feia mal. I per això la coordinadora per una entitat pública ja supera les 3.800 signatures, perquè arriba un punt que la gent deixa de reclamar coses extraordinàries, es concentra en objectius molt més revolucionaris, com aconseguir una visita abans de les pròximes eleccions municipals. A Ficosa, almenys hi ha una mica de llum, el preacord redueix l'impacte de l'ERO de 172 a un màxim de 105 treballadors. No és una victòria, però sí una notícia menys dramàtica, i avui això ja cotitza com una petita millora, encara que només sigui matemàtica. I després hi ha la política estatal. Leire Díez, Villarejo, informes, filtracions, embolic judicial, Sánchez intentant transmetre calma enmig del temporal. Ja no sabem si seguim un govern o una producció audiovisual, perquè cada setmana apareix un nou capítol especial. I mentre tot això passa, Rubí celebra el festival Teatre sense teatre, quin nom més exacte per descriure l'actualitat sencera. Tenim política que sembla ficció, llistes d'espera que semblen culebrots. Al final, el teatre sense teatre resulta ser la millor definició.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
2: Passen 6 minuts de les 10 del matí. Avui una tertúlia de dijous, una mica amb tertulians que reconeixereu en el dijous. Doncs el Pep Adelantado, bon dia.
4: Bon dia.
2: Però tenim el Vicenç Rabadán, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
2: El Martí Pujol, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: A veure si te podem escoltar, que no t'hem escoltat.
7: Martí, molt bon dia.
2: Ara sí. I també tenim a Josep Vives, bon dia.
8: Molt bon dia, Toni.
2: Doncs per parlar d'aquests temes que hem fet una mica així en broma en aquest sumari en format de soneto, i tots els temes que vosaltres vulgueu reflexionar trucant al telèfon del directe 93-588-5960, 93-588-5960, que us agafarà el telèfon qui està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia i de tot el programa Rubí al dia, José Malagón. Doncs començarem per diversos temes, però mira, ara aprofitant, no?, que Josep Vives s'estrena en aquesta tertúlia avui. Josep Vives té un canal, Nostàlgia, que parla de futbol, és un autèntic crac. Hem parlat més d'un dia de les eleccions del Madrid i de Florentino. Ara passarem ràpid, per això anirem a altres temes, però llegia que Enrique Riquelme promet portar Haaland al Madrid si surt escollit president. Mourinho, que diu el sí a Florentino, sí, te quiero, sí, t'estimo, estem allà. I també, no?, que diu que l'Enric Riquelme, que té emparaulat un segon reforç del Manchester City, el pilot d'or del 2024, Rodri Hernández. Josep, jo no sé com estàs vivint tu tota aquesta parafernàlia del... Bueno, les eleccions, eh? Però sí. El que suposa quan s'està en temps d'eleccions, doncs aquests anuncis, de vegades, doncs el que es diu fora de tot, també, dels candidats.
4: Sí, primer de tot sembla com si haguéssim retrocedit a 1977, quan els espanyols van viure les primeres eleccions tan... tants anys sense eleccions, doncs les del Madrid, les últimes, van ser el 2006. Jo tenia 22 anys, sí, imagina't. I avui em va molt bé els cascos perquè així tapo una mica la calva. Així hem passat els temps.
2: 20 anys després.
4: Sí, clar. Llavors, no estan acostumats a eleccions i per mi, jo com a seguidor del Barça i tal, doncs per mi només em falten les crispetes perquè, clar, per mi és molt divertit tot això. Una persona que està portant idees del 2000... una persona que s'està enfrontant a una persona que porta idees del 2015, coses d'aquestes, i clar, per mi és molt divertit totes les promeses de fitxatge, tot això, la veritat, m'ho estic passant molt bé.
2: Sí, no? És una mica aquesta sensació. Jo vaig seguint també el Culebrot.
5: Jo el que vull dir és que sigueu suaus a l'hora de parlar del Madrid, perquè el Vicenç és del Madrid.
2: Què dius? També? José Malagón també.
4: Ha elegit el camí fàcil.
2: Ah, sí. Llavors, que, com ho vius? Com ho vius tu, això?
6: No, home, però és que hi ha maneres de ser d'un equip. Però,
5: és molt raonable, és un madridista molt raonable.
6: És que tot sigui dit, lo de su florentineza és una cosa absolutament delirant.
5: Sí.
6: Va, que havies apuntat 20 anys sense eleccions, perquè, a més, és que no ha estat inactiu el senyor Florentino per dificultar al màxim poder-se presentar a les eleccions del Real Madrid. Però és veritat que el Madrid té una trajectòria... a veure, jo fa molts anys que dic que una de les institucions, per no dir la institució o l'organització, digue-li com vulguis, que menys havia canviat des de la mort del dictador era el Madrid.
5: Sí.
6: Era la Santa Casa Blanca. I és una cosa absolutament delirant. I el problema és com Florentino Pérez ha lograt... Bueno, que tothom vegui d'aquella famosa frase que va dir Butragueño de que és un ser superior. I clar, els sers superiors han de dirigir els nostres destins.
4: Sí.
6: És una cosa absolutament delirant. És a dir, al Barça se li poden criticar moltes coses. La llotja del Camp Nou és empatit com el de la llotja del Bernabéu. Però res a veure pel que fa, diguem-ne, als processos electorals i... És que res a veure, és un món i un altre. I a més, amb aquesta dèria absolutament malaltissa i ridícula de treure Negreira per tot arreu. És que és una cosa delirant, absolutament
7: delirant. A mi em preocupa molt poc el que li passin al Madrid, però estic d'acord amb el que han dit els companys fins ara. El Florentino, d'alguna manera, no deixa de ser una espècie de Santiago Bernabéu del seu moment.
5: Sí.
7: Que era durant el franquisme d'aquells que es perpetuen en el poder per diners o per influència política, i llavors es pensen, arriben a pensar-se al final, sí, que tot allò és seu,
5: sí,
7: perquè
5: sí,
7: ho deu ser, més a més, i llavors, de diferent manera, econòmica o d'altra, i llavors ara li sembla que aquest senyor, que no tinc el gust de conèixer, tot i que sí que he vist qui és, doncs sembla que li vol prendre una cosa que és seva, no? Com els nens petits quan tenen una... Ja sé qui és, però vull dir, com si fos una joguina d'un nen petit, no?
6: La síndrome de Marta Ferrusola.
7: Estic d'acord amb ell, que jo m'ho miro així amb crispetes més aviat i observo les tertúlies esportives i em fa gràcia. Jo tampoc no sóc dels que, per el meu tarannà, no sóc dels que vull que el Madrid s'enfonsi i baixi a segona, entre altres coses, perquè llavors...
2: Bueno, Enric, crec que el meu deia,
7: Sí.
2: Espera, el Barça...
7: Però jo ho dic perquè no, jo crec que llavors es perdria la gràcia de la Lliga, no? La rivalitat... Sí, o sigui, que el Barça guanyi, quan guanya, una de les gràcies que té és perquè ha guanyat davant del Madrid. Si el segon equip no fos el Madrid i fos el Rayo Vallecano, doncs no seria el mateix.
6: No, és evident.
7: Per tant,
6: jo no sabia, no. No.
7: La rivalitat, diguem, la de dues potències econòmiques i amb molts altres temes polítics al darrere, etc. Jo crec que és bona, és saludable i, per tant, que guanyi qui vulgui dels dos, m'és absolutament igual, però que la competició, diguem, la gràcia aquella d'una competència igualada entre dos grans clubs, diguem-ho així, es mantingui pel bé de l'emoció i del futbol.
5: Sí, evidentment la competència... O sigui, una lliga sense o el Madrid o el Barça Això seria, doncs, un campionat d'Azerbaiyán, amb tots els respectes.
7: Seria com la lliga d'handbol, però... com la lliga d'handbol del Barça d'handbol, sí, que porta no sé quantes lligues seguides guanyades i no caldria ni que juguessin, sí, ni que comencessin.
5: I que,
7: no?
5: està, i que està començant a ser també, sí, amb les noies.
2: Igual. I mirant els interessos del Barça, qui voldríeu que guanyés? L'Enric Riquelme penseu que pot fer créixer amb el Madrid o el Florentino Pérez i, per tant, hi hauria més?
6: A veure, jo vull apuntar una cosa de les típiques i tòpiques que es diuen, que és que quan et van, diguem-ne, ben solucionades les coses, tu prefereixes que
5: a l'altra
6: institució no canvi res. Però clar, jo preguntaria a molts dels que diuen no, que continuï Florentino, que ja ens va bé. Home, si pensaven això, amb el reguitzell de Champions que ha guanyat el Madrid, no gràcies a Florentino, gràcies a una mena de ADN raro que fa que el Madrid hagi guanyat no sé quantes Champions normalment sense ser el millor de la competició. Sí, però és veritat, tenen un gen competitiu en la Champions que és difícil d'explicar. A vegades són miraculoses les victòries... jo diria que no canviaria gens. Estaria bé substituir la su florentineza, però a efectes pràctics del que és la institució no crec que canviï res.
5: Jo particularment penso que quan veus la mateixa cara durant masses anys acabes avorrint-te. Jo, com comprendràs i tu saps, més enllà de tu, que t'aprecio molt tot, i ja ho saps, més enllà d'això, a mi el Madrid m'importa un pito. És igual. Ara,
6: no, però això no és cert.
5: Reconec,
6: ho ha dit el Martí.
5: Sí, reconec que interessa que estigui, però vull dir, que li vagi més bé amb un o amb un altre, a mi m'és indiferent. Això és una... El que passa que sí que reconec que, ostres, tu, 20 anys en una direcció d'un club, vull dir, s'ha de canviar, s'han de portar idees noves, s'ha de fer alguna cosa. Vull dir,
7: no sé. A més, a la política, a tot arreu.
5: En totes les institucions. Vull dir, i a part de que el fet de que hagi canviat els estatuts, de que hagi fotut un aval de no sé quants milions...
6: Gairebé 200.
5: Que és una manera, que és una manera de dir que d'aquí no em treuen ni amb sosa càustica. Ah. Dius, home, tio, això, anem per parts.
2: Josep, tu que coneixes bé el món també del futbol, que és el que hi ha al llarg de la història del Madrid, que li ha fet que guanya...
4: Bueno, el president més llarg de la història del Madrid està caracteritzat perquè el 26 de gener del 39 va creuar la Diagonal.
6: Sí, sí. Amb unes tropes determinades.
4: Clar, llavors es va fer president el 43 per haver iniciat la campanya que va acabar amb l'11-1 del Madrid al Barça, semifinals de Copa de la 42-43. I la tradició democràtica del Madrid, doncs, bueno, ho deixem en la paraula, perquè recordem que Bernabéu va fins i tot fotre fora del palco a Millán Astray, el jefe de la Legión.
5: Sí, sí.
4: El Barça això no ho podia fer, perquè ja venia l'home amb bigoti amb un sol testicle a dir que això no podia ser. El Bernabéu tenien tant poder que podien fer això. Llavors, clar... La tradició democràtica és aquesta. A mi, jo m'ho estic passant molt bé perquè Florentino ara em recorda el Núñez de finals dels 90, una persona que se li ha anat una mica, que veu fantasmes a tot arreu. I el problema del Madrid, jo ho veig des de l'altra banda, és que, clar, jo m'he criat amb Cruyff. Llavors el futbol ha de tenir un significat i tal, i el resultadisme, quan li treus el resultat, no queda res. I és el que li ha passat al Madrid. Durant moltes Champions ha tirat el dau i li ha sortit un 14 i ara ha sortit un 4 o un 5, que està molt bé, però no li ha donat prou. Llavors, clar, quan no hi ha hagut resultats, doncs es posen les mans al cap perquè com pot ser? No han corregut. No, és que porten sense córrer 5 anys.
7: Sí, és sí, que les primeres Copes d'Europa no compten, tal
4: sí,
7: com
4: sí
7: deia...
4: Compten.
7: No compten perquè les guanyaven...
2: Ah, avui el Mati Pujol, curiosament, ve de blanc.
7: Sí, mira, veus
5: tu?
7: No compten perquè eren guanyades durant el franquisme, quan hi havia de president del Col·legi d'Àrbitres el José Plaza, no. Quan, etcètera, etcètera, etcètera. Sí que reconec, perquè seria just no reconèixer que les darreres Champions que ha guanyat, segurament gràcies a aquest gent competitiu o aquesta, el que sigui, tenen mèrit, eh? Que el Madrid hagi guanyat totes les Champions que ha guanyat els últims anys, les primeres no tenia mèrit, primer, perquè la Champions llavors només hi anava el primer del campionat.
6: Sí, era la Copa d'Europa.
7: La Copa d'Europa que era, eh? Només hi anava un de cada país.
5: I casualment...
7: I com que el que guanyava la Lliga Espanyola, casualment, o no, era el Madrid, per decret de ley, llavors, clar, sempre hi anava el Madrid, només podia perdre la Champions contra l'Inter de Milà. Recordo finals molt xules contra l'Inter de Milà, per exemple.
5: 63.
7: Però només hi anava un equip per cada país, no? Per cada estat, el que havia guanyat. Llavors, esclar, el mèrit era relatiu. Ara que n'hi van quatre dels països més importants, tal, hi ha més competitivitat, no? Mm. Però vull dir que les últimes Champions que ha guanyat el Madrid, jo li reconec el mèrit, sense jugar bé, sense tenir un estil de joc definit, però, no ho sé, té alguna cosa... que la Champions el fa competitiu.
6: Es transmuta.
7: Jo això ho accepto, és així.
5: Deixeu que digui una cosa, i és que les primeres Champions, que no eren Champions, que eren Copes d'Europa, que l'havia creat l'equip...
6: I un tal Raimundo Saporta.
4: No, Raimundo Saporta s'hi va apuntar a la idea de l'equip, perquè primer li van oferir al Barça...
5: Primer li van oferir al Barça, exacte. Primer li van oferir al Barça. El Barça no va voler... perquè a la Copa de Fires que jugava el Barça hi havia equips infinitament més importants que els que van jugar les primeres... Sí,
7: era el que guanyava la Lliga. No,
4: quins equips
7: hi havia? Anava a la Copa d'Europa.
4: La selecció de Londres, la selecció de Zagreb, la selecció de Milà, la selecció de Barcelona. El Barça va guanyar la primera Copa de Fires sense ser el Barça, sent la selecció de Barcelona, però només hi havia jugadors del Barça. És més, la samarreta que juga és la samarreta blanca amb l'escut de Barcelona. La primera Copa d'Europa, dels 16 participants, només 9 són campions de Lliga perquè la gent no sí. Però a partir de la segona o tercera edició, i per mi les 15 Copes d'Europa compten. Per mi les 15 compten.
5: Jo no he dit en cap moment que no comptin. Dic senzillament que el nivell de les primeres,
4: es podria haver guanyat el Barça i no va ser així.
5: Perquè el Barça no va voler anar.
4: Sí, però després va jugar la 59-60 i 60-61 i no les va guanyar.
5: Bueno,
6: sí perquè el Madrid no va guanyar totes les lligues, diguem-ne, que li feien participar a la Copa d'Europa. Jo crec que el més problemàtic és que, diguem-ne, comptar, diguem-ne, amb el superdirectiu també de bracet amb l'equip... Home, no sé, si parlen d'escàndol amb el tema Negreira, que per mi no deixa de ser un ridícul tremendo del Barça, però ja està... home, tenia Raimundo Saporta allò en les entretelles de l'organització d'una de les primeres Copes d'Europa. Ara, després havies de tenir un equip, i és veritat, és a dir, és contradictori dir que el Madrid guanyava per ajudes de no sé què...
4: I després
6: reivindicar que sense el robatori de Di Stéfano el Madrid no hauria estat el que va ser. Però clar, és que ens oblidem de Puskas, ens oblidem, diguem-ne, de Gento.
4: De Zàrrega, de Santa Maria.
6: Tenia un equip tremendo.
5: Sí.
6: I el Barça, és veritat, li va costar molt, tot i que el Barça ja competeix amb el Madrid ja abans del 60. És que la gent es pensa que el Barça...
4: Fins al 53 el Madrid no és res. Eh?
6: Exacte. Que després té molt a veure això, que fos Bernabéu, Alférez provisional i franquista fins a la mèdula. Que és obvi, perquè es converteix en el símbol del règim.
7: La Lliga Espanyola, sí.
6: I Europa es converteix en un símbol.
7: També,
6: justament
7: dir,
6: guanyant aquestes coses.
4: El franquisme s'ha aprofitat al Madrid.
7: Que va arribar a tenir equips i jugadors molt bons al Madrid. Fa un moment. No? Realment eren grans jugadors. Sí, fixats de la manera que vulguem, però eren grans jugadors. Realment tenia un gran equip en aquell moment.
8: Gran equip. També és el que va fer possible, ens traslladem al 23 d'abril del 1976, gràcies a moltes persones. Mira, aquí hi ha qui somriu, aquí de blanc, per enllaçar. La creació del diari Avui, doncs hi van haver a Rubí 150 ciutadans i ciutadanes que van ser partíceps d'aquesta creació, doncs fer aportacions i una... Va estar el Martí Pujol.
7: Sí, aquí cal explicar una cosa que ara fora de context no es podria entendre i la gent jove no la pot entendre. Tingueu en compte que el 23 d'abril del 76 hi havia d'alcalde Rubí el Manuel Murillo Iglesias, hi havia de president del govern espanyol el Carlos Arias Navarro i el Manuel Fraguer Ibarne, ministre de Governació, es deia llavors. Per tant, encara estàvem en ple franquisme,
9: sí,
7: i el Franco feia tot just 5 mesos que s'havia mort. En aquell context hi va haver una campanya per fer un diari en català, el primer, després de, des de la guerra, durant tota la dictadura no estava prohibit, i llavors doncs, hi va haver un seguit de gent doncs, que van reunir diners. A Rubí en concret van ser 32.000 comptapartíceps, a Rubí va haver-hi 150 persones, algunes d'elles prou conegudes, el meu pare era un d'ells, que van posar-hi diners, unes 1.000 pessetes de l'època, que era bastant,
4: sí,
7: per contribuir a la sortida d'aquest diari. A Rubí van ser 150 persones, però recordo, amb el Manuel Murillo encara a l'Ajuntament,
9: sí,
7: que
9: sí,
7: era un context encara incert, en un context advers per la llengua catalana i per la democràcia. I llavors, bé, va ser un gran esdeveniment en aquell moment. Ara, 50 anys després, dius, va, quina importància tenia? Sí que tenia importància. Sí, tenia importància sí perquè importància. Feia 50 anys o 40 i pico que no n'hi havia cap.
9: No,
7: perquè només hi havia La Vanguardia, en aquell cas. Només existia La Vanguardia.
4: Sí.
7: Periódico va néixer després.
5: Sí, sí, sí.
7: Però La Vanguardia era el diari
5: el país,
7: també, règim, del règim del Conde de Godó, no ens enganyem.
4: Sí,
7: un altre, otro que tal, d'aquells que també... estaven molt adscrits a, a on havien d'estar adscrits. Ara La Vanguardia, ja, com que viu de subvencions, també està... És una mica estranya actualment,
4: sí,
7: però La Vanguardia monàrquica de tota la vida era l'únic que hi havia.
5: Sí.
7: L'Avui va ser, una, en aquell moment, ara segurament no, va ser una alenada d'aire fresc i va ser un, com un símbol de la recuperació democràtica en un any, i acabo, on? O sigui, el 20 de novembre del 75 s'havia mort el Franco, sí, el 23 d'abril, Sant Jordi del 76, surt el diari Avui. El mes de maig, un mes després, es fan les primeres jornades catalanes de la dona, el Paranimf de la Universitat,
9: sí,
7: que va ser l'inici d'alguna manera del, de la recuperació dels drets de les dones i del moviment feminista.
4: Sí.
7: El juliol del 76 hi va haver la Marxa de la Llibertat, on vaig tenir la sort, la mala sort i l'honor de ser detingut per tot el país. I el setembre d'aquell 76... es va fer la primera manifestació autoritzada de l'11 de setembre a Sant Boi. Alguns d'aquí a Rubí també hi vam anar. No? Per tant, era un moment que a causa de la mort del Franco es movia gent per tot arreu. No?
8: I que es va moure molta gent aquí de Rubí, perquè parlaves de 150, no arribava a un centenar de col·laboradors, per exemple, el que hi havia a Sant Cugat. No?
7: Exacte.
8: I parlaves de figures, també, sí, de la vida associativa local, com Esteve Riba, primer president d'Òmnium Cultural.
7: Òmnium Cultural, sí.
8: La importància d'Òmnium Cultural en aquell moment.
7: En aquell moment, ja, que feia classes de català amagades sota classes d'anglès. El Rafael Climent, concretament, feia classes d'anglès, però eren de català.
8: Sí, sí, això és...
7: Ara sembla increïble, eh?
8: Sí,
7: ara pot semblar que aquest tio que ens està explicant. No, no era així, perquè jo era molt amic del Rafael Climent, llavors, i ho soc de la seva família, per tant, vull dir, era un moment encara que no se sabia com podria acabar la cosa. I per tant, va ser important a Rubí, hi ha personalitats, no sé, l'Albert Sanz.
8: L'Albert Sanz, l'Isidre Rubio,
7: Rubio,
8: famílies Giral, Voladeres, Castellana, Moixí, Rossinyol...
7: Gent molt coneguda de Rubí, que en aquell moment ja, tot i el franquisme que encara pervivia, doncs van donar suport doncs, a aquesta iniciativa i, per tant, doncs molt bé, vist ara en perspectiva, i ara s'han fet actes, s'ha fet una exposició al Palau Robert a Barcelona que estava molt bé, i bé, és important recordar aquestes coses.
6: Llàstima que no va acabar de ser un projecte amb cara i ulls empresarial, això per començar,
7: sí,
6: i després, a partir del 80, va ser descaradament un instrument, jo crec que maldestre, del primer govern de Jordi Pujol.
7: De Convergència.
6: I va ser absolutament
7: bestial. Que va tenir.
6: Jo crec que el pujolisme va tenir una cosa negativa, que en va tenir diverses. Una d'elles va ser intentar apropiar-se d'una mena de cultura oficial catalana en què també s'inclou una política de mitjans de comunicació més que qüestionable.
7: Totalment d'acord amb el Vicenç. Estem parlant de fa 50 anys, quan va néixer. Després ha tingut això, vaivens d'aquests. Efectivament, és cert exactament el que ha dit el Vicenç ara en aquest moment, i per tant després va estar a punt de tancar, després es va fusionar amb el Punt de Girona... Vull dir, he viscut unes vicissituds complicades, eh? Però em quedo, no vull ara analitzar la situació d'ara al diari, que és
6: la que hi ha a nivell...
7: És la que és, i a més amb la crisi de la premsa escrita ara ja
6: sí,
7: no
6: ho explico. Sí, sí.
5: I a nivell de ràdio, més o menys, va passar el mateix amb la cadena 13.
6: Sí, allò sí que va ser descaradíssim.
5: Va ser ja...
6: Creada per Convergència directament.
5: Home, perquè sabien que perdien les eleccions i que perdrien el poder sobre Catalunya Ràdio i van muntar la cadena 13 per tindre una veu. Mm-hmm. I com que després la gent no els hi va respondre com havia, com ells no, esperaven,
6: la veu els hi va sortir una
5: van vendre la freqüència a la COPE i ja veus tu, passat d'això a la COPE, té collons. No,
8: ràdios que han...
4: Bueno, ara més o menys pacten els mateixos, eh?
5: Sí, sí, sí. Sí, sí.
8: Que han nascut i desaparegut també sota també aquestes ombres. També està però... com ràdio a Barcelona, al recinte també. De maternitat, com també. Ràdio. Que també
6: sí, però com sí. Ràdio era justament l'alternativa sí. Socialista al sí, domini de Catalunya Ràdio.
8: Sí, sí, sí. I que després doncs, va desaparèixer, doncs, segons amb quin govern també.
7: Sí, les evolucions han estat les que han estat, però jo crec que és just, 50 anys després,
6: sí, home, sí,
7: que recordem aquelles persones i aquelles...
5: Que sí, home, no, que sí.
7: Perquè és que si no, arribarà un moment que ja no se'n recordarà ningú, i ara que nosaltres som una mica grans, tu no tant. Som una mica grans, i però encara tenim la capacitat, diguem, per parlar-ne, jo crec que és bo que ho expliquem per la gent més jove o per la gent que no ho sabia.
8: Jo
7: no?
8: Tinc curiositat sí, sí. D'aquesta detenció que et van fer, si va ser traumàtica o no, però m'ha donat la sensació de que sí que ho va ser.
5: Home, una detenció,
7: Toni. Jo vaig
8: no
7: anar...
8: Sé, no
7: jo,
8: sé,
7: jo vaig anar...
8: Digue'm per com sí, va ser.
7: Breument, jo vaig anar a la Marxa de la Llibertat i el 1976, el juliol, era una marxa que certament estava prohibida, jo ho sabia. Vaig anar d'aquí a Rubí amb autostop fins a Girona. Allà a Girona ens van dir que no, que ens concentraríem a Salt, que sortia una de les cinc columnes que sortien de diferents punts de Catalunya. Vam anar a Salt, perquè a Girona ja vigilava la policia. A Salt em van interceptar uns grisos vinguts de Valladolid, amb un mocador groc al coll. Em van agafar, em van posar contra la furgoneta, em van obrir de cames, em van catxejar, em van trobar una cosa i van dir, què és esto? Era un encenedor. Podia ser un ganivet, no? Sí. Perquè jo, evidentment, no... anècdota, em van posar dins de la furgoneta dels grisos amb sis persones més, ens van conduir de Salt a Girona al govern civil, a mig camí en un solar, en un descampat, van parar la furgoneta i van dir ahora vamos a escarmentar a estos.
4: I van començar a cridar por ellos, també? O...
7: No. Jo tenia 21 anys, eh? Jo estava sí, acollonit, pensava, sí, dir, mare meva, saps? I a sobre estava...
8: Anaven de farol o no?
7: Sí, no, era per intimidar.
6: Sí.
7: A sobre estava de baixa de la feina, jo. Però va, la joventut fa sí. Aquestes coses. No? Vaig aprofitar la baixa per... I llavors ens van portar al govern civil de Girona, una vinguda d'aquelles grans important, i allà em van posar el calabós, em van treure totes les pertinences i tal, i estava detingut amb sis persones més, cinc més, un d'ells era l'Àngel Colom, l'Àngel Colom de l'època, de Sis Ales, que després va ser important,
8: sí.
7: Un altre era un director de cinema de l'època, el Lluís Ferrando, i un altre, que és interessant, que estava realment amb mi, érem amb dues cel·les, era el Martí Marcó Bardella, un militant de la GERC en aquell moment, que dos o tres anys després va ser batut per la policia a trets a Barcelona, acusat de ser de terra lliure o alguna cosa així. No va quedar clar què havia passat, però en un tiroteig el van matar. I vaig fer amistat amb aquest noi allà, em va acompanyar fins a Canal... Ens van deixar sortir pagant... havíem de pagar 50.000 pessetes de
6: l'època.
7: De l'època.
8: Déu-n'hi-do.
7: I ens van deixar sortir al cap de tres dies. Vam tornar de Girona amb tren fins aquí i tal. En realitat no les vam pagar una tercera part, els advocats, que no vaig haver de pagar perquè eren advocats que col·laboraven, doncs van recórrer, vaig pagar 17.000, que era una tercera part, el meu pare, evidentment, emprenyat perquè m'havia fotut en aquell embolic, però va pagar,
8: sí.
7: I al cap de l'amnistia del 1977, famosa amnistia que s'ha recordat quan s'ha aprovat aquesta amnistia, em van amnistiar i em van tornar els 17.000 euros la tercera part que... Pessetes, perdó. Pessetes.
8: Sí.
7: Les 17.000 pessetes que havia pagat de la tercera part.
8: I el teu pare?
7: No, els vaig convidar a dinar a Girona de la meva pare, la meva mare, la meva germana per no. Vull dir que va quedar amb una anècdota, però que en aquell moment vaig passar malament, però és, a veure, jo era jove i què coi, tu? Devíem de moure tots plegats, sí, sí, cadascú sí, per on volgués, no?
8: Sí, sí,
7: i a mi em va donar per aquí, però vull dir que això va passar tal, i l'11 de setembre jo ja estava a Sant Boi, allà manifestant-me, del mateix any, i això era el juliol. Va ser una època molt apassionant, eh?
5: Sí, sí.
7: Va ser una època
5: sí,
7: de canvis, la mort del Franco sí, i els inicis de la democràcia. Va ser una època apassionant.
8: Sí. Apassionant, també, primer, felicitats, perquè gràcies a persones com tu i com moltes altres persones, avui podem... moltes altres persones que s'han mogut, mobilitzat als anys 70, 80, doncs, a 90 tenim els drets i tenim el context social també que tenim. Això no ho podem oblidar, no? Que moltes vegades el fet de posar la història aquí ens fa veure que hi ha hagut persones que han lluitat, que han estat detingudes, que han patit, que han vegades pagat amb la mort.
7: Molt més que jo.
8: I gràcies a això tenim les llibertats que tenim.
5: Sí. I que estem en risc d'anar-les perdent. Dicho sea de paso.
8: El que anem perdent són que ens atenguin aviat a la sanitat. Això sí que ho anem perdent, perquè els rubinencs tenen les esperes més llargues del país per veure els especialistes del cor, la vista o l'estómac. O sigui, si has d'anar al cardiòleg, a l'oftalmòleg, al digestòleg, aquí tenim les llistes això més llargues.
6: Això és coherent amb una altra estadística. Mm. I és quin és el centre hospitalari concertat pitjor valorat.
8: Hospital de Terrassa, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, té les llistes d'espera més llargues del país. Oftalmologia, 245 dies d'espera mitjana. Cardiòleg, 207 dies d'espera mitjana. Cirurgia general, 139. L'Hospital Mútua de Terrassa continua batent rècords amb llistes d'esperes per veure el digestòleg, ho dèiem al sumari, 418 dies d'espera de mitjana, com tinguis alguna història d'estómac.
7: Saps què passa?
8: Cirurgies. Continuem. Cirurgies. Llistes més llargues de Catalunya en dues intervencions que es fan a l'Hospital Mútua. Operacions de mama no oncològiques, 365 dies d'espera de mitjana. Cateterismes, 212 dies d'espera de mitjana. En proves diagnòstiques, doncs, a espera d'ecografies de diverses especialistes que es programen a l'Hospital de Terrassa, doncs també s'allarguen. Els dos hospitals sí que compleixen els terminis establerts en les operacions prioritàries, que són les cirurgies oncològiques, cardíaques o de pròtesis. Anem a escoltar un moment al doctor Jordi Aparicio, delegat al Vallès Occidental de Metges de Catalunya.
9: Manquen professionals i, a més, el problema que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. La veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant.
8: A més, hi ha la campanya Ni un minut més. A partir d'aquest mes de juny, facultatius que s'hi sumen deixaran de fer aquest treball de forma voluntària, fora de la jornada laboral. S'hi han sumat. Per tant, hi hauran llistes d'espera més llargues. Metges de cap mútua, així com anestesistes de l'Hospital Mútua i els serveis d'anestèsia, cirurgia general, ginecologia i obstetrícia de l'Hospital de Terrassa.
7: Anestesistes, has dit? Jo tinc una biòpsia el dimecres que ve, dia 10, que haig de comptar amb l'anestesista, que l'has esmentat, no?, que els anestesistes també. Doncs també. Estic ara expectant a veure si la meva me la farà. Me l'havien de fer el gener.
5: Bueno, encara no, tal com va el pati.
7: Sí, però clar, depèn ara del que passi amb la vaga aquesta. En tot cas, és un problema meu, no, el problema no sóc jo, el problema és les xifres globals aquestes de llistes d'espera. No,
6: de les quals formes part.
7: Sí. El problema... Per explicar un cas real, perquè no sembli que només són xifres, no?
5: Sí. El problema és l'afició que han agafat les administracions en traslladar els serveis a la privada. O sigui, hi ha masses interessos. Hi ha masses interessos i llavors a tot arreu doncs tenen tendència d'això. I què passa? Que l'administració pública, els serveis públics, cada vegada tenen menys gent, tenen menys recursos i tenen clar, perquè si tu vas traslladant a la privada, el que passa és fins a quin punt els que dirigeixen haurien d'assumir que hi ha un servei públic que s'ha de complir i no d'allò de dir, bueno, com que això anem a miqueta escassos, arribar a un acord amb una empresa privada.
6: El model sanitari català no ve d'aquí, tot i que el problema fonamental de la situació actual prové, diguem-ne, de les retallades del govern de Convergència, diguem-ne, ja quan va aparèixer la crisi econòmica del 2008-2009. Llavors és quan es va notar, perquè llavors, fins llavors, diguem-ne, hi havia un nivell que fins i tot algú es vanagloriava de que, bueno, el sistema sanitari català era el sum sum corda. I sempre hi ha hagut, diguem-ne, aquesta dependència del sector privat, que aquí, eufemísticament, parlem de concerts, igual que amb les escoles.
5: Sí.
6: Que és impossible assumir totes les necessitats des d'una estructura absolutament pública. Això és obvi, en l'ensenyament i en la sanitat, sobretot. Una altra cosa és com ha anat derivant això.
5: El que passa que és la proporció, man.
6: Que sí, però, no, però que sobretot és...
5: Que hi hagi tota... un percentatge de desplaçament no. d'aquest... Vale, sí, d'acord, però és que també, en aquest moment...
6: Percentatge molt privat, no és un percentatge, és un percentatge molt alt.
7: És així com dieu, també és veritat que el nombre de pacients ha augmentat els darrers anys.
5: Ja,
7: i en canvi no han augmentat ni les plantilles de metges ni d'equipaments. Aquí a Rubí, una de les reivindicacions del grup que defensa la sanitat pública, doncs és precisament el quart cap, no?
5: Sí.
7: Les ràtios de sobrecaps eren de 25.000 persones cada cap, no?
6: Sí,
7: el de Sant Genís va, en el seu moment. El de Sant Genís ja ens va tocar, en el seu moment ens tocava. Ara, la quantitat que estem, ens toca ja el quart. Quan es farà, quan no es farà, doncs.
8: Mira, parlant d'aquest quart, és una de les coses que està demanant la coordinadora d'entitats per una sanitat pública que ja ha superat les 3.800 signatures. Josep Maria Pijuan, que és de la coordinadora, doncs assegura que per recollir signatures els hi és molt fàcil recollir, o sigui, a tothom que li expliquen, doncs de seguida signen, i hi ha reivindicacions en la construcció de l'Hospital de Rubí, a més de la llista d'espera, reduir-la dels hospitals de referència, que les visites als metges, aquests metges de família, doncs, atenguin en 48 hores, i crec que podem escoltar el Josep Maria Pijuan.
10: En el 98% de les persones a la qual tu et dirigeixes per demanar-li la signatura, quasi bé és una resposta afirmativa. Vale, a on? Molta gent ja diu, no, jo ja vaig signar, vale. Si vas signar, no torni a signar. Però diguéssim, no, perquè ja et dic, diguéssim, la gent ho té a la sobre.
8: I també les reclamacions, aquest quart cap, eh? També, justament ara que a Rubí doncs estem pels 80.000 habitants.
5: 80 i bastant.
7: 85.000, 84, 85.000.
5: 84 llargs.
6: Sí, és una obvietat que òbviament, l'oferta del servei sanitari a Rubí és la que
7: és. Però això en els tres caps, quan després has d'anar a Terrassa, a Vallparadís, per entendre'ns, que vaig anar jo pels especialistes i per les proves que m'han de fer diagnòstiques, el col·lapse que hi ha en allà és monumental. La gent que hi ha esperant en allà a Vallparadís és increïble, les darreres vegades que hi ha anat. Els passadissos, gent dreta perquè no pot seure tothom. I això que tu hi vas... I vas a una hora que és la que et diuen, eh? Això amb cita prèvia, eh? No és que tu hi vagis quan vols, no, no. Tot i anar-hi amb cita, hi ha unes cues de gent impressionants i les llistes d'espera també, i en part és per les retallades del seu moment i per la manca d'equiparació en les necessitats que hi ha. O sigui, estan treballant, i això a les escoles també ha passat, eh? Sí, els mateixos mestres, els mateixos centres, i la població ha crescut 2 milions d'habitants, o 1,5 milió, o el que sigui, no? És impossible, vull dir, són faves comptades, no cal saber de ciències, no?
5: No, sí.
8: En fi, la preocupació que tindran totes les persones que estan esperant, o que, mira, que poden tenir la sospita d'una malaltia i han d'esperar per fer unes proves diagnòstiques... No. Una eternitat per tenir una primera visita.
7: Escolta, és que
8: i després que te donin una altra vegada.
7: És que com més tardin a fer-te-la... No vull posar dramàtic, clar, però ja que ja estem posats. O sigui, si a mi m'havien de fer una biòpsia al gener i me la fan ara al juny i hi hagués alguna cosa dolenta, pues hem perdut 5 mesos.
5: Jo no ho sé
7: a hores d'ara. Si això a mi em pot causar algun problema o no. I qui diu, a mi diu, aquí sigui, evidentment, no? Per tant, l'espera...
5: És una espera,
7: el resultat de l'espera
5: incòmode.
7: El resultat de l'espera i el resultat poden dir, ui, ara ja anem tard. Miri, doncs, escolti, doncs, vostè...
5: Ja em diràs.
6: No, les esperes dit ras i curt, maten.
7: Clar.
6: Que li diguin al munt de dones sí. que a Andalusia per van tenir els problemes...
4: Sí, però han tornat a votar el mateix.
6: Que sí, que sí.
4: És que el
6: sí,
4: problema
6: sí,
4: és
6: sí.
4: aquest.
6: No, no, és que és increïble sí, que a vegades... Clar, bueno, sí, però sí. això va ser, jo recordava, a la Galícia del Prestige.
4: Bueno, aquí sí. hem votat 23 anys a Pujol. O sigui, tampoc estem per donar lliçons
6: no, no,
4: a ningú.
6: Que no, no,
4: el problema que jo veig és que qui administra la sanitat pública o l'educació pública no les fa servir. I això ja és opinió personal meva. Crec que hi ha uns interessos molt grans de que la població de classe treballadora en un futur no pugui accedir a la sanitat pública tan fàcilment, tenim l'exemple dels Estats Units, i llavors la classe treballadora doncs serà més esclava del que és ara, perquè recordem a la sanitat privada tu no ets un pacient, ets un client.
6: Sí, absolutament.
8: Sí, sí,
7: sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
8: Se'ns posen les coses més, més fosques, podríem dir-ho també una mica així, perquè de veritat és preocupant per part dels gestors, tant a la sanitat com a l'educació, que cada dia nosaltres estem parlant aquí i no acaba, bueno, a veure què passa avui amb educació també, a veure si s'accepta doncs, aquesta proposta que votaran els docents i les docents amb aquests 700 milions i a veure si serveix com a primera pedra, perquè això no arreglarà la situació que és d'educació, però hi ha una falta de visió a llarg plaç en quant a educació o en quant a sanitat en general dels governs que és molt preocupant, perquè si hi hagués un quòrum de les diferents partits polítics de diferents colors per saber què és el que es vol i que tots vagin cap allà, estaríem parlant des de fa anys d'una altra situació, almenys és el que crec jo.
7: No hi ha planificació, no hi ha planificació, hi ha eleccions cada 4 anys, o quan toqui, o cada 3, a vegades si s'avancen, però no hi ha aquesta planificació a llarg termini o a mig termini. Com que no hi és, llavors, que això, però això passa també a nivell local a vegades, quan arriben els problemes o quan treuen el cap, llavors, ostres, tothom es dona com per sorprès, quan és evident que no calia la sorpresa, i llavors tots a córrer. Però quan han posat les mesures en tal, llavors ja hi ha hagut unes altres eleccions i llavors ja han guanyat uns altres, hòstia. Sí. Així és molt difícil. Vull dir, el tema de l'educació, per exemple,
6: sí, sí.
7: recordo que cada ministre
6: canvi,
7: d'educació cada posava una llista, la LOE, la LOCSE,
6: canviava no sé el pla.
7: Home, per favor, no ho canvieu cada 4 anys, hòstia, que així és impossible planificar res, no?
6: Sí, sí.
7: Des del punt de vista professional em refereixo.
6: Sí, sí, sí.
7: D'això que parlin els professionals del sector que siguin, feu les reunions que vulgueu i planifiquem una cosa 50 anys o els que siguin, doncs educativa o sanitària, això o la que sigui, fent unes previsions demogràfiques
4: sí.
7: i, hòstia, una mica de... Però això tots plegats,
6: El problema és que moltes vegades fem descansar diguem, una certa responsabilitat en la manca de rigor tècnic o d'experts o de professionals i jo no defenso, òbviament, les dèries, diguem-ne, de certs polítics que volen deixar la seva impronta, però no ens enganyem, és a dir... Els professionals, els catedràtics, els professors tenen, diguem-ne, biaixos ideològics claríssims. És a dir, el problema és que, potser a les lleis successives hi ha hagut massa pes, diguem-ne, d'aquestes visions ideològiques i sobretot el que jo crec que és fonamental. No hi ha hagut prou contrastació en les comunitats educatives. És a dir, que això ha estat des d'una cúpula d'experts, però no... contrastant les necessitats a partir sobretot del professorat de base dels pares, en la mesura en què vulguin participar, que aquesta és una altra, és a dir, que hi hagi una cosa molt més democràtica i molt més consensuada des de la base. Jo crec que aquesta és la errada fonamental. I és veritat, hi ha gent que diu, home, és que l'educació no hauria de ser terreny diguem-ne de combat ideològic. Hòstia, i tant que ho és. Qualsevol servei públic, del que deies tu.
4: Qualsevol... jo he anat a escola concertada. La rentada ideològica que et fan és realment increïble. A Finlàndia, als anys 70, van retallar en educació i llavors, al cap de 20 anys, van veure els resultats, que eren totalment negatius. Llavors, l'any 97 a Finlàndia, van fer un decret on mai baixaria el pressupost per l'educació del 10% del PIB. Aquí crec que a Espanya estem al 2,4% del PIB, a l'exèrcit li donem un 7, algo així, o sigui, ja estem mirant, ara que ve el representant de Jesús a Barcelona, i clar, jo treballo a Barcelona i allà s'ha mobilitzat la ciutat. Penseu que en impostos directos i indirectes a l'Església Catòlica a Espanya li dona 30.000 milions d'euros a l'any, i direu, ah, és molt, és poc, a I+D inverteix 3.800.
11: Sí, clar, sí.
4: Són 9 vegades més que s'inverteix a l'Església Catòlica que a I+D. Sí.
5: Bueno, però què dir,
6: inventen ells? Algú ja fa moltes dècades.
5: Pensa que durant molts anys l'Església Catòlica ha sigut una pota molt important del règim que vam haver de patir i que d'alguna manera sí, encara subsisteix. Sí,
4: nacionalcatolicismo.
5: Sí, sí, vull dir, llavors, clar, en aquell moment, això, com tantes altres coses, sí. Les apropiacions que han fet de propietats d'això també van, no s'acaben.
7: El fet de no pagar
5: el impostos. El no pagar impostos no pagar és una altra cosa, també. Sí.
6: Dir que això és massa terrenal.
4: Per això directes
6: això indirectes.
8: Sí, sí. Ahir parlàvem llavors... justament de la visita del Papa, de que entre Canàries i Catalunya es pagaven 5 milions d'euros conjuntament, però Madrid no pagava res perquè posava els espais, però no pagava res com a comunitat.
6: Mira que bé. Sí. Seran les bocates de calamares.
4: Sí.
5: I... a la Lluís igual li sap greu que no pagar ella. Perquè...
4: No, allà no respira
6: no, no, no, no. El que és cobrar li sabria greu,
5: no
6: però pagar...
5: En el gasto, sembla que la vinguda del Papa l'haurem pagat els altres. Ella això l'afecta.
8: El 45% crec recordar que ho pagaven les empreses de l'IBEX 35, BBVA, Sabadell, Telefònica...
6: Sí. És que tenen connexió directa
5: amb Déu. Nostre Senyor.
4: Les que neguen augments de sou, no?, als treballadors.
5: Sí,
4: vale,
5: sí,
4: vale.
5: Sí, sí.
4: Vale.
8: Treballadors, anem ràpid perquè passen 49 minuts de les 10 del matí, ara José està buscant les dades. Hi ha preacord entre l'empresa i el comitè de Ficosa per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO, una empresa Ficosa que sembla que tiraria cap a... o derivaria també doncs, cap a un negoci més armamentístic. Doncs, almenys, mira, el que deia el sumari, no? Almenys no són els 172, hi ha hagut un degoteig d'empreses amb ERO's terribles, i que, segons en quina empresa estiguis, un ERO no és el mateix que l'altre. Parlàvem de l'ERO de Telefònica, per exemple, respecte als seus treballadors, que les condicions no són les mateixes.
7: Que l'empresa Ficosa, que es deia Pujol i Tarragó, treballava amb molta gent de Rubí, encara hi treballa, i per tant era una empresa en el seu moment important i molt important per a la ciutat.
8: Anem a escoltar Òscar Mesa, el delegat sindical de l'UGT de Ficosa.
12: Obviamente el acuerdo no deja feliz a la parte social, porque creemos que siempre se puede hacer algo más, pero sí que es cierto que hemos jugado mucho con la voluntariedad, porque somos una plantilla, bueno, con edades bastante elevadas, entonces el permitirle a una persona trabajadora una salida menos lesiva hacia su jubilación, esto hace que al final realmente nos encontremos con un grueso de 70 personas, porque creemos seguro que van a haber personas voluntarias, e incluso ayer por la noche conseguimos rascar también otro incentivo de voluntariedad a menores de 50 que se apuntaran en las próximas dos semanas de otros 2.000 euros más. Darán inicio las asambleas hoy a las 10 de la noche, mañana a las 9 y media de la mañana y a continuación la última será a las 4 de la tarde para cubrir los diferentes turnos, el turno de noche, el turno de mañana junto con central y turno de tarde. Y en estas asambleas, pues nada, o sea, presentaremos el acuerdo a la plantilla, que la plantilla ya está a falta de cuatro flecos, la verdad es que ya tienen bastante información, y que sea ella la que ratifique mediante su voto el acuerdo.
8: Les baixes serien d'acollida voluntària.
7: I prioritzant la gent gran, que a més són persones difícilment, quan tenim una certa edat, és molt més difícil reciclar-nos a una altra empresa o un altre tipus de feina, a la mateixa empresa fins i tot, no? És molt complicat. Sí, a una certa edat per tots plegats, no? Per tant, doncs, si es prioritzen aquestes persones, doncs millor.
6: Sí, és molt complicat no deixar de ser un eufemisme d'impossible.
7: Sí, tu ho has dit. Jo és que soc molt prudent en les meves

0: Unió, que van plantejar la possibilitat que tenien la intenció de reciclar-se per fer plaques solars. Jo li vaig fer una pregunta, a més, sobre el tema de les plaques solars, que, quin projecte tenien. Bueno, la veritat és que no hi havia massa cosa clara, però han passat potser 20 anys d'allò, Martí?
1: Sí.
0: És que sí?
1: Sí, 2006, 2007, 2008.
0: Han passat 20 anys d'allò i el tema de les plaques solars s'ha disparat d'una manera bestial i ells que tenien aquesta idea, què ha passat amb això? Que ara tenen que despedir gent quan hi havia l'acord de que els que van despedir ja d'aquí, ja van acomiadar d'aquí, abans d'anar cap a Viladecavalls,
1: en aquell moment, sí.
0: En aquell moment, doncs, semblava que aquests ja tenien una certa seguretat, una certa garantia d'això, i ha durat el que ha durat. Vull dir que no...
1: El capitalisme és això.
0: Ja.
2: Bueno, sí, què hi va passar, també és la pregunta que hi ha amb tota aquesta trama, no? Entre Leire Díez, Villarejo, Marchena, Santos Cerdán... No sé com esteu mirant, com no esteu veient tota aquesta història.
3: Totes aquestes conspiracions i maniobres i tal... Que jo crec que no es pot dir ja ni molt menys que són un invent de ningú, ni Lawfare ni Santes Pasqües, mostren, diguem-ne, que aquest és un país tremendament cutre. És que és cutre fins i tot per les conspiracions i pel joc brut, i és molt cutre. Però també és veritat que hi ha com una mena de desesperança de la gent més o menys d'esquerres o progressistes i tal, com si això no hagués passat ja al PSOE. És a dir, ja, com si no haguessin fet xapusses brutals. Home, jo recordo la polèmica sobre un tal X,
4: sí,
3: en la Guerra Bruta...
4: Coincidoro, com li vulguis dir.
3: En la Guerra Bruta contra el GAL.
1: Contra ETA.
3: Contra ETA, sí. Muntant, diguem-ne, el GAL. Però bueno, hi ha els ERES d'Andalusia, hi ha diversos casos de corrupció, és a dir, que no és la primera vegada. El que sorprèn molt també, és veritat, és aquesta confiança cega o aquesta mena de suport cec a partir, diguem-ne, dels únics que t'han donat suport quan t'han fet el llit dins del PSOE. És a dir, donar la teva confiança màxima a personatges com l'Ábalos o el Cerdán, és que és difícil d'entendre si no parteixes d'això, de la imatge d'aquell vehicle en què el Pedro Sánchez va donar la volta a l'Estat guanyant-se una altra vegada la Secretaria General del PSOE. Però és molt trist i molt cutre. I a partir d'això, és que no pot sortir res bé.
4: Clar, el problema és... Jo sóc una persona d'esquerres progressista. A mi el PSOE no em sembla d'esquerres, perquè sí, sí, quan no. Faci mesures d'esquerres ho consideraré com a tal. Però, clar, quina és l'alternativa?
3: No, l'alternativa
4: clar,
3: és particular.
4: És que l'alternativa és imputacions, 900 casos de delictes, de prevaricació, tal, segons jutges... societats criminals, societats mafioses... Llavors és aquest. ¿Qué elijo? ¿Si me corto la mano izquierda o la derecha?
1: És trist, és així. És així, però és trist. Clar, llavors, no surts del foc per caure les brases.
0: Sí, però aquest tema l'haurem de dilucidar dintre de poc, eh?
1: Aquí un any...
0: Haurem de pensar-hi a punt.
2: Els alcaldes socialistes reivindiquen la feina feta davant de les causes judicials que esquitxen el PSOE, i clar, els alcaldes...
1: Ara, una cosa no treu l'altra. Hi pot haver alcaldes molt dignes i molt...
4: No, i el 80% dels polítics deuen ser gent honesta, però clar...
2: De cara a les municipals...
3: I més, però clar...
2: La por que desmobilitzi...
1: De cara als municipals els pot afectar.
2: La por que desmobilitzi justament aquest electoral, en clau electoral, doncs en els pobles en el que tenen aquests alcaldes socialistes, amb tot el que està plovent, podríem dir-ho així, pels socialistes...
1: Aquest seguit d'informes que va aparèixer i de la Leire Díaz... Això s'anirà allargant. O sigui, aniran sortint i falta menys d'un any ara ja per les municipals, que seran el 23 d'abril del 2027, i per tant no és que s'acabi avui, això.
0: No,
1: aniran sortint casos, aniran havent-hi judicis, i per tant arribarem a la precampanya electoral, això sense avançar les generals, això només que les primeres siguin les municipals. Doncs anar cada dia menjant a l'hora de dinar notícies d'aquestes, quina més escandalosa, no?
3: Hi ha municipis especialment sensibles Aca.

0: les seves eleccions locals tinguin molt en compte, diguem, de les perspectives autonòmiques i sobretot estatals. I Rubí n'és un d'aquests. No es valora la política local, no, els ens, no, no, els encerts, no, no, no. Les errades... No. Es valora com li va el PSOE, com li va el PP, com li va...
1: La sort que tenen els alcaldes del PSOE, jo no m'atreveixo a dir-li socialistes, els alcaldes del PSOE, la sort que tenen és que, clar, els seus rivals són gent que ha votat en contra de les 37 hores i mitja, són gent que ha votat en contra del salari mínim, és gent que ha robat a mans plenes. Llavors, aquesta és la sort que...
2: Confien en això. Confien
1: sí,
2: en
1: clar,
2: això.
1: Però jo no confien vull el mal menorisme. Jo sí, no vull que guanyi el pitjor. Jo vull una cosa... Jo ja tinc una edat que més o menys ja tinc la vida més o menys encaminada, però jo penso en la gent de 20 anys i dic, mare de Déu, pobres. Sí,
3: sí. Mira, la gent de 20 anys. Hem començat amb el futbol, acabem amb el futbol platja, Black Wolf Rubí. Sí, ja fem futbol platja, no sé si ho coneixeu, perquè ha començat
0: les
3: la
0: platges,
3: seva temporada.
0: A
3: Chipiona Guadalcacín, primera jornada, han guanyat, estan les noies en la primera categoria, en la màxima categoria, el del club de futbol Rubí, doncs han guanyat el seu primer partit contra el Túria de València. Doncs escolta,
4: felicitar-les i que
0: la Riera vens al Túria.
4: I ànims, tu.
2: Felicitar-les.
1: Sí. Sí. Sí, Suïssa va guanyar la Copa Amèrica de vela, el Rubí de futbol.
3: Sí. Anem pel bon camí, eh? Moltíssimes gràcies a tots quatre. Nosaltres, doncs, ho deixem aquí. Pep Adelantado, moltes gràcies.
4: I ara?
3: Has estat aquí. El del dijous, nova companyia, eh? Has tingut.
4: Sí. No, molt, Vicenç, molt ben acompanyat. Martí, sempre estic ben acompanyat, això jo, eh?
3: Doncs, moltíssimes gràcies a tots quatre, a José Malagón. Us deixem amb les notícies i després més Rubí al dia amb la Belén Tierno.
4: Bon dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Els hospitals de referència de la població de Rubí tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya, en 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Segons les dades del mes d'abril facilitades pel CatSalut, l'Hospital de Terrassa, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, té les llistes d'espera més llargues del país en els següents especialistes: oftalmòleg, cardiòleg i cirurgia general. I l'Hospital Mútua de Terrassa continua batent rècords amb les llistes d'espera per veure, per exemple, el seu digestòleg amb 418 dies d'espera de mitjana. Pel que fa a les cirurgies, trobem les llistes més llargues de Catalunya en 2 intervencions que es fan a l'Hospital Mútua: les operacions de mama no oncològiques amb 1 any d'espera i els cateterismes amb 212 dies fins a aquesta intervenció. Tot plegat, falta d'una manca estructural de recursos i personal, segons denuncia Jordi Aparicio, delegat comarcal del sindicat Metges de Catalunya.
3: Manquen professionals i, a més, el problema que tenim aquí és que hi ha una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. La veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant.
2: El sindicat tot just ha iniciat la campanya Ni un minut més, segons la qual a partir d'aquest mes de juny els facultatius que s'hi sumin deixaran de fer aquest treball voluntari fora de la jornada laboral per assumir la càrrega de feina actual. Per ara s'hi han sumat els metges del CAP Mútua, així com els anestesistes de l'Hospital Mútua, els serveis d'anestèsia també, cirurgia general, ginecologia i obstetrícia de l'Hospital de Terrassa.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I el govern català i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats USTEC i professors de secundària signaven amb el Departament d'Educació el passat divendres, justament amb els signants del primer acord, amb Comissions i amb UGT. Recordem que uns 90.000 mestres i professors de l'escola pública estan cridats a votar fins avui a les 12 i, de fet, els resultats se sabran tan bon punt acabi la votació i automàticament s'obriran diversos escenaris. Si la majoria dels encastats vota a favor d'aquest preacord, s'entendrà que la majoria del col·lectiu el dona per vàlid i, per tant, es començaria a desplegar. Això faria, de retruc, que la convocatòria de vaga prevista per demà a tot Catalunya només la mantinguessin la CGT, Intersindical i el COS, per tant, minoritaris dins de tot aquest col·lectiu. En canvi, si guanya el no, els sindicats favorables i contraris al preacord hauran de tornar a acostar posicions sobre com continuar les mobilitzacions i no serà fàcil perquè hi ha moltes discrepàncies. Recordem que mentre que l'USTEC és partidària de fer vaga indefinida a partir de dilluns, la CGT, que defensa el no, ho descarta perquè creu que no tindria prou suport i es decanta per fer vagues i mobilitzacions puntuals. Professors de secundària, per la seva banda, demanarà més temps per reflexionar.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en esports, protagonisme pel rubinenc Sergio Gamboa al capdavant del vòlei del Barça després d'una temporada d'èxits que el consolida com una de les veus destacades del projecte blaugrana. Toni Bravo Rodríguez.
4: El rubinenc Sergio Gamboa, director tècnic de la secció del vòlei Barça, entrenador del cadet masculí, ha tancat una temporada extraordinària amb el seu campionat d'Espanya. El seu equip va completar un torneig gairebé perfecte, cedint només un set abans de la final, on no van poder superar el Club Natació Sabadell. Gamboa destaca el creixement del grup, la feina formativa, la importància de donar minuts a tots els jugadors. La temporada ha estat històrica per al club, 4 equips classificats per al Campionat d'Espanya, el júnior proclamat campió després de guanyar tots els partits. El tècnic continuarà dirigint el projecte esportiu del Barça, tot i reconèixer que la paternitat l'ha obligat a ajustar ritmes aquest any. I pel que fa al futbol, ens fixem: la temporada de l'Olímpic B ha completat un curs excel·lent a tercera catalana, tornant a demostrar que la categoria no li queda gran. L'equip de Fran Moreno ha acabat quart del grup 7, 52 punts, ha arribat a les últimes jornades amb opcions de lluitar per la tercera plaça. El filial ha sabut adaptar-se a un grup competitiu, mantenint un estil sòlid, regular i, a més, ha continuat complint la seva funció de nodrir el primer equip quan ha calgut, sense perdre rendiment.
2: Res més per ara. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del Rubí al dia, la part més cultural del programa. Aquest dijous comencem a parlar ja de les activitats del cap de setmana, festes de barri i llibres. A partir de 11:45, la Carme Pomareda i l'Enric Pallarès, els nostres prescriptors de llibres, ens fan recomanacions literàries, propostes per nens i també per adults. El convidat musical d'avui és Bruce Springsteen, The Boss, va treure un dia com avui un dels seus discos més premiats i coneguts, el famós Born in USA. I ara, en uns minuts, entrevistem el Diego Sánchez Moya, que és el president de l'Associació de Veïns del 25 de setembre, que aquest cap de setmana celebra la seva festa de barri. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert. A la vostra participació és el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Queden 6 minuts perquè siguin 11:45 del matí. Avui dèiem el convidat musical és Bruce Springsteen, entre d'altres coses, perquè un dia com avui, un 4 de juny, però de, atenció, 1984, va treure Born in USA, el seu setè àlbum, un dels més coneguts i un també dels més premiats. Ens quedem amb aquest tema musical.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí. Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
1: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
1: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
3: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
4: Vinga, Sofi, cap problema.
5: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
6: Ties, que fort, us ho has assabentat plena profe de la uni.
7: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
6: Ai, Martina, tens raó, ens cancel·laran el programa i encara no hem començat, quin desastre.
4: Bueno, tranquil·les, amores, vale? Preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
7: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
8: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
9: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
10: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
11: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
12: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
13: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
14: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
15: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Són 2:15 i ja està aquí la Carme Pomareda. Estem a l'espera que arribi l'Enric Pallarès. Ja sabeu, els dijous fem racó literari, recomanacions literàries, tant per infants com per adults. Hola, Carme, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Aviam si arriba
1: l'Enric.
0: L'Enric, que sempre es fa esperar i es fa... Se hace de rogar, que es diu en castellà.
1: Ah, exacte. Deu haver tingut una història última hora darrere el mostrador.
0: Doncs està disculpadíssim, sí. Perquè podem començar parlant de llibres infantils i juvenils. Què ens portes avui?
1: Bueno, us porto més aviat...
0: Infantils, no?
1: I un que podria ser també per adults.
0: Ah.
1: Aquest us he portat perquè penso que és necessari, i necessari, i necessari. Es diu Hi havia una vegada, els contes de sempre. L'ha fet EUMO, de la Universitat de Vic. Jo conec amb una de les que ha fet les adaptacions, que és la Maria Carme Bernal. És una persona que en sap moltíssim, que està super preparada i me'ls he estat mirant. Són els contes de sempre, no estan arreglats.
0: No?
1: Són revisats.
0: Arreglats vols dir que no els han canviat com de vegades es fa amb alguns contes?
1: No. Si el llop es menja la caputxeta, se la menja.
0: I que no passa res.
1: I no passa res. No passa res. Però explicat per la Carme Bernal o per les seves companyes, la Codina i la Fargas, doncs es llegeix molt bé, i Antoni Guida, contes que ja s'estan perdent, com la Flor Romanial, que l'havíem explicat tantes vegades i que s'ha fet obres de teatre i tot, i que a les Illes era un clàssic. Doncs elles les han agafat, les han polit amb un llenguatge normal, bueno, normal, clar, perquè els contes a vegades d'abans, doncs, segons quines paraules costen d'entendre, sí. Però són els contes de sempre, i les il·lustracions, són moltes il·lustracions, no són Disney.
0: No.
1: Són il·lustracions.
0: Bueno, clar, són il·lustracions. Acabo de veure un que sembla de la Ventafox, no?
1: Sí.
0: Clar, és que no és una història alegre. Per
1: no.
0: Tant,
1: però mira,
0: s'han de veure
1: però
0: algunes coses.
1: Però aquesta història, quan el rei se n'assabenta tot el que li ha passat al Ventafox, els diu a les germanes i a la mare, aquí al palau no sou benvingudes, no podeu entrar mai més. Ah.
0: Vale, i aquesta és la revisió que s'ha fet.
1: No, però bueno, les desterra, fora del meu palau, no del país.
0: Xulo.
1: M'ha agradat molt, i a més penso que s'han d'explicar les set cabretes, doncs, bueno, si la petita és la més llesta, què vols fer-hi?
0: Clar. És que al final és que... Aquests contes que ara revisem o es revisen perquè potser no són del tot políticament correctes, servien per explicar moltes coses de la vida.
1: Caram, la Flor Romanial és gelosia entre germans.
0: Clar.
1: I amunt a la història que a mi sempre m'han explicat, el maten. El que passa que hi ha un ocell, hi ha un àliga que l'ajuda, i aquí també està explicat d'una altra manera, però passa igual. Vull dir, al final, doncs...
0: No podem amagar les coses dolentes.
1: Molt recomanable. I a més, Editorial EUMO, amb coses d'ensenyament i d'escoles, és capdavantera des de fa molts anys. Està unida a la Universitat de Vic, tenen... i val molt la pena.
0: Saludem a l'Enric,
1: que
0: just
1: Hola.
0: Quan l'estàvem criticant és quan ha entrat per la porta.
2: Clar,
0: és que, momento clave.
2: No sé, et
0: xulaven les orelles,
2: les orelles.
0: Si vols, has notat algú.
1: Sí,
2: vols que
0: continuï? Sí. Vulgueu, sí.
2: Bé,
0: i ja que estàs?
1: Aquest és molt divertit, és molt per molt petits, eh? És un osset que es va trobant 10 esquirols, llavors els esquirols...
0: I es diu així, no? 10 esquirols?
1: 10 esquirolets.
0: 10 esquirolets.
1: Són esquirolets. I va preguntant, i es troba amb unes oques, es troba amb uns ocells, i tots... L'oca, per exemple, és bastant poca solta, no? Diu, campa la boira, aquí no hem vist a ningú. Va explicant, i al final els troba, i perquè cada animalet d'aquests que s'han anat trobant l'ajuda a buscar els 10 esquirolets. I torna a començar. És d'aquells per molt petits que expliques, sí. I tornes a començar. És molt bonic, és una història d'aquestes de comptar i d'explicar i tornar a començar, i tot allò que els agrada tant als nens petits.
0: Als nens els agrada molt, i als pares els explota el cap,
1: el que,
0: perquè la tercera vegada que ho has fet...
1: Deia que no sé si és per més petits o potser és per més grans.
0: Tot esperant els bàrbars.
1: I si hi ha una traducció de la Teresa Duran, ja em dona a mi... una gran...
2: Això no hi havia una obra de teatre o...
1: Potser sí.
0: Aquesta setmana s'ha estrenat una pel·lícula.
2: De tot esperant els
1: sí.
2: bàrbars.
1: Doncs, bueno,
0: crec que es diu semblant això, eh?
2: Deu haver un...
1: I si és una traducció de la Teresa Duran, no us puc assegurar que el text és una meravella. La Teresa Duran és de les que en sap més de literatura infantil en aquest país i d'il·lustracions. En un poble venen els bàrbars, ho van dient, i la gent es va preparant i treuen els canons i treuen els abrics de pell, però els bàrbars no arriben i van dient, ostres, doncs deuen estar esmorzant, vindran a la nit hem de treure llums, i tota l'estona està tothom pendent d'aquests bàrbars, que ningú sap com són, si tenen ungles, si tenen... si treuen foc pels queixals, no ho saben. Evidentment no són com ells, eh? Són uns bàrbars. Els bàrbars no es presenten i la gent del poble diu, ara que ho tenim tot pensat, què fem? Doncs el que fan és tranquil·lament anar a fer un pícnic i oblidar-se'n dels bàrbars, perquè no han arribat ni se'ls espera. No saben res. Per això que el pots llegir per nens 8-9 anys, els hi pots explicar, però també per adults, que venen els bàrbars, que venen les bàrbars, preparem-nos, i possiblement aquí tots estan amb uns ulls a veus qui són i qui són aquests bàrbars, no? És una metàfora, tu pots agafar com...
2: És un canó, això que hi ha.
1: Sí, sí, perquè és un país que tenien els canons oblidats, a sota de tot. I un soterrani, clar, els netegen i els treuen, no els fan servir perquè els bàrbars no es presenten.
0: Clar. És una novel·la de 1980 que a més va guanyar que va guanyar el Nobel,
2: no? Premi Nobel al Coetze, sí.
0: I després va ser una pel·lícula de l'any 2019, però aquesta setmana s'ha estrenat una pel·li que es diu bastant semblant i és una pel·lícula francesa. Aquest... Si no es diu Esperando los Bárbaros, es diu Conociendo a los Bárbaros.
1: En aquest cas és de l'Oliver Tallec, que deu haver fet una versió, no ho explica aquí, no ho he sabut trobar, però bé, jo penso que aquí, no? Què fem? Tots, si no venen, què fem? Doncs mira, ens anarem a fer un pícnic i aquí s'acaba tot.
2: El conte sí. Ara... En el conte sí.
1: En el conte sí, a la realitat la és molt realitat... més dura. Però bé, això es pot fer servir, jo penso, quart, cinquè i sisè per explicar això, no? Aquí també ens diuen que venen els bàrbars. O que estan venint, o que ja hi són.
0: Que estan venint. Conoce a los Bárbaros, es diu aquesta última pel·lícula que ara s'ha estrenat, és una pel·lícula francesa i que parla dels refugiats, una mica en la línia, de la novel·la del 80, de la pel·lícula del 2019, al final és un tema recurrent, no?
1: I aquest
0: no?
1: També és un tema recurrent, perquè aquí no arriba ningú i al final el que fan és guardar-ho tot, doncs ens n'anem a prendre la fresca tots plegats, no? Uh-huh. I ara ja acabo.
2: Jo et deixo.
0: Jo vull ser gegantera.
1: Aquest dissabte al RACO presenten aquest llibre que... a més, fan un taller, oi, amb la gent...
2: És un conte-contes, perquè els autors són els...
1: Del Vivim del Cuento.
2: Coneguts Vivim del Cuento.
1: Que vivim... Llavors és la història de la Gala, que es dona compte de que vol ser gegantera, perquè va veient els gegants i tal. Llavors aquí darrere és divertit, perquè hi ha tota una guia del vocabulari geganter, hi ha uns mots encreuats, hi ha uns jocs, com es diu cada gegant, els has de posar el seu nom, aquí el tens, per això. Uh-huh. Pots tapar-ho, la xuleta aquesta. I és, bueno, és bonic i és això. Jo vull ser gegantera. I aquest dissabte, a més, hi haurà la participació dels gegants de Rubí. Vull dir que serà una festa al carrer. Bueno, com que és el teatre sense teatre, ja una mica ja és això també, no?
2: Intentem,
1: el RACO s'assuma, no?
2: Intentem sumar-nos sempre que podem, fent algun tipus de presentació al carrer.
1: I en aquest cas...
2: Doncs en aquest cas ha estat amb els Vivim del Cuento, que és una gent que tenen molts llibres, tenen uns llibres d'aquells dels contes desexplicats.
1: I la Natsa, sí.
2: El Vivim del Cuento, que són aquells
1: contes
2: clàssics donats la volta. I que, a més, ells són un grup de gent, és a dir, són com una mena de grup d'animació infantil i que quan fan les presentacions doncs sempre les fan doncs molt divertides i estan molt a xarxes i tal. I, és clar, que jo vull ser gegantera... clar, ens va connectar molt amb la gent de la colla gegantera d'aquí Rubí, que van estar encantats de seguida i ens han portat uns capgrossos i vindran el Roc i la Paula, que són molt grans, però no recordo ara...
1: Tenen els gegantons.
2: Els gegantons.
1: La Laia
0: i el Galderic.
2: Això mateix, doncs aquests sí que els tindrem.
1: Bueno, ja fareu ja festa al carrer.
2: A partir de les 12 farem festa al carrer.
1: Teatre, o sigui, sense
2: teatre. Teatre sense teatre.
0: Però davant del racó. I anava a dir que és un racó, un taller pràctic,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Pots veure gegant per dins, per exemple.
2: Sí, sí, exacte, s'ensenyarà això, i a més, de fet, en el llibre, en aquesta part final hi ha una mena de guia que diu passos que per construir-te un gegant, no?
1: Sí.
2: Passes sí, per construir-te un gegant, no? Una mica d'idees i tal.
1: Bé,
2: vull dir que realment
1: que molts encreuats.
2: Està molt bé aquesta col·lecció.
1: Passos per construir, per la construcció de gegants.
2: Per construcció de gegants.
0: Superfàcil.
2: Sí.
0: Tinc el mòbil en silenci, us ho juro, eh?
2: No pot ser.
1: Pues algú que necessita parlar.
0: No hauria de sonar. Però bé. Va,
2: seguim.
0: Seguim endavant. Parlem ara de propostes per adults. Ara ens portes...
2: Propostes per adults.
0: Si
2: la
0: no
2: primera...
0: fos per les síl·labes de dissabte, quin títol?
2: Si no fos per les síl·labes de dissabte, de la Mariana Salomão Carrara, que és una autora brasileira, i que està traduïda i editada en català per l'editorial Les Hores, i que m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim. És un dels nominats al Premi Llibreter, del Premi Llibreter que es dona a la gala i es donen els premis ara a finals de juny, i ja en parlarem d'aquí 15 dies.
1: El dia 17.
2: El dia 17 és quan es dona... Aleshores, el que es fa en el Premi Llibreter és que hi ha un jurat format per llibreters de tot Catalunya que tria uns llibres i ens els dona a... Són les propostes que nosaltres tenim, doncs, dues o tres setmanes per mirar-los, llegir-los i votar. I aleshores aquesta, en quant a traducció, en quant a altres literatures, que no és literatura catalana, és un dels nominats... I a mi m'ha encantat. És un llibre molt punyent, és un llibre d'aquests que no et deixen indiferent, com diem sempre, però és que la veritat és que no et deixa indiferent, perquè per començar la primera escena us l'explico, perquè no faig cap... no aixafo la guitarra, perquè és la primera escena. La cosa comença un dissabte al matí, doncs que una dona doncs va a buscar en la botiga de sota casa, va buscar un quadre que ha fet emmarcar, ella i el seu marit doncs tenien un pòster d'una pel·lícula que havien vist junts, feia anys i els feia gràcia, i oi, doncs els podríem, perquè és una pel·lícula que els va d'alguna manera fer trobar en el seu moment, no? I el van encomanar que fer-ne un marc, i va buscar-lo ella, baixa a la botiga, que està, ja et dic, molt a prop de casa, veu que el quadre és realment tan gran que ella sola no pot, i aleshores truca al seu marit, que està a dalt, a casa seva, i li diu, escolta, baixa a ajudar-me, no? El marit baixa a ajudar-la, i quan surt al carrer... li cau a sobre un veí que s'havia tirat per la finestra per suïcidar-se.
0: Déu-n'hi-do.
2: I el mata.
0: Olé.
2: Com us he deixat?
1: Clavades a la cadira.
2: Aleshores, tenim dos morts. Tenim el marit, que baixava a ajudar la seva dona a pujar al quadre, i tenim el veí. I dues vídues. Que en un dissabte al matí s'han quedat vist.
0: Si no fos per les síl·labes, eh?
2: Realment, això és el principi que et deixa molt clavat a la cadira, i a partir d'aquí, doncs, clar, evidentment, absència, el dol, la relació entre aquests dos personatges, que és interessantíssima. T'enganxa molt, et fa rumiar, i bé, penso que està molt ben escrita, molt ben construïda, perquè no és molt llarga, però és molt intensa,
0: és molt petita.
2: I la recordes i te'n fa rumiar.
1: I molt ben traduïda, no?, pel que dius.
2: Molt ben traduïda, del Pere Comelles Casanova, i editada, això, en portuguès, en portuguès del Brasil, i és una noia jove que amb aquest llibre s'ha donat a conèixer a gran part del món. Si no fos per les síl·labes de dissabte.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Ja tenim lectura per l'estiu.
0: Uf! Sí, a mi m'ha semblat molt, però això tu llegeixes en una setmana, eh? I menys.
2: Sí, bueno, però el recordes, eh?
0: Sí, sí.
2: Et dura.
0: Es nota...
1: Bueno, ja en buscarem un altre que traïm.
2: Bé, doncs us parlo, us en faig 5 cèntims de dues altres propostes. Una de la Mary Bear, que acaba de sortir, que es diu Clàssics sense filtres, l'acaben d'editar en català i en castellà. Parla del món clàssic. Aquesta autora, aquesta escriptora, és historiadora i especialista en el món antic. I fa 50 anys que publica llibres sobre l'antiguitat. És un especialista, té un llibre molt famós sobre la Roma imperial, que es diu SPQR, famosíssim, té llibres sobre Roma i sobre Grècia i són llibres d'especialista, són llibres d'història, però que de la manera que té d'explicar-ho sempre ha arribat a un públic molt més gran. I aquí ens fa un llibre més prim respecte als habituals que ens té acostumats.
0: Potser més popular també, no?
2: Potser sí, potser més dirigit a, d'alguna manera, passar-s'ho bé, es deixa una miqueta anar i ens explica una miqueta doncs, per què hi ha aquesta emoció pel món clàssic o pel món antic, sobretot ara, en aquests moments, que realment hi ha un retorn a l'estoïcisme, a la filosofia antiga, a potser buscar l'explicació del món d'ara tan convuls, tan difícil i tant d'això... buscar-lo també en alguna arrel o anar a veure doncs, què passava fa 2.000 anys, fa 2.500 anys, que de vegades, moltes vegades, i això ens ho demostra la Mary Bear, és exactament el mateix,
0: sí,
2: i aquí ens fa referències tant. Ens fa referències contínues a detalls que trobes a partir d'un tros de pa de fa 4.000 anys o un pot de pintura abandonat en l'erupció de Pompeia, no? I per què aquell objecte antic? Ella proposa que són objectes que ens arriben, que ens interpel·len i que el que no han de fer és mirar-los únicament en veneració i únicament en una mirada de museu, no? Allò de dir, doncs, vas a veure en el museu arqueològic, no sé què, vas a veure i sí, doncs t'agrada, però és que allò que realment t'agrada és què hi ha darrere d'aquell objecte. Clar. Quines són les vides de les persones que estaven darrere d'aquell fet, d'aquell objecte. Vull dir que totes aquestes històries en forma de... Hi ha algunes fotografies, hi ha algunes imatges, i són capítols no gaire llargs, i tot això és el que trobem a Clàssics sense filtres, de la Mary Bear.
0: I t'has deixat pel final el Xavier Grasset?
2: Doncs sí, he deixat pel final el Xavier Grasset perquè aquest any el Xavier Grasset és el segon llibre que li presentarem, perquè li presentarem aquest llibre, El bon gust. I no hem trobat un altre dia de fer-ho, perquè la seva agenda és una mica complicada i la nostra no tant, però la seva sí, que el dissabte 27... de juny.
0: Molt bé.
1: Festa major.
2: Aleshores, una mica, doncs, hem pensat, doncs, mira, com que, a més, el llibre, El bon gust, una de les coses són petites, són escrits de memòria, són reflexions. Xavier Grasset, el coneixem abastament de tot el que... dels seus programes de televisió i de les seves entrevistes, i sabem que li fascina el que és la cultura gastronòmica, sí, sí, de catalana, els plats tradicionals, i en aquí també en parla d'això, no? Parla això de l'arrelament en el territori a Catalunya, doncs a partir doncs dels plats tradicionals, de la gastronomia catalana, però també d'altres coses parla, i llavors pensàvem, doncs mira, 27 no sabem ben bé si anirà bé, però no, és la idea aquella, doncs mira, goita, entre Sant Joan i Sant Pere Xavier Grasset al racó.
1: Com que ja són les gitanes al carrer, Xavier Grasset, li doneu una mica de menta.
2: Home, t'asseguro que de la manera que és, si en lloc de venir al matí, perquè vindrà al migdia, clar, a les 12 del migdia, no, i acabarem probablement menjant una miqueta de coca i de la...
1: Doneu-li una mica de menta, que vinguin alguns ballarins i...
2: Però t'asseguro que si vingués a la tarda ell s'apuntava a ballar a les gitanes.
1: Segur que sí.
2: Segur que sí.
1: Pues mira, proposeu-li. Vull
2: dir que potser li podríem proposar. No, és un llibre així també, de molt bon llegir. Ai, són diferents articles, són, esclar, una miqueta per fer...
1: Hem canviat una mica el tema.
2: De contrapunt, no? Perquè, parla també, doncs, de lectures, perquè ell és un gran i gran i grandíssim lector. Parla de lectures i de gent que ha conegut arrel de la seva feina, de les seves entrevistes, doncs gent que ha conegut escriptors, filòsofs, etc, que li han interessat. El bon gust de Xavier Grasset, aquest per dissabte 27 de juny, enmig de la Festa Major.
0: Total. Ens veurem abans, eh?
1: Sí, sí.
0: La darrera secció.
1: Ui,
0: serà d'aquí 15 dies.
1: Sí? Estem preparant amb...
2: El 18.
1: Amb sorpreses.
0: No sé, teniu...
1: Ens han preparat algunes sorpreses.
0: Ah,
1: molt
0: això,
1: misteriosos.
0: Sí, sí, és veritat.
1: El dia 18.
0: He de dir que estan molt misteriosos l'Enric,
1: no,
0: i la Carme, i que diuen el dia 18, el dia 18. Està tothom molt misteriós, perquè la setmana vinent també tenim algunes seccions d'algunes entitats o d'alguns seccionistes que han demanat expressament fer-la tal dia perquè així...
1: Hi haurà alguna sorpresa.
0: Hi haurà alguna sorpresa. Per tant, nosaltres encantats d'acabar la temporada amb sorpreses i d'enganxar amb la Festa Major amb sorpreses.
1: Ja en tenim ganes,
0: de la
1: eh?
0: Gent
1: de I
0: la
1: no oblideu,
0: ciutat.
1: Encara que sigui de llibres, hi ha el teatre sense teatre.
0: Total.
1: I hi ha una cosa de llibres molt interessant, Desconstruint a Dickens, i us la recomano.
0: Sí?
1: Ferme. És... una meravella.
0: Ens ho han recomanat. Aquesta és una de les propostes que tenim
1: per conte de Nadal,
0: per la gent.
1: Molt bonic.
0: Avui mateix comença el Teatre
1: sí.
0: Sense Teatre,
1: el
0: Celler. Si us voleu acostar, ara us donarem totes les dades. Ahir el Jordi Madaleno ens va explicar una per una les obres. Fa goig sortir al carrer dels carrers i les places
1: sí, sí.
0: i veure
1: aneu-hi.
0: Teatre. Estarà molt interessant. Doncs us espero d'aquí 15 dies amb aquesta sorpresa tan sorpresiva.
1: Ja ho veuràs.
0: Adéu.
2: Molt bé.
1: Gràcies.

6 minuts perquè siguin les 12 i 6 minuts per recordar-vos quines coses podeu fer a la ciutat des d'avui dijous. Dèiem que avui mateix comença el cicle Teatre sense Teatre. Avui mateix veureu a l'Illa de Vianants fent cercavila a Les Pompiers, que ja sabeu que és aquest espectacle de la companyia Letal. Són aquests bombers una mica esbojarrats que avui sortiran al carrer en cercavila, aniran de la plaça Pearson fins a la plaça Catalunya i la plaça Doctor Guardiet. Per tant, us els trobareu pel carrer. La primera de les obres d'aquest Teatre sense Teatre és a partir de 7:45 d'avui a la plaça del Celler, que està al carrer Pintor Coelho número 17, i es diu Escape, és de la companyia La Industrial Teatrera. Què explica Escape? Doncs parla de dos clowns que estan en desús, que són molt fràgils i que estan apartats i que volen escapar, però no sabem ben bé de què. Ells ens explicaran de què volen escapar i com ens deia ahir el Jordi Madaleno de Letal, és el típic número de l'escala, però modernitzat. Desplegaran tot un univers imaginari fabricat amb objectes quotidians, fins i tot aquells que sembla que no serveixen per res. L'entrada és totalment gratuïta perquè és al carrer, és a la plaça del Celler. És un espectacle que té una durada de 40 minuts, per tant, si comença a 7:45 del vespre, compteu que acabareu a les 8, 8:10 de la tarda i està recomanat per nens a partir de 6 anys. Ja sabeu que aquest Teatre sense Teatre continua demà, dissabte i diumenge, que trobareu el programa en diferents establiments, i a més avui Letal el repartirà pel carrer, però que us ho trobareu a carrers i places de la ciutat, i també hi ha algunes actuacions a la sala o a l'amfiteatre del castell. El Teatre sense Teatre, 4, 5, 6 i 7 de juny a Rubí. Aquesta és una de les propostes per avui, per aquest dijous. L'altra és una xerrada que es diu Vaporejadors i adolescència. Forma part de les activitats del Dia Mundial Sense Tabac. I en aquest cas és una xerrada adreçada a famílies per prevenir l'ús de vapers entre la gent jove, perquè últimament estem explicant que tenen la sensació de que no són perillosos, de que no són com el tabac convencional. Ahir es va fer una xerrada a la Torre Bassa adreçada als joves i avui a partir de 6:45 a l'Ateneu fan aquesta Vaporejadors i adolescència, que hem de saber per prevenir. En aquest cas, més adreçada a pares i mares, a famílies.

I a banda que avui és dijous, nosaltres tenim ja la vista posada en el cap de setmana. A banda de les moltes activitats que podeu fer, hi ha també els balls de tarda al casino. Són, ja sabeu, una recuperació d'aquesta tradició, d'aquest equipament. La setmana passada hi havia uns balls de Remember dels 2000 per gent més jove, però aquesta setmana la proposta és l'Orquestra Aquarium. Serà dissabte a partir de 6:45 de la tarda. L'entrada té un preu de 5 euros i l'activitat una durada de 150 minuts. És a dir que un parell d'horetes amb música de tota la vida. Això que sentim de fons és precisament l'Orquestra Aquarium, que ens pot interpretar clàssics com aquest New York, New York, però també clàssics més recents i clàssics de la música espanyola. Ven a mi, abrázame, porque te quiero. Doncs Nino Bravo, per exemple, ara, per adquirir les entrades heu d'entrar a la plataforma Covin, ja sabeu que és, en aquest cas, teatrecasino.covin.cat. Allà trobareu no només el ball de tarda de

aquest cap de setmana, sinó el ball de tarda de la pròxima setmana, que serà el 13 de juny. I, lògicament, també la resta d'activitats que podeu fer tant a la sala com al casino. La nostra proposta és, en aquesta ocasió, que aneu al casino dissabte a gaudir d'aquest ball de tarda o ball de saló. Sapigueu que a la ciutat hi ha també molta altra activitat, per exemple, a la sala actua el Ballet Barcelona amb Carmen. Doncs amb aquesta música posem avui punt i final al Rubí al dia. Tornem demà a partir de les 8 del matí, ja sabeu, per explicar-vos tot el que passa o tot el que ha passat a la ciutat, per fer tertúlia i també per avançar-vos ja activitats del cap de setmana, que acabeu de passar una molt bona tarda de dijous.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El Protecció Civil manté activat el Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, Nilunkat, en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses a partir d'avui al migdia a gran part de Catalunya, principalment al nord-oest. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa i pedra, i seran més intensos entre avui al migdia i pràcticament les 8 de la tarda. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part de Catalunya, principalment a l'Alt Empordà i al Berguedà, però també s'esperen fortes tempestes a la zona dels dos Vallesos, per tant, aquí a la nostra ciutat també. A la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i Ripollès es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot durant tota aquesta tarda. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc. També recorda que sobretot cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui, i en cap cas creuar-los malgrat que portin molt poca aigua.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I aquesta tarda l'Ajuntament ha programat una altra xerrada dins de la programació del Dia Mundial contra el Tabac. És a l'Ateneu Municipal, a partir de 6:15 de la tarda, i porta per títol Vaporejadors i adolescència, què hem de saber per prevenir? En aquest cas, està adreçada a famílies, a persones adultes i a població general interessada en la prevenció del consum de productes de tabac relacionats amb el tabac. La intenció de la xerrada és que sigui, a més, participativa i que hi hagi, per tant, preguntes i debat. Coincidint amb aquesta xerrada, també s'han fet públiques les dades de l'enquesta de salut de Catalunya corresponents al 2025. Per exemple, el consum de tabac ha baixat en la població de més de 15 anys fins al 20,06%, però tot i així, al voltant d'1,5 milions de persones encara fuma, segons aquesta enquesta. Els responsables sanitaris també han volgut advertir del consum de cigarretes electròniques i les noves formes de fumar, com dèiem, aquests vapejadors, sobretot entre els més joves. El 47% dels estudiants de 14 a 18 anys ha consumit alguna vegada a la seva vida aquests productes. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
3: I a més, sobretot també perquè per trencar amb el mite de que les cigarretes electròniques no són innocues i que sabem una de les coses no innocues, que és molt important, però que a vegades la percepció dels consumidors i els missatges de la indústria és que, bueno, amaguen que són la porta d'entrada al consum de nicotina per altres vies.
2: El Departament de Salut ha assenyalat que té la intenció de reforçar les inspeccions també per detectar infraccions relacionades amb el tabac.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la informació esportiva amb el focus pel rubinenc Sergio Gamboa, que signa una temporada d'èxits al capdavant del vòlei del Barça. Toni Bravo Rodríguez.
4: El director tècnic del vòlei Barça, el rubinenc Sergio Gamboa, celebra una temporada de resultats excepcionals. El seu cadet masculí s'ha proclamat subcampió d'Espanya després d'un torneig brillant, 6 victòries, només un 7 perdut abans de la final. Gamboa subratlla el valor del procés formatiu, la participació de tots els jugadors, la importància de la gestió emocional en els partits decisius. El club ha viscut un any històric, el júnior s'ha proclamat campió d'Espanya, el juvenil ha acabat quart, l'infantil també ha competit al màxim nivell. Gamboa continuarà al capdavant de la direcció tècnica del vòlei Barça, tot i admetre que la paternitat, doncs, li ha fet replantejar ritmes i dedicació. Quan al futbol, mirem cap a la temporada de l'Olímpic B, que ha tornat a situar-se entre els millors equips del grup 7 de tercera catalana. El conjunt de Fran Moreno ha tancat el curs en quarta posició, 52 punts, trajectòria molt regular, confirmant que la categoria no li pesa. L'equip ha competit bé, tant en un grup físic i exigent com el de l'any passat, demostrant maduresa i capacitat d'adaptació. També ha estat clau el paper del filial aportant jugadors al primer equip quan ha calgut, a un curs que reforça el projecte, manté l'Olímpic B com un dels blocs més sòlids de la categoria.
2: Tornem amb més informació de Rubí de la nostra ciutat, al Butlletí de la Una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: que lo calle. ¡Bembalía!
1: És la una del migdia.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Molt bona tarda. Avui, a partir de 6:15, es donarà a conèixer l'etapa guanyadora de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes, impulsada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de la ciutat i també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí. Hem de recordar que durant tots els dijous del passat mes de maig, els rubinencs i les rubinenques han pogut gaudir d'una etapa amb beguda per 4,50 €. És més, la ciutadania ha aprofitat aquests dies per votar la que és la seva etapa preferida i és el que es donarà a conèixer aquesta mateixa tarda amb aquesta votació popular. I, a més, entre els votants se sortejaran 20 premis gastronòmics com dinars, sopars i experiències culinàries. A més, un jurat especialitzat ha valorat també les propostes per escollir les millors tapes des d'un punt de vista més professional, reconeixent la creativitat i la qualitat d'aquest sector rubinenc. L'acte de lliuraments dels premis, com dèiem, serà aquesta tarda al Mercat Municipal a partir de 6:15, i hem de recordar també que aquesta iniciativa del Gremi compta amb la col·laboració de Ràdio Rubí, del Mercat Municipal i també amb el patrocini de Mau i Coca-Cola.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I una altra cosa que comença aquesta tarda, una altra activitat, és el Festival Teatre Sense Teatre. Durarà fins diumenge i omplirà, com sempre, d'arts escèniques els carrers i les places de la ciutat. L'esdeveniment organitzat per la companyia local Latal i també en col·laboració amb l'Ajuntament celebra, a més, els seus 10 anys portant aquesta cultura, acostant diferents disciplines artístiques a la ciutadania. El festival d'enguany oferirà un total de 9 espectacles des d'aquesta tarda fins diumenge, repartits per diferents ubicacions del municipi. La inauguració oficial serà a la plaça del Celler, amb l'espectacle Escape de la companyia industrial Teatrera, que servirà, com dèiem, per celebrar aquests 10 anys de vida del certamen, i es farà també amb una copa de cava per al públic assistent. Com a novetat, aquesta edició s'estrena com a escenari l'Auditori del Castell. Com dèiem, doncs hi haurà tot d'espectacles, les actuacions són gratuïtes i a l'aire lliure, algunes requereixen reserva prèvia d'entrada a causa de les limitacions d'aforament dels espais tancats. És el cas de les obres que es fan a l'amfiteatre del castell i a la sala.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Més informació en una hora, a 2:00, a l'espai de l'informatiu migdia. Com sempre, us oferim totes les notícies, en aquest cas d'aquest dijous, dia 4 de juny.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Bon dia i bon dijous, 4 de juny 2026, això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 4 de juny, avui escoltarem la valoració que encara dura del Girona, del club gironí, després del descens de fa gairebé ja dues setmanes a segona divisió. Han comparegut els màxims responsables de l'entitat gironina per donar explicacions i per pensar ja en el futur. El missatge és clar, tornar a primera divisió el més aviat possible. Tot seguit els mirem d'escoltar, tant el president del Figeli com el director esportiu ratificat, Quique Càrcel, com el president del Consell d'Administració, també Pere Guardiola. També per parlarem de la selecció espanyola masculina perquè avui juga el primer partit de classificació per al Mundial, de preparació per al Mundial que comença d'aquí a 7 dies, d'aquí a una setmana. Espanya juga el primer partit el 15 de juny. Avui s'enfronta a Iraq a Riazor, un partit amistós, i serà, per exemple, Marc Bernal, el blaugrana, que no anirà al Mundial, però és un dels jugadors de reforç que s'ha endut a Luis de la Fuente per aquests partits previs. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia en tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona ha fet balanç avui del descens a segona divisió.
1: Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Càrcel. Des del club han ratificat la confiança en Càrcel per liderar el nou projecte esportiu sense Mitchell. D'altra banda, han demanat unitat a l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
0: En una estona havíem d'escoltar alguns dels protagonistes d'una roda de premsa que encara dura. Ara mateix està parlant, com dèiem, Quique Càrcel. En categoria femenina, l'Espanyol també ha anunciat continuïtat en el projecte.
1: Després d'aconseguir amb solvència per segon any consecutiu la permanència a la Lliga F, el Club Perico ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte per a dues temporades més, fins al 2028. I avui mateix també ha confirmat l'ampliació de contracte de la portera francesa Román Salvador, una de les més destacades de la categoria.
0: Tornant a la categoria masculina, la selecció espanyola juga avui a la Corunya, el primer partit de preparació per al Mundial.
1: El combinat estatal s'enfronta avui a Iraq a partir de les 9 del vespre en un partit en què no hi seran 10 dels 26 futbolistes que jugaran al Mundial. Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal estan ultimant el seu procés de recuperació per arribar a l'inici de la cita mundialista el 15 de juny, mentre que avui tampoc no hi seran, entre d'altres, el porter David Raya, que dissabte jugava la final de Champions, a més de Cucurella i Pedri. Sí que podran jugar avui dos dels jugadors de reforç per a aquesta preparació, el blaugrana Marc Bernal i el jugador de la Real Societat, Sergio Gómez.
0: Aquests dos jugadors catalans, recordem, no van al Mundial, no són dels nou catalans que sí que aniran al Mundial amb la selecció espanyola a partir de la setmana vinent, com dèiem, als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. En bàsquet, derrota de la Penya i a Vitòria en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB.
1: Els verdinegres es van desinflar en l'últim quart després d'aguantar durant tot el partit un marcador igualat contra el Baskonia i van acabar perdent 85-71. El Joventut està obligat a guanyar demà a l'Olímpic, el conjunt basc, si vol allargar la sèrie i forçar el tercer i definitiu partit, que jugarà diumenge de nou a Vitòria. També ahir el València de Pedro Martínez es va avançar a l'eliminatòria contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau, després de guanyar de 3.
0: 83-80 va guanyar el València. I a l'altra banda del quadre, avui el Barça pot certificar el seu bitllet per a semifinals.
1: Els blaugranes, que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia, miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista recuperat i tenir més dies de descans. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I a les 9 hora catalana també avui es jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, en Terres Canàries.
1: Els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt, després de perdre dimarts el primer partit a casa.
0: I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs per equips que no disputen aquest play-off. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
1: Sanemeterio ha confirmat, per exemple, la continuïtat de l'entrenador Moncho Fernández, a més de la voluntat del club de disputar competició europea el curs vinent, tot i que encara no se sap quina, si l'Eurocup o el Basketball Champions League.
0: I el Força Lleida també ha fet balanç avui, ha començat la campanya d'abonaments de cada seva tercera temporada a la CB.
1: El club lleidatà vol passar dels 4.500 als 4.700. Els preus pugen un 10% per ajudar a incrementar el pressupost fins als 6 milions.
0: En waterpolo, el Catalunya va guanyar ahir el primer títol de la seva història, l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques, que ja portaven 5 gols d'avantatge de l'anada, van tornar a guanyar ahir a la piscina Sant Sebastià al Barceloneta, en aquest cas per 11 gols a 13.
0: I un últim punt en tennis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà a les semifinals del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1 del torneig francès, s'enfrontaran demà al migdia a la parella italiana formada per Bolelli i Imbarbasori. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, waterpolo, hoquei patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle, en aquest cas en la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva a la plataforma de streaming, dissabte a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Caldes en Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de set, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també més hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelia Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Dijous 4 de juny, 11 minuts passant ja de la 1, comencem parlant de futbol. El Girona ha donat explicacions finalment aquest migdia, gairebé dues setmanes després de consumar el descens a segona divisió, en les quals només s'havia comunicat a través d'un vídeo a xarxes la sortida de l'entrenador Mitchell, que aquesta setmana signava amb l'Ajax d'Amsterdam. Han comparegut el president de l'entitat, Delfí Geli, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el director general, Ignasi Masvegà, i el director esportiu, Quique Cárcel. El president del Figeli ha volgut recordar el passat per valorar el creixement del club.
1: Avui fa 9 anys que vam aconseguir el primer ascens a primera divisió, una fita històrica i que ens va canviar per sempre. Si mirem una mica més enrere, fa 11 anys a l'estadi teníem uns 3.500 socis. Avui som uns 16.000. Aquest creixement no és casual, és fruit del treball de molta gent que hi ha al darrere i de molta il·lusió que hi fica molta gent també. Per això crec que hem de tenir clar d'on venim, hem de recordar el passat, com estàvem, perquè això ens dona perspectiva i ens recorda que res del que hem aconseguit ha estat fàcil.
0: Un Delfí Geli que demana també unitat i suport de l'afició per tornar a primera el més aviat possible.
1: No ens podem permetre el luxe de perdre tot allò que hem construït en aquests darrers anys. L'afició, el territori, l'identitat, tot això és el que ens fa forts. El futur depèn de nosaltres i estem convençuts que amb treball, unitat i ambició tornarem tots molt més junts, molt més forts.
0: I pel que fa al president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha volgut ratificar la confiança en el director esportiu, Quique Cárcel, també present en la roda de premsa, per liderar el nou projecte per tornar a primera.
2: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Cárcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs i 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat. Per nosaltres, la realitat és que per Quique torna a ser el millor per liderar-nos aquest projecte que comencem avui mateix.
0: I finalment podem escoltar precisament a Quique Cárcel demanant disculpes al principi i assumint les responsabilitats del descens.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè com heu vist, tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club, tota la gent que treballa al club, perquè realment sabem de la diferència que hi ha si està a primera o està a segona divisió. I sobretot a l'afició. Lògicament, ha tingut un cop molt, molt fort i la veritat que em sap molt de greu i ho tinc que dir amb tot el que jo sento.
0: Un Quique Cárcel que vol mirar endavant, ha dit, i se sent capacitat per tornar a crear un projecte per recuperar la categoria. No ha dit res, no ha avançat massa res sobre el nou entrenador que ha de substituir a Mitchell i ha de liderar, com dèiem, aquest projecte de cara a la segona divisió, al curs vinent. En categoria femenina, ahir l'Espanyol va fer oficial la renovació de la seva entrenadora, Sara Monforte, que signa per dues temporades més, fins al juny del 2028.
4: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es fos a donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que, bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. Després, sí que és veritat que la temporada nostra jo estic contenta, la valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per mi és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent sobretot també veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poder mirar una mica més el món.
0: Sara Monforte, que ha dirigit el conjunt blanquiló les dues últimes temporades en què s'ha consolidat a la Lliga F, aconseguint la permanència amb solvència després de l'últim ascens. Això sí, com sentíem, ara l'objectiu és donar un passet més endavant. Per cert, avui mateix el Club Perico ha fet oficial també la renovació de la portera francesa Román Salvador. Fins al 2027, en aquest cas, Román Salvador, que és una de les porteres més destacades de la categoria d'aquesta Lliga F. A tot això, pel que fa al Mundial masculí, que just comença en 7 dies, la setmana vinent, avui la selecció espanyola disputa el primer partit de preparació a La Corunya, Riazor contra Iraq. Encara no hi seran els tres lesionats que arriben just al primer partit, Nico Williams i dos dels nou catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Això en deia ahir el seleccionador Luis de la Fuente en roda de premsa.
5: Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores, del comportamiento, de las ganas, de la intensidad de los entrenamientos que hemos planteado y del estado de los lesionados que evoluciona como estaba previsto. Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad que la respuesta de los jugadores cada día es mejor. Vamos a ver día a día también valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente a la víspera de ese primer partido. La buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero veremos si creemos oportuno que participen o no.
0: Avui tampoc no participaran del partit d'amistós els quatre jugadors que s'han incorporat més tard a la concentració, ho van fer ahir per haver disputat la final de la Champions, entre els quals hi ha el porter català de l'Arsenal, David Raya, i també queden fora d'aquest primer partit Cucurella i Pedri, entre d'altres jugadors importants que el reserva De La Fuente de cara a l'inici d'aquest Mundial. De La Fuente també va dir això sobre els jugadors de reforç que no aniran al Mundial però que estan ajudant aquests dies a la selecció en els entrenaments, entre els quals hi ha dos catalans, el blaugrana Marc Bernal i el futbolista de la Real Societat Sergio Gómez.
5: Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho la oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más, son jugadores de mucho futuro, pero veremos en el transcurso del juego pues que jueguen los más posibles, pero lo que queremos es que el partido sirva, no queremos que sea un partido, como diríamos en otros tiempos, un bolo de verano, no, esto es un partido de verdad, de preparación, para que lleguemos en las mejores condiciones el día 15. Entonces, en ese planteamiento, pues tanto ellos como otros compañeros veremos qué es lo que más nos interesa en cada momento.
0: Avui a les 9 del vespre queda Espanya-Iraq a Riazor, amb la preocupació de l'estat del terreny de joc, també de la gespa. Després el comitè estatal viatjarà ja cap a Amèrica, on disputarà dimarts vinent un amistós contra Perú a Mèxic. El debut al Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Més futbol, el Sabadell continua preparant el que de moment serà el partit més important de la temporada, que juga demà a la Nova Creu Alta, esperem que no sigui l'últim. És la tornada de la primera eliminatòria de play-off per pujar a segona divisió, per tornar al futbol professional, i el conjunt arrequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid. Ja s'han superat les 10.000 entrades venudes i s'espera fer en les properes hores el sold-out. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Camí del sold-out. Queda el dia d'avui i de demà per comprar entrades, però l'afluència serà molt elevada i per aquest motiu s'ha tornat a muntar un dispositiu especial de mobilitat. S'habilitaran tres autobusos de la TUS que estaran ubicats als voltants de la Nova Creu Alta des de poc abans que acabi el partit. Aquests vehicles recorreran els itineraris en direcció sud de les línies L4, L5 i L8 per facilitar aquesta tornada. A més, s'obriran espais d'estacionament gratuït al Club Natació Sabadell i al Tenis Sabadell i també reforçarà la presència de la policia municipal. L'afició hi creu i ha respost i l'equip també confia en la remuntada. Així ho ha transmès el migcampista Albert Oriol Zurri.
7: Els que hem de respondre som nosaltres, l'afició ha respost durant tota la temporada, ens ha donat un plus extra, divendres serà el mateix, serà una nit que la gent espera, que la gent, estic segur que entrarà mentalitzada a l'estadi, a la grada, i nosaltres també els hi volem retornar dins el camp, tota l'energia que ens donen, tot el suport que ens donen, i amb ells és un tòpic, però és que amb ells som més forts.
6: D'altra banda, i com en altres ocasions aquesta temporada, es muntarà una fanzone arlequinada al carrer de la Púlia des de 6:45 de la tarda. El xiulet inicial, demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, ara parlem de la derrota de la penya ahir en el primer partit del play-off de la CB a Vitòria, però és que avui mateix el Barça ja pot obtenir el seu bitllet per a semifinals. Els blaugranes que venen d'aconseguir una gran victòria dimarts a Múrcia miraran de tornar a guanyar avui a l'UCAM, en aquest cas al Palau, per aprofitar el factor pista i recuperat i tenir més dies de descans. Escoltem el capità del Barça, Tomas Satoranski.
8: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barça o Camp Murcia al Palau Blaugrana. A les 9, hora catalana, jugarà el segon partit de la sèrie entre Tenerife i Madrid, en Terres Canàries, on els blancs estan obligats a guanyar si volen forçar el tercer i definitiu assalt després de perdre dimarts el primer a casa. I a l'altra banda del quadre, la penya va caure ahir 85-71 al Buesa Arena de Vitòria per culpa, sobretot, d'una davallada en l'últim quart, que va tenir un parcial de 26-11 pels bascos. Ara el Joventut haurà de guanyar demà al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si vol allargar la sèrie i seguir tenint opcions de ser a semifinals. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Bon dia. dia la penya no va poder guanyar el primer assalt al Fernando Buesa Arena, on va perdre 85-71, i haurà d'intentar guanyar demà a Badalona el segon partit per forçar el desempat. Ahir a Vitoria els verdinegres van aguantar 32 minuts, però es van desinflar al tram final. Escoltem el tècnic Dani Miret, que parlava d'aquesta manca de gasolina.
10: Que hem pogut competir 30 minuts. Ens ha faltat en l'últim quart la marxa aquesta que ells han pujat al partit i nosaltres doncs, hem jugat en una primera part on estàvem anotant perquè el nostre percentatge de dos era molt alt. Tenim un 65% a la primera part, tenim la fluidesa mental, les cames per fer-ho, i hi ha un moment doncs, que a la segona part hem fet 8 de 24 en tirs de dos. Hem de fer més cistelles de mèrit i sobretot doncs, a l'últim quart mentalment ens hem, i físicament ens hem desfondat.
9: La sisa joventut va sortir dominant amb un gran Ricky Rubio que va dominar l'escenari, però el físic del Baskonia va començar a castigar gràcies a les pèrdues de pilota de la penya i el joc ràpid dels vitorians. L'entrada de Ricky i un bon treball de Birgander van servir per igualar abans del descans. A la segona part, Dani Miret va situar una aposta amb una defensa zonal que va generar dubtes i la penya va agafar 5 punts de renda. Però el joventut no estava fort ni física ni mentalment i els vitorians van tornar a capgirar el maig. Simon Birgander, el millor de la penya, lamentava els molts errors.
11: Un poco de triples, creo que hemos estado muy bien en el rebote, pero claro, hemos fallado mucho y por eso hemos también cogido muchos rebotes de ataque. A veces en defensa también hemos estado un poco dormidos, lo que sea. Però sí, lo digo esto más, meter un poco más de triples y en defensa.
9: El segon partit de la sèrie serà demà a les 9 del vespre al Palau Olímpic. Si guanya el joventut, hi haurà un tercer partit diumenge a Vitoria que jugaria a les 9 del vespre o a les 7 de la tarda, depenent si el València guanya 2-0 la seva eliminatòria contra el Bilbao Bàsquet.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet toca parlar de balanç de curs aquest dels equips que no disputen aquest playoff. Aquest matí l'ha fet el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, que confirma, per exemple, la continuïtat de l'entrenador, Moncho Fernández, i la voluntat també de disputar competició europea al curs vinent, tot i encara no se sap si l'Eurocup o la Basketball Champions League. I el Força Lleida encara no pensa en competició europea, però continua consolidant el primer equip masculí a l'ACB. El Club Lleida ha començat la campanya d'abonaments a cara al curs vinent. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Sota el lema Jo soc del Lleida, la campanya d'abonaments 26-27 del Força Lleida va veure la llum aquest dimecres amb diverses novetats. S'elimina el dia del club, s'augmenta al voltant d'un 10% el cost de l'abonament i apareix el carret del simpatitzant per 49 euros, entre altres novetats. Albert Aliaga, president del Força Lleida, li demanava a l'afició Bordeus un nou esforç.
13: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club, dies del club. Si a les empreses els demanem un esforç, a la nostra gent també. I per mantindre aquesta joia, aquest tresor que tenim, doncs hem de seguir poc a poc i amb la modàstia, però amb tota l'ambició del món, seguint creixent. Tenim la millor afició del món, tenim el millor ambient de la Lliga ACB, farem coses perquè això continuï, està a la nostra mà i sabem que tenim el deure moral i el deure de fer el millor possible entre les possibilitats.
12: A partir d'aquest dijous i fins al 17 de juny, aquelles persones interessades podran tramitar la renovació del seu abonament. Al web del Força Lleida hi tenen tota la informació referent als tràmits, preus i la resta de qüestions.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, Catalunya va guanyar el primer títol de la seva història superant la Barceloneta a la final de l'Eurocup femenina. Ahir, 11-13 a la tornada, la anada ja havien guanyat de 5-14-9. I d'altra banda, aquest dissabte podrem seguir el playoff d'ascens a la divisió nord femenina de waterpolo amb el duel decisiu entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: Dissabte, cap a 8:15 de la tarda, es coneixerà l'equip que la pròxima temporada jugarà a divisió d'honor del waterpolo femení, després que a la final, en el partit de tornada i en el play-off entre Club Natació Rubí i Club Natació Barcelona es disputi al municipal de Can Rosés, al Vallès Occidental, dissabte a partir d'un 7:15 de la tarda. 6-9 va ser el resultat del partit de l'anada, 1-3 per al conjunt que en aquesta ocasió exercirà de local, però el seu entrenador, Carlos Ligero, adverteix que ni molt menys està fet.
15: Ja havíem fet un pas important, ja que jugar fora de casa és difícil, però això no està tancat, és un equip al CNB de moltíssima qualitat, que avui, encara que el marcador ha sigut favorable a nosaltres, ens ha posat les coses difícils, que tenen intensitat, que tenen jugadores experimentades, que tenen qualitat, i serà una guerra més la setmana que ve. Sabem que estem per sobre el marcador, sabem que hem d'anar quart a quart, que ho tenim una mica millor nosaltres que elles, però això no està tancat.
14: No serà ni molt menys fàcil, per això s'ha fet una crida a través de les xarxes, perquè tots els que puguin doncs, hi vagin aquest dissabte a donar suport al conjunt rubinenca Can Rosés. El Club Natació Barcelona ha estat l'únic equip que les ha guanyat aquesta temporada. Va ser a la final de la Copa la federació 11-13. Això sí, en Lliga, victòries del Club Natació Rubí, tant a Can Rosés com a la piscina barcelonina, un Club Natació Rubí que, a més, té aquest avantatge de com ha quedat primer en Lliga, sempre si hi ha empat passaria al conjunt de Rubí.
0: Gràcies, Siscu, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvinguts. Ja som aquí. Esports en aquesta casa, Ràdio Rubí. Avui dijous, moment per posar-nos a punt amb la informació esportiva de la nostra ciutat, amb protagonistes, històries que donen vida al nostre esport local. L'horari 2:15 de la tarda, repetició, 8:15 del vespre, esports locals, que sonen on han de sonar, la vostra emissora local. Obrim aquest dijous l'Esports al Dia amb un programa que mira cap als protagonistes de casa nostra, les històries que expliquen el talent esportiu de la ciutat. Avui posarem el focus amb dues veus que han signat una temporada per recordar, d'una banda, el repàs del curs de l'Olímpic B, filial que ha tornat a competir de manera exemplar a tercera catalana, i de l'altra, la mirada d'un rubinenc que viu un moment dolç al capdavant del vòlei blaugrana. Perquè avui ens acompanya Sergio Gamboa, director tècnic del vòlei del Barça, que ha liderat una temporada d'èxits amb un cadet subcampió d'Espanya, any històric per a totes les categories del club, una conversa que escoltarem sencera i que ens permetrà entendre com es construeix un projecte d'alt nivell des de la formació, la gestió emocional i el talent de casa. Tot això i molt més aquí als Esports al Dia. Som-hi!
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Som en Sergio Gamboa, el més conegut per Gamboa, per la resta en el món del vòlei, i també suposo que també amb família, bueno, amb família no, amb família diran Sergio, amb amics, director tècnic, entrenador del cadet de vòlei del Futbol Club Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia. Què tal?
1: Ple d'èxits, no, Sergio?
2: La veritat que aquest any estic molt content, perquè tota la lluita, no?, que portem des de fa uns anys amb el projecte esportiu i tal, modificacions, no?, i tal, el treball a l'staff que se va modificant cada any, però els nois han sigut amb un creixement molt bo, uh-huh, i fins a la consecució de tot el que estem cosechant aquest any.
1: Doncs anem per parts, perquè heu participat al campionat d'Espanya i us ha anat molt bé.
2: La veritat que sí, que aquest any hem ficat els quatre equips de la secció, des del júnior, juvenil, cadet i infantil, que ara mateix estan jugant, estan a Castelló també, a l'infantil, i és una fita històrica també, que quatre equips de la secció estiguin classificats, i amb resultats molt bons. El júnior ve de ser campió d'Espanya aquest any, el juvenil quart d'Espanya, van perdre la semifinal, i el cadet subcampió d'Espanya. Mm-hmm. I ara l'infantil, a veure com va.
1: Vale, a la part que et toca a tu és la del subcampionat d'Espanya amb el cadet. Explica'm una miqueta on va ser, quins dies, quins són els rivals i com va ser possible que arribéssiu vosaltres, doncs, a jugar aquesta fase.
2: Pues va ser la setmana passada, va ser des de dimarts 19 fins al diumenge 24. Mm-hmm. Comença el dimecres, no?, el 20, i són quatre dies molt intensos, perquè al final són set partits, que sempre són, si els vas guanyant tots, vas arribant a la següent fase, i la següent fase sempre és per al campionat, per ser primer, no?, d'Espanya, i van guanyar tots els partits, menys la final. I van perdre, pues, fins a arribar a la final, van perdre un sol set. Tota la resta van guanyar 5 partits a 3-0, i amb rotacions constants de jugadors i agafant molt ritme als jugadors que menys havien jugat a la Lliga, però per sobrecàrregues i perquè la competició, al nivell que tenen, han agafat per poder ficar-los i jugar i tenir tota la meva confiança. I vaig arribar amb un equip molt, molt variant, amb moltes variants i amb molts canvis, possibles canvis, i això que es porta, no?, les famílies i els nens, aquests minuts que van jugar, pues van fer que els jugadors que són més titulars a la Lliga, pues juguessin les semis, els vuitens, les semis i els quarts, no?, i la final, no? Però bueno, van fer la fita històrica, ens van ficar a la final amb un altre equip català, que va ser el Club Natació Sabadell. Mm-hmm. El coneixíem i tal, de la Lliga, havien perdut els dos partits de Lliga amb ells. Un sí que ajustat, en un 2-3, al nostre camp i tal, l'altre una miqueta menys ajustat al seu camp 3-1, i a la final de la Lliga Catalana, de la competició catalana, que és la que et dona la plaça, no?, pel campionat d'Espanya, van ser campions. El van guanyar a la final, per un 3-2 també ajustat, però van guanyar i, bueno, ens coneixíem i tal. però l'equip allà va fer una miqueta, el treball no va sortir del tot correcte i en situacions d'allò que nosaltres controlem no la van tenir bé per afrontar una final. Mm. I Sabadell felicitar-lo perquè va fer una final de 10 i nosaltres m'hagués agradat pues, també fer-la bé i si et guanya, pues, mira, perds amb un millor rival i tal, però si no has jugat i hi ha situacions de joc que no has controlat, que la controles, pues, et queda una miqueta, no?, l'espineta aquesta de... Mm. I si haguem fet, no?
3: I si haguéssim guanyat, no? Però hi ha una cosa...
2: Però estic molt content.
3: De tot el que vas explicant, el primer és quan estàs a voleibol i estàs a cadet, ja no tens l'obligació, tu, com a entrenador, de que tots els jugadors o que els jugadors compleixin doncs, jugar un determinat temps, un determinat set, etc. No? I aquesta, encara que sigui el Barça i que sigui rotatiu, que tinguin l'oportunitat també de jugar tots per la seva formació, per la seva educació, perquè no oblidem que també és un pla formatiu integral, doncs jo crec que és una cosa molt primer a tenir en compte i que també diu molt de tu com a entrenador, perquè estàs tenint en compte que és molt xulo que arriba a la final, que és molt xulo guanyar-la, però que allà hi ha un esforç de tothom i que cadascú va desenvolupant el seu creixement com a jugador, i encara que tu puguis tenir la temptació de dir, doncs mira, posaré aquests altres jugadors per guanyar la final i potser hi haurien alguns que no jugarien, els fas jugar, no?
2: Sí, sí, per això, perquè tota la lliga pues, et vas plantejar, no?, amb el projecte que tu portes de l'equip, pues, els minuts que juguen cadascun, no?, i els entrenaments. Llavors, quan jo vaig agafar l'equip a principi de temporada i estar ara mateix, és un salt qualitatiu exagerat de lo que han après aquests nens. I tot això és el volum, no?, que s'han emportat durant la lliga, durant els entrenaments, de jugar menys, de jugar més, de ser reserva, de, bueno, que al final cadascú, i de parlar amb ells, perquè al final si un jugador no sap el que tu li esperes d'ell ni a l'equip tampoc, al final es frustren el procés, no?, el procés del rendiment que portem a Barça no és un procés de jugar als 7 titulars i molt vidu del resta, i l'any que ve fora els que són suplents i un altre, no és un pla de tenir un procés esportiu i cadascú fer partícipe, no?, a la família i al jugador del que esperes d'ell i que bueno, que sàpiga una miqueta on és, però ja després venen, no?, el tema competitiu de cadascun, i tinc un grup que ha arribat en un nivell molt alt per qualsevol dels jugadors podien sortir al camp i fer un bon paper.
3: Mm. També d'altres qüestions que són importants en quant a l'equip. Jo crec que, per tenir-ho en compte, primer, i situar-nos, que de vegades desconeixem el nivell tècnic que requereix el vòlei. O sigui, és un esport molt tècnic, s'ha de treballar molt, s'ha de repetir molt. I són decisions que són en mil·lèsimes de segon i pràcticament juguen els reflexos, però per poder ser efectiu s'ha de treballar i repetir moltíssim, no? Llavors, tenint en compte doncs, això, aunque és un esport molt tècnic, això significa que quan hi ha nervis i s'arriba a una final, les errades són més grans, no?
2: Correcte. Per això et dic que no van jugar nosaltres, no és que no féssim una gran final, sinó que en aspectes, no?, de joc que nosaltres controlem no van estar en fins, llavors era molt complicat jugar, no?, i competir contra un gran rival com era Sabadell, que venia de guanyar l'any passat el Campionat d'Espanya, que rivalidava el premi, no?, aquest, i que nosaltres en aquest aspectes de joc no estaven còmodes, i com no estaven còmodes, pues se'ls van apagant, no?, una miqueta el jugador, no?, i agafa el cap i ja no mirarà ningú més, intentava fer canvis i, bueno, pues era com una miqueta intentar, no?, tot el que podia, no?, els canvis que tens, els temps morts, però veia jugadors que estaven amb el cap demasiado, no?, molt sufagats i molt tristos, no?, quan encara no s'havia acabat res. Al final és un esport que cada set comença des de zero, da igual anar perdent 2-0, perquè si tu guanyes a les dos i guanyes al tiebreak, guanyes la final, o sigui, i han remuntat molts partits. Preparats estàvem, però jo crec que a dia d'avui hi haurà algun d'aquests jugadors que es llevarà i dirà, avui jugo la final. El seu cap estava una miqueta, no?, en un altre lloc.
3: Mm. Clar, i això també, per exemple, aquí a Rubí tenim l'exemple del 100 patins femení. Arribava a copes de reina, supercopes, lligues, que anava fent de forma espectacular, però quan arribava el darrer partit, doncs allò, punxaven, no? I això s'ha repetit moltes vegades. El club, al final, va... Bueno, ja fa més d'un any, va contractar un psicòleg que treballa un cop per setmana per afrontar les finals, i al final, en aquest campionat que han jugat d'Europa a Valladolid, davant de les Panteres de Valladolid, que són les que els hi van treure el títol europeu aquí, al pavelló de la Llana, finalment han guanyat, no? I és tot un procés, no? Perquè potser toca això, no? Toca perdre moltes vegades perquè tu agafis la força, la confiança i el treball perquè arribi aquella final i arribis amb aquella confiança i amb aquella seguretat que encara que no surtin les coses, aquell partit te l'enduràs, no?
2: Correcte. I és molt important, eh? El tema psicòleg i el tema físio, perquè jo crec que serien dos peces clau per si tu vols anar a guanyar un campionat d'Espanya, ja no sols tenir un bon equip. Jo crec que tens que tindre un staff, no?, que et permeti, que jo me l'he emportat, i tenia dos entrenadors ajudant-me i fent feines que no es veu, però que és la descàrrega al primer entrenador perquè ell estigui enfocat a la competició i al grup, no?, a nivell de pla de joc i tal, i marcar el planning del dia, no?, el que toca de descans, el que toca de menjar, el control dels mòbils, no?, que això és, tampoc es parla, i nosaltres requisem els mòbils, o sigui, canvien total...
3: Passeu una bosseta amb mòbils dins...
2: Sí, correcte, eh? Fins al final, l'últim dia no se'l retorna, a nivell de tindre'l lliurement. Alguna horeta al dia, no?, controlada, sí. Però no, mai a la nit. Però és que és una passada com es relacionen quan no tenen el mòbil. O sigui, que és una cosa ja que porten de casa i és complicat, que treure'l. Però tot això sí que seria ja un 10 si agafes un psicòleg, no?, a la competició o durant la temporada, i després un físio que et descarregui els nens, que, bueno, les càrregues són molt altes. Són partits a 5 sets i estàs jugant un partit pel dematí i un partit per la tarda. I són partits que són molt exigents perquè et quedes fora del primer lloc.
3: Recordem que al voli no hi ha un temps, No té un temps de partit, és el que duri el partit. I es pot anar, com dius, a 5 sets, i allò es pot allargar, perquè els sets tampoc tenen un nombre de punts que sigui màxim, sinó que han d'acabar amb dos punts de diferència l'un respecte a l'altre. Això significa, jo he vist marcadors, i segur que tu has vist encara com a entrenador, marcadors de quant a quant com a màxim en un set.
2: Correcte.
3: De quants punts han arribat. Però jo he vist de quasi 50 i jo m'he quedat al·lucinat. Dic, no pot ser, no pot ser.
2: Aquest campionat d'Espanya hi ha rivals que han fet 33-30, 31, 30-32, coses així. I clar, toca això i són les 7, no? L'últim partit del dia és a les 7 de la tarda i arribes a l'hotel a lo millor a les 11 i pico. I el demà tens un partit a les 9 que et jugues als octavos de final o a la semifinal.
3: Sí.
2: És complicat.
3: Que és el tema físic, que també tu dius,
2: correcte,
3: importantíssim.
2: Correcte.
3: Tenim un rubinenc que és director tècnic del vòlei del Barça. El juvenil ha fet un gran paper, i tu com a director deus estar també molt content. Explica'ns una miqueta.
2: Correcte. El juvenil va quedar quart d'Espanya, va perdre la semifinal amb l'equip que va guanyar el torneig, que va ser el Sant Roque de Canari, i va perdre en un partit ajustat i teníem opcions de ficar-nos en aquesta final. Érem un dels favorits, no?, que deia la gent i tal, però ens es va quedar també ahir el partit. I al d'enremà teníem el tercer i quart lloc, i tampoc van fer... Els nois, la veritat que és complicat quan ja no estàs lluitant pel campionat, sinó que ja és pel tercer, quart, quint, i desconnecten molt. Ficar-los un altre cop en hores per jugar l'endemà al tercer i quart lloc, la medalla de bronze o tal. I ficar-los i tal és complicat. Mm. I no va sortir tampoc. Mm. Van tenir opcions, però van perdre 3-1 amb Sòria.
3: Doncs cadet, júnior, quin més?
2: I el júnior, aquest és el juvenil, i el júnior, campió d'Espanya.
3: El
2: júnior va ser el que han viscut, no?, tots aquests anys. Sempre a la semi van pinxaven. El tercer i quart lloc guanyaven, no? Tercer medalla de bronze i tal i qual. Pues aquests anys pues han fet un grup i han anat a per totes com... Aquest és el nostre any. Descans absolut, no volien mòbil, estaven tranquils, un hotel sense mai ni piscina ni res, i era campionat, descansar. I van guanyar tots els partits i fent la final 3-0 van guanyar. Wow. La veritat que era impossible que perdessin.
3: Com si dius, te Gamboa, Sergio. Sergio, continuat l'any que ve amb el mateix grup, o com va això? Com ho feu?
2: No, el júnior, per exemple, hi ha jugadors que deixen el club per fitxatges a uns altres llocs, per jugar a superlligues i tal, amb contractes i tal, a nivell econòmic, i, bueno, li donen treball i tal. I els júniors grans salten al primer equip. Mm. Així que hi ha quatre que passen al primer equip i es queden una miqueta dividit, no? Els juvenils que pugen grans, perquè sempre jo tinc estructurat que la meitat de l'equip és de primer any i l'altra meitat de segon any. Llavors, pues, la meitat puja i sí que es mantindran al primer equip, això sí.
3: Tu què faràs?
2: Jo continuaré.
3: I què faràs?
2: Continuaré amb la direcció tècnica. Aquest any sí que el sé papà i tot això. Aquest any
3: m'ha costat... Em reclamen.
2: M'ha costat una miqueta, no? No, perdre'm gran part de l'any, no?, que té el meu fill, perdre'm una miqueta, no?, de tot això, perquè és 3 dies d'entrenament, el partit, la planificació a casa, suplir, no?, els entrenadors que porten equips que avui no poden, pues, ho portava jo. Després a la Copa Espanya, no?, que van ser campions a desembre, que és una setmana, el Campionat d'Espanya una altra setmana, i al final és difícil, és complicada. Mm. L'he viscut, m'ha agradat moltíssim, ho tornaré a fer, però ara no toca. Ara no toca.
3: Doncs moltíssimes felicitats per aquest èxit amb el cadet, per aquest èxit també com a director tècnic de les diferents categories del Barça, i que s'aposti per aquest desenvolupament íntegre de l'esportista, sigui el Barça, que mantinguin aquesta passió i aquestes ganes i que donin aquest fruit, tant per tu com pels jugadors i per l'entitat, i no res, a gaudir també del papi i de la companya.
2: Pues sí, moltes gràcies, Toni.
4: Tots fem Rubi Sound.
5: Tots fem Rubi Sound.
6: Tots fem
7: Rubi Sound. Rubi Sound.
8: D'acord, tothom ho té ben clar.
9: Tots fem Rubi Sound.
8: Sí, ja fa 11 temporades que fem el Rubi Sound. Això sí, aquesta temporada canviem d'horari. Tots farem el Rubi Sound el divendres a les 21 hores per promoure tota l'escena musical rubinenca.
10: Tots som Rubi Sound. Queda clar? Va!
11: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
12: Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
11: Us hi esperem.
1: Avui comencem el resum de la temporada dels equips de la nostra ciutat. Ho fem amb l'Olímpic B. El filial ha tornat a signar un curs de molt nivell. En té tots els detalls, Sisco Lara García.
13: Gran temporada, la de l'Olímpic Can Fatjó B, el filial del conjunt verdigroc, que per segona temporada consecutiva a la tercera catalana ha fregat els primers llocs, ha fregat la lluita per l'ascens a la segona catalana. El conjunt entrenat pel Fran Moreno ha acabat en la quarta posició al grup 7 de la tercera catalana. Després de 30 jornades ha sumat 52 punts, números molt semblants als de l'any passat al grup 14. Llavors, en aquesta ocasió, un grup 7 en el qual potser hi ha un joc més contundent, diguem-ne, d'alguna manera, no és tant de toc de pilota, sinó que normalment aquest grup que es coneix com perquè sigui el de Sabadell, per dir-ho d'alguna manera, Vallès Occidental, doncs sempre planteja doncs, equips més combatents, per dir-ho d'aquesta manera. Doncs el conjunt del Fran Moreno, que ha fet una feina, si fa no fa, semblant a l'habitual amb ells, des que el va agafar a la quarta catalana, amb l'ascens d'ara fa un parell de temporades, que continua funcionant en aquesta tercera catalana i flirtejant amb l'ascens, un equip que fa molt bona feina, perquè a més doncs l'ha de nodrir al primer equip, que també de tant en tant funciona. Vaja, però per revisar tot el que ha estat la temporada, qui millor que el seu entrenador? Aquí tenim al nostre costat el Fran Moreno, al qual saludem. Un Fran Moreno que no sé si ja esteu de vacances o què.
4: Bueno, pensar en las vacaciones no, ahora hay que pensar en el año que viene. Irnos de vacaciones después, pero primero hay que pensar en las vacaciones.
13: Bueno, ahora hablaremos del futuro, lo haremos al final, porque primero estás con nosotros, porque queremos revisar lo que ha sido esta temporada. 2025-2026, Grupo 7, tercera catalana. Términos generales, la lectura no se puede ser otra, diría yo, ahora me lo dices tú, que muy buena, ¿no?
4: Sí, hombre, claro, nuestro objetivo era salvación, hemos quedado cuartos, pues yo creo que ha sido muy buena. Nos hemos quedado con ese saborcito de más, pero bueno, está bien, está muy bien.
13: Objetivo salvación, conseguido con muchísimo tiempo de antelación y hasta la penúltima jornada que mantuvimos alguna pequeña opción de la tercera plaza, aunque al final tampoco ha servido de nada.
4: Sí, tuvimos esa esperanza, pero se nos fue. Nos han faltado 6 puntos. 6 puntitos.
13: Sí que ha sido una muestra de que desde que llegasteis, que fue hace un par de temporadas a esta categoría, la tercera catalana, ni mucho menos os está siendo grande, ¿eh? Estáis demostrando que el filial del Olympic, ya sea en un grupo como el que estábamos el año pasado tan extraño, como en uno mucho más cercano, funciona a la perfección.
4: Sí, sí. Aunque parezca mentira, sí, funcionamos muy bien. Yo creo que estos chavales con la presión funcionan súper bien y ahí están los resultados.
13: ¿Habéis notado mucho el cambio de aquello? Porque me acuerdo que me decías, no, porque el viaje no es tan largo y tal. Es muy diferente, ¿no?, moverse más cerquita, o vosotros en el fondo os ha dado igual.
4: No, a ver, diferencia en el sentido de que el grupo 13 se juega al fútbol y el grupo 7 se pelea al fútbol. A ver si nos entendemos. Para nuestro estilo de juego, el grupo 13 va muy bien, pero bueno, el grupo 7 también, ¿por qué no?
13: Habéis hecho prácticamente lo mismo cada año, por eso, ¿eh?
4: Sí, sí, ha sido los números han sido idénticos, el primero y el segundo. O sea, 52 en los dos, muy bien.
13: 52 puntos, ¿te lo esperabas cuando iba a empezar la temporada?
4: No, lo que pasa es que yo sí que interiormente quería quedar entre los 5 primeros, que era mi objetivo personal. Lo que pasa es que eso no se lo puede decir a nadie hasta que no acaba la temporada. Pero no, 52 puntos no me lo esperaba, ¿no?
13: Ha sido una gran temporada, más allá de la cuestión numérica del juego, supongo que como siempre, ¿no? Hay otros factores dentro de un filial, otras cuestiones personales, de amistad, que también son muy destacables en este filial.
4: Sí, claro, a ver, al final es como tener un equipo, es como tener tus hijos. Entonces, al final yo soy muy amigable, soy muy...

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Són les 2 de la tarda.
2: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous, és 4 de juny i repassem els titulars d'aquesta jornada amb el David García Entrena. No, aquest ha estat el resultat de la consulta feta als docents catalans sobre el preacord entre el Departament d'Educació i USTEC i professors de secundària, una consulta que començava dilluns, ha finalitzat avui a les 12 i on han participat el 61,11% del professorat.
2: Això significa que demà es manté l'aturada de tot el sector educatiu. Ja hi ha convocatòries a les xarxes socials per part dels sindicats. Davant aquests resultats, el president del govern, Salvador Illa, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, estan reunits ara mateix al Parlament per valorar el resultat.
1: I en matèria sanitària, avui us explicarem que els hospitals de referència de la població de Rubí tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya en 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Això què vol dir, David?
2: Doncs, per exemple, que els rubinencs i rubinenques que s'han de visitar amb l'oftalmòleg a l'Hospital de Terrassa han d'esperar-se una mitjana de 245 dies, o 205 pel cardiòleg. I a l'Hospital Mútua, intentar tenir una visita amb el digestòleg pot suposar una espera de més d'un any, de 418 dies de mitjana.
1: I queda menys d'un mes per presentar la declaració de la renda corresponent a l'any passat, a l'exercici 2025, i com sempre els dubtes s'acumulen a mesura que s'acosta al termini final.
2: N'hem parlat avui amb Dimas Pozuelo, gerent de Rubigest, que ha explicat, entre altres coses, que cada vegada més persones necessiten ajuda professional per fer la declaració perquè la normativa fiscal cada vegada és més complexa. Per cert, que podeu llegir al nostre web radiorubi.cat tot el que heu de saber per fer la declaració.
1: I demà, si teniu ganes de riure, podeu anar a l'espai sociocultural L'Aurora perquè acullen un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i Laia Castelló.
2: Un espectacle que porta per títol Les primeres cagades i que bàsicament parla sobre els primers anys de la maternitat i la paternitat. Teniu l'oportunitat d'escoltar aquestes experiències demà a l'Aurora a partir de 8:45 del vespre.
1: I sobre el temps, doncs pluja, la que ens espera per aquesta tarda, baixada clara de les temperatures. Ens detalla encara més la previsió per avui a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapata la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Els docents catalans, rubinencs inclosos, han decidit no donar suport al preacord al que van arribar divendres passat al Departament d'Educació amb USTEC i també amb professors de secundària. Amb el 61,1% de participació, el 65% ha votat en contra i, per tant, a favor de continuar amb les vagues fins que s'acabi aquest curs. Per contra, gairebé el 35% s'han mostrat a favor d'aquest preacord. En total han votat 60.686 docents del cens de més de 99.000 professors cridats a participar en aquesta consulta, que va començar dilluns. Aquesta vegada la participació ha estat més alta que la registrada a la consulta sobre l'acord del 9 de març, que van signar llavors Comissions Obreres i UGT. Llavors hi van participar 42.000 persones. Ara caldrà veure com continuen les mobilitzacions. De moment, l'USTEC, per exemple, ja ha convocat els docents a través de les xarxes socials a una manifestació demà a Barcelona a les 12 del migdia a Arc de Triomf, així com la CGT, per exemple, o la Intersindical. De fet, tots els sindicats doncs han convocat aquesta manifestació per demà divendres 5 de juny. A més, la plataforma 03 també ha fet una nova convocatòria de cara a demà, perquè el Departament d'Educació ha organitzat una reunió amb ells i fan una crida a les treballadores d'aquesta etapa de 03 a les portes del Departament d'Educació, que es troba a la Via Augusta de Barcelona. Cal recordar, a més, que l'USTEC s'ha mostrat favorable a fer una vaga indefinida a partir de dilluns. Veurem, per tant, què és el que passa finalment. De fet, Han fet una roda de premsa fa només uns minuts. L'USTECA ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa, prevista per la pròxima setmana. Yolanda Segura, que és la seva portaveu, ha argumentat que cal continuar pressionant per reprendre les negociacions amb Educació, i també ha fet una miqueta d'autocrítica, perquè, clar, USTEC sí que feia campanya a favor del sí d'aquest preacord i finalment doncs, ha sortit aquest no. Escoltem aquesta autocrítica de Yolanda Segura.
0: Hem de ser realistes, no? Si tenir en compte que tenim 15 dies per acabar el curs, és molt difícil que ara doncs, ho resolguem tot en 15 dies, i està clar, però, i està clar doncs, que segurament doncs, ens haurem d'anar cap al curs que ve. Però sí que ja hem de seure conjuntament, fer la valoració conjunta, crec que és important. És importantíssim, creiem que és molt important que es doni aquest escenari. Que no ens n'anem i tanquem el curs sense haver fet aquesta valoració conjunta. O sigui, que nosaltres l'hem fet, l'estem fent, i segurament encara hem de continuar fent la nostra valoració conjunta com a sindicat, analitzar doncs, totes aquelles passes que puguem haver fet doncs, que no han estat encertades.
1: El sindicat professors de secundària ja ha anunciat que actuaran segons han decidit els seus afiliats en una enquesta a part, on en canvi ha guanyat el sí, amb un 63,2%. En aquesta votació ha participat un 53% del cens. Per cert, que des de l'Assemblea de Docents de Rubí han explicat a Ràdio Rubí que demà tenen previst anar a les 10 del matí a participar en una de les columnes que sortiran a Barcelona, en aquest cas de Sant Adrià del Besòs, en aquesta vaga unitària que comentàvem que es manté demà a divendres, a hores d'ara. No hi ha cap acció prevista a la nostra ciutat, però sí que és veritat que aquesta tarda doncs, s'han de produir diverses reunions. I parlant de reunions, el president del govern, Salvador Illa, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'estan reunint ara mateix al Parlament de Catalunya per valorar aquest resultat de la consulta als docents.
4: Manquen professionals i, a més, el programa que tenim aquí és que hi ha una cosa estructural.
1: Doncs canviem de tema, deixem aquesta consulta que s'ha acabat avui a les 12 del migdia, de la que estàvem tots molt pendents per veure què és el que passa i com acaba aquest curs, i passem ara a parlar de sanitat i de la sanitat a la nostra ciutat, perquè els hospitals de referència de la població de Rubí tenen les llistes d'espera més llargues, atenció, de tot Catalunya, en 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Segons les dades del mes d'abril, facilitades pel CatSalut, l'Hospital de Terrassa, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa, té les llistes d'espera més llargues del país en els següents especialistes. Per exemple, a oftalmologia, doncs 245 dies d'espera de mitjana. Amb el cardiòleg, 207 dies d'espera de mitjana. I finalment, amb cirurgia general, 139 dies. Pel que fa a l'altre hospital, Mutua Terrassa, continua batent rècords amb les llistes d'espera per veure el seu digestòleg, 418 dies d'espera de mitjana. Pel que fa a les cirurgies, trobem les llistes més llargues de Catalunya en 2 intervencions que es fan a Hospital Mútua. Les operacions de mama no oncològiques amb un any d'espera i els cateterismes amb 212 dies fins a la intervenció. Tot plegat, falta d'una manca estructural de recursos, una manca de personal evident, segons denuncia Jordi Aparicio, que és el delegat comarcal del sindicat Metges de Catalunya.
4: Manquen professionals i, a més, el programa que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. La veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant.
1: En proves diagnòstiques, els hospitals de referència de la població de Rubí no tenen cap rècord a nivell català, tot i que és destacable l'esperen les ecografies de diverses especialitats que es programen a l'Hospital de Terrassa. Els dos hospitals sí que compleixen els terminis establerts en les operacions prioritàries, que són les cirurgies oncològiques, cardíaques o de pròtesis. El sindicat tot just ha iniciat la campanya Ni un minut més, segons la qual, a partir d'aquest mes de juny, els facultatius que s'hi sumin deixaran de fer aquest treball voluntari fora de la jornada laboral per assumir la càrrega de feina actual. Per ara, s'hi han sumat els metges del Cap Mútua, així com els anestesistes de l'Hospital Mútua i els serveis d'anestèsia, cirurgia general, ginecologia i obstetrícia de l'Hospital de Terrassa. I ara parlarem de la campanya de la declaració de la renda perquè entra pràcticament a la seva recta final. I les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini, que recordem és el dia 30 de juny. El gerent de Rubigest Assessors, Dimas Pozuelo, ha assegurat avui a Ràdio Rubí que cada vegada més persones necessiten ajuda professional per fer aquesta declaració de la renda, no tant pels tràmits, sinó perquè cada vegada és més complicat entendre la normativa fiscal.
5: Sí que és veritat que hi ha hagut un canvi de paradigma amb l'administració en aquest sentit, perquè és veritat que hi ha... Que, tot i que pugui semblar que faciliten molt les coses per presentar la declaració, cada cop més la legislació és més enrevessada i moltes vegades cada cop més els contribuents necessiten del recolzament d'un professional per poder dur a terme l'impost.
1: Pel que fa a les obligacions fiscals, Pozuelo recorda que en termes generals no han de presentar la declaració les persones que hagin cobrat menys de 22.000 euros anuals d'un únic pagador, mentre que el límit baixa fins als 15.876 euros si hi ha hagut més d'un pagador. També destaca que els autònoms estan obligats a declarar independentment dels ingressos obtinguts. L'assessor fiscal adverteix que un dels errors més habituals és acceptar l'esborrany d'Hisenda sense revisar-lo. Segons explica, moltes deduccions autonòmiques o circumstàncies personals no apareixen reflectides automàticament, i això pot comportar pagar més impostos dels necessaris. Entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega i les deduccions pel lloguer per a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen. Pel que fa a les declaracions que surten a pagar, els contribuents poden abonar l'import de cop o fraccionar-lo en dos terminis. Un primer pagament del 60% abans del 30 de juny i un segon del 40% al novembre. El gerent de Rubigest ha fet una crida a no deixar la declaració per l'últim moment.
5: Que no ho deixin perquè els despatxos estem ja a tope de feina, el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària i no es deixin de declarar res en quant a ingressos i, bueno, i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
1: La campanya de la renda, com dèiem, acaba el 30 de juny, mentre que Hisenda té de termini fins al 31 de desembre per efectuar les devolucions o comunicar possibles incidències.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Parlem d'incendis ara perquè la Diputació de Barcelona destinarà 1,8 milions d'euros a la campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d'aquest estiu. S'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost, en horari de 1 de la tarda a 8 del vespre, coincidint amb les franges de màxima afluència als espais naturals i, per tant, de més perill. En total, es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis tot l'any i recorda que aquí a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc, entre les quals estan les de Rubí. D'aquestes, un 90% tenen redactades les franges de protecció, però només un 50% les han executat. I ha explicat que l'àrea metropolitana de Barcelona té la concentració més alta forestal de tota Europa.
7: Som la concentració demogràfica més alta de tota Europa, combinat amb més massa boscosa. No hi ha cap altra situació a tota Europa. Si a sobre ho afegim que estem en un context de canvi climàtic i en un clima mediterrani, aquest element exponencial encara és més radical. Per què? Perquè tenim una combinació de massa boscosa molt concentrada en aquest entorn metropolità de 6 milions de persones, tenim 6 milions de persones, amb un entorn metropolità de més de 200.000 hectàrees forestals que l'estan apretant.
1: El dispositiu de la Diputació desplegat amb la col·laboració de 285 ajuntaments, entre ells el nostre, i 129 agrupacions de defensa forestal se centra en la vigilància dels entorns de risc i la sensibilització de la població. El Pla de Vigilància i Informació s'articula en tres línies d'actuació. La informació i conscienciació a la població en matèria d'incendis forestals, amb el desplegament dels informadors, el suport econòmic a les agrupacions de defensa forestal per a tasques de vigilància, canalitzat a través dels ajuntaments, i el suport a les federacions d'aquestes agrupacions de defensa forestal i al secretariat de les federacions. La Diputació de Barcelona preveu invertir durant tot aquest 2026 al voltant de 13 milions d'euros en accions encaminades en aquesta prevenció d'incendis forestals. Escoltàvem fa uns minuts el Lluís Mi Pérez explicant-nos que està previst que plogui aquesta tarda i està previst que plogui, a més, de forma abundant. Doncs bé, Protecció Civil manté activat el Pla Especial per Risc d'Inundacions de Catalunya, en INUNCAT, en fase d'alerta, per aquesta previsió de pluges intenses que comencen ja i que duraran fins aproximadament les 8 del vespre. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part de Catalunya, principalment a l'Alt Empordà i al Berguedà, però també aquí, als dos Vallesos, a l'Oriental i a l'Occidental. A la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Ripollès es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot durant tota aquesta tarda. Davant d'aquest escenari, d'aquestes possibles pluges intenses que podrien caure també aquesta tarda a la nostra ciutat, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se, sobretot, en risc. També recorda que, sobretot, cal allunyar-se de rius, de rieres i de barrancs, encara que no hi plogui, i en cap cas creuar-los malgrat que portin molt poca aigua. I parlem ara del servei de Rubibrilla, de l'Ajuntament, perquè està potenciant, està impulsant el tema de la sostenibilitat i de la mobilitat sostenible. Per exemple, també està potenciant altres programes com l'Auto Plus per a aquelles persones que s'hagin comprat un vehicle etiqueta zero o etiqueta eco des de l'1 de gener d'aquest 2026. Ho ha explicat el tècnic del Rubibrilla, Josep Vives, en la secció que fa cada mes el programa Rubi al dia. Segons Vives, s'han de fer els deures en matèria de mobilitat sostenible perquè encara queda molta feina per fer. Aquest programa, per exemple, l'Auto Plus, que és del govern espanyol, pretén ajudar a comprar vehicles elèctrics, electrificats, econòmics i europeus en coordinació amb les comunitats autònomes. Està dins del Pla Auto 2030 i compta amb una dotació pressupostària de 400 milions d'euros per aquest any. Encara no té una data concreta d'inici, però sí que segurament es donarà el tret de sortida abans de les vacances del mes d'agost. Josep Vives ha explicat com funcionarà aquesta tramitació de les ajudes.
8: A diferència d'abans, que havia de tramitar les ajudes al beneficiari, ara ho tramitaran als concessionaris. Per tant, segurament ja t'ho oferiran als concessionaris i faran ells els tràmits, i això agilitzarà que la gent pugui beneficiar-se de la subvenció. Que recordem que pot ser molt important. Pot ser abans els moves jo crec que arribaven fins a 6 o 7 mil euros per vehicle. No està molt clar encara quan serà la intensitat d'ajuda a aquesta convocatòria. El que sí que se sap és que seran compres fetes a partir de l'1 de gener d'aquest any.
1: A banda d'aquest programa, i també per promoure la mobilitat sostenible, si teniu un vehicle censat aquí a Rubí amb distintiu ambiental zero o eco de la Direcció General de Trànsit, també podeu demanar la bonificació en l'impost de vehicles de tracció mecànica. Els vehicles amb l'etiqueta zero tenen una bonificació del 75% sobre la quota, mentre que els vehicles que disposin d'aquesta etiqueta eco tindran una bonificació del 50%. I a banda d'això, també hi ha la possibilitat de disposar d'un vehicle elèctric compartit de lloguer gràcies a l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Rubí i la cooperativa Som Mobilitat. Josep Vives ha descrit com és el perfil d'usuari d'aquesta iniciativa.
8: En principi, abans era gent més motivada per la sostenibilitat, i etc., però ara és que, diguem, des del punt de vista pràctic, doncs té tot el sentit, perquè a més a nivell de cost, si mires opcions de vehicle privat o transport públic, etc., surt raonablement bé. Sol ser gent més jove o gent que l'utilitza com segon vehicle de casa. Per no comprar el segon vehicle, doncs, que sol ser per gestions puntuals, doncs utilitzen el de Som Mobilitat.
1: Finalment, recordem que l'Ajuntament de Rubí ha posat en funcionament un nou reglament oficial per regular l'ús de la xarxa pública d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquesta tarda l'Ajuntament de Rubí ha programat una altra xerrada dins de la programació del Dia Mundial contra el Tabac. És a l'Ateneu Municipal a partir de 6:15 i porta per títol Vaporejadors i adolescència, què hem de saber per prevenir. En aquest cas està adreçada a famílies, a persones adultes i a la població en general que estigui interessada en aquest tema. L'objectiu és oferir informació sobre aquests vaporejadors i facilitar eines educatives i també preventives per acompanyar els adolescents i els joves. Per exemple, també hem sabut les dades, o s'han fet públiques les dades de l'enquesta de salut de Catalunya del 2025 respecte a aquest Dia Mundial del Tabac que es commemorava diumenge. Una de les dades, per exemple, és que el consum de tabac ha baixat en la població de més de 15 anys fins al 20,6%, però tot i així, al voltant d'1,5 milions de persones encara fuma, segons aquesta enquesta. A més, es calcula que cada any moren a Catalunya gairebé 10.000 persones per malalties provocades pel consum del tabac o per l'exposició al fum ambiental. Els responsables sanitaris també han volgut advertir del consum de cigarretes electròniques o d'aquestes noves formes de fumar que comentàvem, sobretot entre els més joves. I han indicat que el 47% dels estudiants de 14 a 18 anys ha consumit alguna vegada a la vida aquests productes. El 38% en l'últim any i el 24,5% en l'últim mes, segons aquestes dades. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
9: I a més, sobretot també perquè per trencar amb el mite de que les cigarretes electròniques no són innocues i que sabem una de les coses no innocues, que és molt important, però que a vegades la percepció dels consumidors i els missatges de la indústria és que, bueno, amaguen que són la porta d'entrada al consum de nicotina per altres vies.
1: El Departament de Salut ha assenyalat que té la intenció de reforçar les inspeccions per detectar infraccions relacionades amb el món del tabac, si bé també ha incidit que cal sensibilitzar i conscienciar la població sobre els riscos de fumar. Ho recordem, 6:15, a l'Ateneu Municipal, aquesta interessant xerrada, vaporejadors i adolescència, que hem de saber per prevenir.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I demà, divendres, que és 5 de juny, a l'Espai Sociocultural L'Aurora, se celebra la Postpart I, un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i també la Laia Castelló. El títol del show és Les primeres cagades i parla de l'experiència després del part i dels errors que es cometen al principi de la maternitat i de la paternitat. Així compartia ahir en David Checa alguna de les seves anècdotes com a pare a l'entrevista que li vam fer a Rubí al dia.
10: Ara té 20 mesos, tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus. Em vaig confiar i quan... van ser 2 segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar. Li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
1: L'espectacle Les primeres cagades, que es va estrenar fa un mes a Sabadell, arriba a 9:15 a la ciutat demà amb un sistema de taquilla inversa. El públic decideix què vol pagar per l'actuació quan finalitza. Les primeres cagades tanca la temporada de monòlegs a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, que aquest any ha consolidat la seva programació amb el cicle Open Mic Comedy. Això demà, perquè el cap de setmana, i també comencen demà per cert, i amb aquest bon temps que en principi ha de tornar demà perquè avui plourà, se celebraran les festes al barri del 25 de setembre. L'Associació de Veïns ha programat activitats infantils i familiars, exhibicions de ball i nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de la ciutat per cert, s'instal·larà al barri des de la tarda de demà divendres. També hi haurà servei de bar. L'Associació de Veïns organitza aquest servei per recaptar fons per fer les seves activitats. I és que, com explica el president de l'Associació de Veïns, Diego Sánchez Moya, cada cop tenen menys socis.
11: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajos.
12: ¿Cuántos?
11: Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociaciones míos se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
1: Anem al programa d'activitats. Dèiem que comencen les festes demà. La plaça central del barri, la plaça 25 de setembre, serà l'escenari de les actuacions i els balls de nit. Demà es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana Maria Martínez, un espectacle de varietats i l'actuació de Toni Torres. Dissabte, les activitats comencen amb una melé de petanca a les 9 del matí i per la tarda hi ha de nou actuacions i ball. I ja a la nit, a les 10, ball d'embalat amb orquestra i sessions de disc jockey. Diumenge, a les 11 del matí, xocolata tarda. I després, Festa de l'Escuma, a partir de 1:15. I la tarda de diumenge, amb noves actuacions sota el títol Promeses del Barri. A partir de 6:45 hi haurà demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza aquesta entitat. I a partir de 8:00, animació infantil amb divers show i també amb les guerreres K-pop. I parlem d'un parell de qüestions més importants. Avui, a partir de 6:15, es donarà a conèixer l'etapa guanyadora de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes, que ha impulsat el Gremi d'Hostaleria i Restauració de la ciutat en col·laboració de l'Ajuntament de Rubí. Durant tots els dijous del passat mes de maig, els rubinencs i les rubinenques han pogut gaudir d'una tapa amb beguda per 4,5 euros i han pogut votar, i és el que sabrem aquesta tarda. Entre tots els votants, a més se sortejaran un total de 20 premis gastronòmics, com dinars, sopars i experiències culinàries. A més, un jurat especialitzat també ha valorat totes aquestes propostes des d'un punt de vista professional, reconeixent la creativitat i també la qualitat del sector, tot plegat a partir de 6:15 de la tarda al Mercat Municipal. I també avui comença el Festival Teatre Sense Teatre. A partir de 6:15, la companyia Letal, que organitza aquest festival, farà una cercavila a l'illa de Vianants, des de la plaça Pearson fins a la plaça Catalunya. I també a la plaça del Doctor Guardiet, la companyia durà a terme animacions que descobriran diferents maneres de fer teatre. I a partir d'aquí, avui hi ha el primer dels nous espectacles que formen part d'aquest festival, que dura fins diumenge. Escapés el títol, a partir de 7:45 a la plaça del Celler. Està recomanat per a persones que tinguin més de 6 anys, és gratuït i durà al voltant d'uns 40 minuts. I demà divendres es repeteix la cercavila a la mateixa hora, a 6:15 de la tarda, i després a 9:15 a l'Amfiteatre del Castell podreu anar a veure l'espectacle Histonon e una de Vaqueiros, de la companyia gallega Tartaruga.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Comencem la informació comarcal a Sabadell, perquè l'intendent en cap de la policia municipal, Daniel Corral, veu positiva l'entrada en vigor de l'ordenança de civisme, que considera un instrument molt útil a l'hora d'afrontar determinades situacions que els efectius del cos es troben en el seu dia a dia. Corral també s'ha referit a les denúncies recurrents per soroll per part dels veïns del centre i ha assenyalat que s'estan fent dispositius especials per garantir el dret al descans. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
12: Simplement el que fem és un patrullatge durant l'horari d'obertura dels establiments, on més gent hi ha al carrer, fem un patrullatge dinàmic, ¿vale? Perquè la gent vagi veient que hi ha patrulles, que estem allà, si veiem algun tipus d'incident o infracció la corregim, ¿vale? I sobretot són els horaris de tancament, que és quan realment més molèsties generen, perquè el centre és un espai que fa eco, ¿vale? I aleshores qualsevol, aquesta mateixa conversa que tenim amb un to molt fluixet a les nit, a les 3 o les 4 de la matinada, fa molt més soroll, s'accentua. Aleshores, en aquest moment, quan es tanquen els establiments, ja posem unes patrulles fixes on normalment la gent s'acostuma a aturar-se, a parlar, a acabar de fer la xerrada, per intentar que ja no s'aturin, que continuïn caminant i vagin marxant cadascú cap a les seves destinacions.
1: De Sabadell anem a Terrassa i parlem de la jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial que s'està fent en aquesta ciutat. Ens ho explica la Carme Contreras del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
13: L'impuls de la qualitat, aprendre, innovar i transformar. Amb aquest lema té lloc a Terrassa aquest dimecres i dijous la 26a jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. L'objectiu és compartir coneixement, aprendre conjuntament i continuar avançant cap a una atenció cada vegada més centrada en el valor de les persones. Escoltem la presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, Rosa Maria Simón.
14: La qualitat no pot quedar-se només en idees o en indicadors. Ha de traduir-se en canvis reals que millorin la vida de les persones. Però aquesta transformació només té sentit si mantenim al centre la veu dels pacients, de les famílies i de les persones cuidadores.
13: Organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa i la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, l'acte ha plegat 260 professionals per compartir iniciatives, reflexionar sobre els reptes actuals i explorar noves vies per millorar l'atenció a les persones. El principal fòrum de debat d'aquest àmbit a Catalunya ha comptat amb conferències, tallers i comunicacions científiques basades en experiències de diferents centres.

En pocs segons arribem a 2:15 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de les xarxes. Ja sabeu que a partir de les 4 torna el David García amb tota la informació local i que sempre ens podeu llegir i escoltar a radiorubí.cat i també seguir-nos a les xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.

0: Ràdio Rubí, fes la teva. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La campanya de la declaració de la renda entra a la recta final i les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini el pròxim 30 de juny. El gerent de Rubigest Assessors, Dimas Pozuelo, assegura que cada vegada són més persones les que necessiten ajuda professional per fer la declaració, no tant ja pels tràmits, sinó per la complexitat de la normativa fiscal, i demana no deixar-ho per l'últim moment.
2: Que no ho deixin, perquè els despatxos estem ja a tope de feina, el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària, i no es deixin de declarar res en quant a ingressos, i, bueno, i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
1: Doncs precisament, entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega o les deduccions per lloguer a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar, i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen.
0: T'expliquem tot

0: El que passa a la ciutat.
1: Al juny arriben moltes de les festes de barri de Rubí. Si la setmana passada Can Oriol vivia la seva festa gran, aquest cap de setmana serà el torn del 25 de setembre, un altre barri emblemàtic que celebrarà la seva festa de barri. L'Associació de Veïns ha programat activitats infantils i familiar, exhibicions de ball i nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de la ciutat, s'instal·larà al barri des de la tarda de divendres de demà. També hi haurà servei de bar. L'Associació de Veïns organitza aquest servei per recaptar fons per les seves activitats. I és que, com explica el president Diego Sánchez Moya, cada cop tenen menys socis.
2: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajos. ¿Cuáles? Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociacionismo se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
1: La plaça central del barri serà l'escenari de les actuacions i balls de nit. Divendres es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana María Martínez, un espectacle de varietats i l'actuació de Toni Torres. Dissabte les activitats començaran amb una melé de petanca al matí i per la tarda hi ha, de nou, actuacions i ball. A partir de les 10 de la nit de dissabte, ball d'embalat amb orquestra i sessions de discjòquei. Diumenge a les 11, una xocolatada i després, tot just, la festa de l'escuma a partir de 1:15 la tarda de diumenge. Hi haurà noves actuacions sota el títol Promeses de barri. A partir de 6:45 hi haurà demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza l'Associació de Veïns.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Informació esportiva amb focus pel rubinenc Sergio Gamboa, que signa una temporada d'èxits al capdavant del vòlei del Barça, Toni Bravo Rodríguez.
3: El director tècnic del vòlei Barça, el rubinenc Sergio Gamboa, celebra una temporada de resultats excepcionals. El seu cadet masculí s'ha proclamat subcampió d'Espanya després d'un torneig brillant, 6 victòries, només un 7 perdut abans de la final. Gamboa subratlla el valor del procés formatiu, la participació de tots els jugadors, la importància de la gestió emocional en els partits decisius. El club ha viscut un any històric, el júnior s'ha proclamat campió d'Espanya, el juvenil ha acabat quart, l'infantil també ha competit al màxim nivell. Gamboa continuarà al capdavant de la direcció tècnica del vòlei Barça, tot i admetre que la paternitat doncs, li ha fet replantejar ritmes i dedicació. Quan al futbol, mirem cap a la temporada de l'Olímpic B, que ha tornat a situar-se entre els millors equips del grup 7 de tercera catalana. El conjunt de Fran Moreno ha tancat el curs en quarta posició, 52 punts. Trajectòria molt regular, confirmant que la categoria no li pesa. L'equip ha competit bé, tant en un grup físic i exigent com el de l'any passat, demostrant maduresa i capacitat d'adaptació. També ha estat clau el paper del filial aportant jugadors al primer equip quan ha calgut, un curs que reforça el projecte, manté l'Olímpic B com un dels blocs més sòlids de la categoria.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: L'enjoc és
5: futbol,
4: bàsquet,
5: hoquei,
4: handbol,
5: waterpolo,
4: tenis taula,
5: rugbi,
4: voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
6: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
7: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
8: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
7: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
9: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
7: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per columna.
5: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers. Vull dir, no és una sèrie.
10: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals il·lustrada per Pedro Oyarbide.
3: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats on hi van poder passejar 20.000 persones i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Sara Barquinero és doctora en filosofia. Ha publicat la novel·la Terminal i les novel·les Estaré sola i sin fiesta i Los escorpiones. Millor novel·la en espanyol del 2024 pel diari El Mundo i un dels millors llibres segons el suplement cultural dels dissabtes del diari El País, Babelia, també de la revista Vogue i els digitals Infobae i Librotea, entre altres. I el millor llibre de ficció de l'any per l'Associació de Llibreries de Madrid. Ha estat finalista als Premis Finestres i Memorial Silverio Cañada. La chica más lista que conozco és la seva última novel·la. Alicia deixa la seva ciutat natal per estudiar filosofia a Madrid, convençuda que allí trobarà companys amb qui parlar de llibres i professors capaços de canviar-li la vida. Seduïda per un grup d'estudiants tan intel·ligents com cruels, aviat descobrirà que el saber no és sempre sinònim de virtut. A les aules hi regna l'arrogància i el món intel·lectual conviu amb la precarietat del cinisme i les misèries quotidianes. Entremig dels moviments d'estudiants i l'estudi sobre què significa l'amor per autors com Plató o Sartre, començarà a obsessionar-se amb un dels seus professors, en Joan, 10 anys més gran que ella. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
1: Pues hablar de la academia, hablar de letras, hablar de literatura, hablar de la universidad siempre es como aquel mundo ideal. Sara, muchas gracias por este ratito que vamos a compartir.
2: Gracias a ti por compartirlo conmigo.
1: Es hablar de un mundo ideal. Idealizamos, solemos idealizar todo aquello que no conocemos, ¿no? Que nos parece que es una nueva oportunidad, pues salir a estudiar fuera, prepararnos para matricularnos en un máster, hacer un viaje o entrar en mundos, ¿no?, en el mundo laboral la primera vez. Esas primeras veces que todo nos parece absolutamente maravilloso y luego las pequeñas decepciones o las decepciones de golpe que nos llegan cuando descubrimos cómo es la realidad. No sé si el ser humano es consciente de que cada parcela de este mundo, ya sea a nivel de política, a nivel de cultura, a nivel de academia, tiene una realidad oscura, una parte oscura, y que todo aquello que idealizamos, al final, parece que acaba cayéndose.
2: Yo creo que en el contexto universitario, además, hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay mucha gente que deposita sus esperanzas en la universidad, y sobre todo a lo mejor gente que no ha tenido una pasada por el instituto tan agradable, ¿no? Hay como 2 tipos de personas, los que el instituto fue el mejor momento de su vida y los que fue la universidad.
1: Y en los momentos en que fue el peor y piensas, bueno, me voy a ir a la universidad, ¿me va a pasar lo mismo? Claro, Alicia llega con esas ganas de hacer un Kit Kat, ¿no? O sea, de romper con todo, de pasar página y decir, ahora me toca a mí, ahora quiero ser yo, pero tampoco sabe a qué se va a enfrentar. O sea, ya va con esos pies de plomo al principio, pero bueno, la universidad poquito se la acaba tragando, ¿no? Comiendo.
2: Claro, siempre que depositas esperanzas, demasiadas esperanzas en algo, lo más normal es que te acabe decepcionando. Y en la novela quería que se transmitiera un poco esta sensación que yo sentía en algunos momentos de mi vida académica, de que aunque en parte decepcionarse es lógico porque es convertirte en adulto y darte cuenta de que la vida es algo real, pero que el sistema nos podría hacer las cosas un poquito más amables.
1: El sistema que tendría que ser perfecto, pero cuando ponemos la parte humana, que es absolutamente imperfecta, es cuando el sistema se cae.
2: Bueno, yo creo que en el sistema universitario español hay problemas de base que no tienen tanto que ver con la bajeza humana, y es la gran precariedad que tiene la universidad pública y las maneras todavía un poco anticuadas a mi gusto de acceder a esos puestos, ¿no? Porque en otros puestos públicos uno hace un examen, tiene un temario, sabe cómo tiene que preparárselo y está claro lo que tienes que hacer para ser bibliotecario, profesor de secundaria, etcétera. Sin embargo, para ser profesor universitario, de repente se mezclan cosas que tienen que ver con lo público y con mantener un buen expediente y una serie de cosas, pero también con otras que son como una especie de saber hacer, que hay gente que está más preparada de casa para aplicarlo que otra.
1: ¿Cuándo, ahora que ya nos estamos metiendo un poco en este sistema universitario, en la parte más académica, ¿cuándo se empezó a gestar este libro? ¿En qué momento? ¿Cuál es la raíz?
2: Yo estaba acabando mi doctorado, que además era justo la época post-COVID, que mucha gente, por ejemplo, mi hermana la pobre, estudió la carrera en el COVID y fue extraño, pero también digamos que en los momentos de hacer el doctorado tampoco ayudaba. O sea, la tesis ya es algo lo bastante solitario como para encima hacerlo encerrado en casa. Y además, bueno, como que tenía una serie de problemas extra. Y yo veía a mi alrededor muchas cosas que me indignaban un montón y empecé a escribir el libro. Primero como pequeños fragmentos de indignación. Luego lo dejé porque además estaba terminando Los Escorpiones y era el momento de publicarlo y tal. Y cuando estaba pensando que sería lo siguiente, recuperé esos cachos y vi que más allá de Sara enfadada había algo que podía interesar a la gente.
1: Bueno, lo que dicen, ¿no? Reposar un poco la masa para que luego el soufflé sea algo consistente, ¿no?
2: Sí, y también para, digamos, distinguir... No, que eso es algo que muchas veces me preguntan, ¿cómo eliges qué contar y qué no? Tienes que ver que lo que quieras contar no es solo tu manía privada absoluta y tal, sino que tenga... que tenga sustancia. Y mira, esto que hablábamos de la decepción y el sistema, como que muchas veces a lo largo de la gira del libro alguien me ha contado, bueno, me han contado obviamente muchas anécdotas que tienen que ver con relaciones profesores y alumnas, pero también algo que ha salido muy a menudo es, por ejemplo, este profesor de carrera que se imbuye de una actitud así como muy paternal de repente y te dice, por ejemplo, que tú no vales para X cosa, para hacer un doctorado, para lo que sea, que no tienes ni idea de nada y ese tipo de cosas, pues creo que no se dan cuenta de cuánto pueden chafar a una persona joven que a lo mejor es que está poniendo toda la carne en el asador de eso, por ejemplo, querer hacer un doctorado.
1: Esto me recuerda cuando digo yo que hay que respetar, ¿no? Cuando alguien pone muchas horas, mucho empeño en algo, sea en un doctorado, sea en estudiar toda una carrera, sea en decir, bueno, quiero hacer unas oposiciones para, o escribir un libro, por ejemplo. Un libro que además yo pienso que te habrán dicho muchas veces que es un libro valiente, porque claro, no sé si se habla excesivamente. Sí se habla, es Vox Populi lo que pasa, lo que sucede, nadie se moja, todos nos vamos contando nuestras, me incluyo, nuestras batallitas. Pero exponerlo públicamente y alzar la voz no es fácil.
2: Claro, además creo que ahí se da como una duda en las personas que están dentro de estas situaciones. Por ejemplo, es más fácil defender la universidad pública sin fisuras que defender la universidad pública, pero también decir que hay cosas que funcionan mal y que son muy dolorosas para sus estudiantes.
1: Hay algo que también me gusta muchísimo en el libro, que es el hecho de decir, bueno, yo lo veo, o sea, yo no lo hago, pero lo veo y me callo. Sé que hay puntos para compartir lo que está pasando, pero no hacemos nada, ¿no? Porque no nos queremos mojar, porque no queremos que nos pase a nosotros, o porque nos ha pasado, nos da vergüenza, y vergüenza es una parte muy importante del libro, la vergüenza.
2: En general somos muy duros con los demás, con las cosas que hacen y no hacen, y con lo nuestro siempre encontramos excusas. Yo siempre, aunque no es universitario, lo digo de broma, todo el mundo que ve Harry Potter se siente identificado con Harry Potter, y a veces son tus compañeros de clase que sabes que son como el hermano Dudley de Harry Potter y que se han comportado igual que él, ¿no? Pues en el mundo universitario pasa igual. Todo el mundo se queja de la precariedad, del machismo, de una serie de cosas, pero luego a la hora de la verdad siempre encuentran excusas para ellos no mojarse concretamente.
1: Las reacciones al libro, las primeras reacciones que tú has ido teniendo, supongo que habrán sido un poco mitad-mitad, ¿no? Algunas aplaudiendo y otras siendo críticas.
2: Pues fíjate, en general las reacciones que he tenido han sido buenas, porque las personas que quizá podrían dar una perspectiva crítica del libro o defenderse de alguna manera han decidido callarse y fingir que no existe.
1: Sorpresa.
2: Ya, sorpresa para nadie, pero que podrías pensar, ¿no?, que alguien que está dentro de tal podría querer matizar o querer tal. No. No me consta que ningún profesor universitario mío se haya leído el libro. Que supongo que sí que lo habrán hecho, pero no me consta. Nadie se ha pronunciado.
1: El silencio. Sí. Otra palabra que me gusta mucho y que está muy presente en el libro es la inocencia. Hacer este recorrido con Alicia, sabiendo de lo que viene, ¿no? Y tú que hablas pues de las chicas raritas, de las que lo han pasado mal, las que destacan en cierto modo, ¿no? O sea, pasar de un estatus a otro, de destacar a formar parte del rebaño, es difícil.
2: Sí, yo la verdad es que en mi caso, por cómo soy, no lo he sufrido mucho, pero cuando pensaba como en los problemas de mi generación, veía que este era uno de ellos. Veía a muchas personas que estaban acostumbradas a ser la mejor, la especial, etcétera, y luego darse cuenta de que es como todos los demás y además no llevarlo bien, ¿no? Porque ser como los demás podría ser algo positivo. Pero creo que tenemos una cultura quizá cada vez más de que todo el mundo tiene que ser radicalmente especial, que cuando te das cuenta que no lo eres, es muy difícil de gestionar.
1: Claro, salir al mundo. Ella quiere salir al mundo, quiere vivir, quiere experimentar, pero no sé si es muy consciente realmente de lo que le espera o de lo que es en realidad el mundo.
2: No, pero eso en realidad supongo que es el proceso en general que todo el mundo tenemos de ser adulto, de que tenemos ilusiones puestas en un sitio y luego encuentras la felicidad en otra parte. Pero más allá de eso, de esto que es un proceso natural, quería la novela hablar de cosas que siento que se invisibilizan mucho, y no solo estoy hablando del mundo universitario, sino en general, que es, por ejemplo, el capital cultural y económico y cómo eso te marca en la vida. Que parece que todo el mundo viene tabula rasa y todos son iguales, y luego alguien es como, ah, pues mira, mi tío es ministro, mi padre profesor universitario y mi abuelo escultor. Pero yo me echo a mí mismo, y es como, no te has hecho a ti mismo, perdona.
1: No es lo mismo ser tú la que estás luchando para comprarte los libros y para cambiar, ¿no?, un poco la situación que tienes en casa. Y claro, a Alicia le pasa eso cuando llega y se junta con el trío la que les llamo yo, ¿no? Ese primer encuentro de decir, pero bueno, ¿de qué mundos tan diferentes vienen?
2: Sí, y a mí de esto me gustaría que se hablase más, porque obviamente, igual que nadie tiene la culpa de nacer en una familia humilde, nadie tiene la culpa de nacer en una familia bien, pero me gustaría que hubiera eso, un ejercicio de transparencia mejor que si tú ves a una influencer que dices, no, yo me creo a mí misma, y es como, vamos a ver de dónde te has creado a ti misma, porque si no eso genera mucha, mucha frustración en personas que también quieren crearse a sí mismas y no, pero no parten de lo mismo. Para empezar, se están grabando con un móvil que tiene la cámara a la mitad de buena que el otro, y para seguir, la cultura acumulada, la capacidad de comprensión de tu familia, de pedir tiempo, en fin. Y en el mundo universitario, además, como hay tantos pasos secretos que una debe tomar para llegar a según qué puntos, siento que eso debería ser algo muchísimo más abierto. No puede ser que haya personas que sepan exactamente que es un doctorado en primero de carrera y que otras lo descubran cuando ya es tarde para pedirlo.
1: Los que llegan, las que llegan, porque muchas veces, ¿no?, nos quedamos en ese camino y supongo que el hecho de quedarse y verlo desde fuera es lo que nos hace idealizar. Pero hay una cosa también muy bonita, y además que es un reto también a la hora de leer, y pienso que es importante, que es este juego entre esta Alicia joven que llega y luego vamos viendo cómo crece y vamos viendo el final y todo lo que le iba pasando, y cómo entrelazas esta trama con la parte filosófica.
2: Eso lo hice en parte así, separando a veces entre observación y narración, porque quería que los lectores pudieran acompañar a Alicia en su camino de la inocencia hasta el final, hasta que la pierde, ¿no? Porque siento que es más fácil empatizar, y además porque no todo el mundo tiene por qué conocer el mundo universitario y sus detalles, pero también quería, digamos, decir algunas cosas con más mala leche que no podía decir una chica de 19 años. Entonces por eso hice como una duplicidad en la historia.
1: Bueno, yo pienso que es una novela valiente y es una novela que habla de cosas que hacía falta, ¿no? Como un altavoz, como decir, eso existe, eso está, no idealicemos. Y ¿crees que quien esté leyendo este libro, padres, hermanos, tíos, gente joven, va a tener como una guía, luego después como una base, decir, bueno, yo voy a entrar a la universidad, me he leído La chica más lista que conozco y sé todo lo que me puedo encontrar, ¿no?
2: Bueno, yo creo que un lector o un tipo de lector muy importante de este libro es chicas que entren a la universidad o que estén en ello o estén haciendo una tesis y que las pueda acompañar. Pero a mí en realidad lo que me gustaría aspirar, que no solo con este libro, sino en general con la literatura, es que alguien que lea este libro se pueda llegar a dar en algún caso cuenta de que está siendo como el malo del libro, ¿no? Como de esto que a lo mejor si no tienes un salirte de, no te das cuenta.
1: Los silencios.
2: Pues, hombre, yo creo, no es igual de malo el que lo hace que el que se lo calla. Quiero decir, hay una... Si tenemos que hablar de responsabilidad, quien obra mal directamente tiene una responsabilidad distinta que el que se calla. Pero creo que deberíamos ser más responsables y sobre todo más solidarios, aunque en última instancia, hablando del mundo universitario, yo creo que si el acceso a la función pública estuviera más desligado del comadreo, el colegueo y el nepotismo, probablemente no sería tan necesario que la gente fuera valiente. Si el puesto de un doctorando tuyo no dependiera de que tú te calles, es que no te pondrían ni siquiera en esa diatriba.
1: La ética y la dignidad frente al esto no es un delito penal.
2: Claro, eso a mí me... Son distintos regímenes, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que están mal y no significa que alguien tenga que ir a la cárcel por ellas, ¿no? Pero que no te puedan meter a la cárcel por algo no significa que ese algo esté bien. De hecho, Kant, el filósofo sobre el que hice mi tesis, separaba exactamente así la ética de la política. La ética llega al punto, o sea, habla de todas estas cosas que no son observables, no son penables, y los delitos no tienen que ver solo... No, por ejemplo, alguien puede tener buena intención y que algo salga mal y aún así es delito, ¿no? Y esa separación creo que no hace que una sea importante y la otra no, son complementarias.
1: Una vez terminas el libro, antes de entregarlo a lo que es corregir, portada, a todo el proceso previo a publicar, ¿qué piensas, qué sientes?
2: Pues la verdad es que me quedé bastante tranquila escribiéndolo, aparte porque me quedé bien ancha de poner verde y morada a mucha gente. Una cosa que me dio el libro es que, fruto de hacer la tesis, yo acabé cogiéndole bastante manía a la filosofía. De hecho, cuando estaba a punto de terminarla, yo decía, es que si sigo con esto no voy a leer un libro de filosofía nunca más en mi vida. Y fruto de tener que recuperar ciertos temas y buscar una escritura pseudoacadémica a veces, pues tuve que volver a leer. Así que ahora estoy reconciliada con la filosofía otra vez, así que está muy bien eso.
1: Bueno, es un buen final. Sí. Es un buen final. ¿Proyectos futuros?
2: Pues no sé, a lo mejor me animo con algo de filosofía. De filosofía, de ensayo.
1: Bueno,
2: de,
1: más ensayo.
2: Sí, más ensayístico. Pero la verdad es que de momento estoy todavía viéndolas venir.
1: Y disfrutando también del momento.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y leyendo un poco por placer, ¿no? Que yo al menos cuando leo para escribir un libro, leo todo el rato libros que me hablen de mi propio libro, de alguna manera. Y ahora me apetece, pues, como leer sin más lo que me apetezca.
1: Eso es maravilloso, ¿eh, Sara?
2: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, yo te doy las gracias por este ratito, por haberte acercado a la capital y, bueno, y por compartir con nosotros y sobre todo porque has puesto voz a muchos silencios y a muchas personas que no se han atrevido a hablar ni a comentar.
2: Muchas gracias a ti.
0: Ampar Moliner es va donar a conèixer amb el recull de relats L'ensenyador de pisos que odiava els mims, el qual va seguir la novel·la Feli Esteticien, Premi Josep Pla 2000. Ha rebut el Premi Lletra d'Or, el Mercè Rodoreda i el Ramon Llull. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió i premsa escrita. Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d'una manera tan pragmàtica com insòlita. Continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui. Per això, recluta un jove bibliotecari que l'admira, l'instal·la a la seva masia del Montseny i el converteix en còmplice involuntari d'una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: M'agraden
3: entrevistar-la perquè el primer que diu és fes el que et dongui la gana.
4: Home,
3: parla
4: mínim,
3: Moliner.
4: El mínim que tu et mereixes. No?
3: Que et mereixem totes.
4: Casa teva. Casa teva.
3: És casa meva.
4: Em convides.
3: Casa de...
4: Em convides i dic, escolta'm, com haig de venir vestida, com tu em diguis. El dress code és teu. Això que diuen dress code.
3: Ara que està molt de moda... Bueno, dress code, tu també... Una miqueta també ho fas, això. Instruccions per viure sense ell. I saps què pensava jo?
4: Què?
3: Que per moltes instruccions que els hi donem, no sé si podrien viure...
4: Home, això mai.
3: Amb instruccions ni sense instruccions.
4: És correcte. És que si ja te'n vas un cap de setmana i deixes una nota... Això, allò que abans es deixava a la nevera, que ara ja no, ara ho deixes al grup de WhatsApp de la família, aquell que ningú llegeix. Que tu ja veus... que posa tres membres. Tres membres. I només n'hi ha un, que ets tu.
3: Que escriu.
4: Dius, s'ha de canviar la sorreta dels gats. I... no es canvia la sorreta dels gats. Aquesta és la qüestió.
3: M'encanta, perquè jo també som tres, i quan escric penso, no sé per què escric, no sé per què tenen telèfon, no sé per què dic res, i al final ho acabes fent tu.
4: És correcte, ho acabes fent tu. I, per exemple, què és el que acabes fent tu?
3: El que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
4: No
3: tens... Jo gasto d'altres coses.
4: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fill. Fills.
3: Ah, ui, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
4: És que sembla mentida.
3: Sí, jo em poso... a més, soc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
4: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, és clar, si tots ho som...
3: No hi ha clar, ni ordre,
4: home,
3: ni concert.
4: Clar, escolti.
3: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
4: Sí.
3: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara aquesta protagonista el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu no me'n puc anar, no em ve bé perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
4: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
3: No
4: s'acaba bé, no s'acaba bé.
3: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
4: Perquè
3: és
4: la...
3: És el camí.
4: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no... Però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, no. Algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
3: També és alguna.
4: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
3: Mira, quan vaig rebre el llibre, que, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
4: Qui us ho diu, que feu xarxes?
3: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
4: Ah, de la ràdio.
3: De la ràdio.
4: Però xarxes dels llibres que rebeu.
3: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats, i recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no? Ningú mai està mai content amb els premis. Dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
4: Correcte. Clar. Mira, quan em benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final, perfecte, estupendo. I els altres, no, no ho haguessis hagut de fer. Però, és a dir...
1: Però és així.
4: Els personatges van i sol passar que quan és dona el personatge es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector sense voler demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení ara li demanen, per culpa de les sèries, o per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira, sí. La fórmula és dona en un món d'homes, una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, i, en un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist aquesta...
1: Aquesta no l'he vist.
4: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com per exemple Erin Brockovich, és a dir, dona que lluita contra el sistema, d'acord, que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona sola amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els hi fa pessigolles, sinó que a més estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc, etc, i se'n surt i guanya.
3: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és a Benvolguda era la que es mirava, que intentava treure's amb les pinces, no? Sí. Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
4: Aquesta potser sí.
3: És però és veritat, jo ho llegeixo i penso això real.
4: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè si complicat, et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
3: Ah, exacte.
4: Aquesta és la gran...
3: Ho reivindiquem.
4: Il·lusió, la gran il·lusió.
3: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oi, has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant mira, de bo la literatura també fos així, no?
4: Mira, ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, que, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana. En totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós. T'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
3: És que és meravellós,
4: a favor,
3: això.
4: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre, que quan pujaven i baixaven els talons, deia, un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
3: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
4: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
3: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el pulsim, no?
4: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etc. Totes les fórmules combinables. Sempre, per les seves obres, els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota, i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, és clar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
3: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
4: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
3: Tot cervesa.
4: A mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, a Tarragona, o de Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
3: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... I el seu lacó.
4: Clar, perquè a més, quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli. Per cert, si et beus un litre d'oli, també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa, potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
3: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
4: T'agrada el vi?
3: Bueno, jo tinc vinyes.
4: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què?
3: De què?
4: D'acord, és una combinació preciosa. Bé, el xarel·lo és una, és una, és una varietat que hi ha, que a la DOL ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DEO Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DEO Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
3: Sí, també tenim, eh?
4: Ja en teniu. I llavors
3: els veig.
4: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent i s'estan fent coses supermaques a la DEO.
3: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
4: Clar, perquè no...
3: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
4: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
3: De tota la vida.
4: El Duralex.
3: El de tota la vida.
4: Sí, aquest got. I quan veig
3: el... I no queden masses, eh?
4: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè amb llet.
3: Nosaltres hem de dir, clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho tenim vintage.
4: Sí. Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
3: De tota la vida.
4: Aquells Duralex de color marró.
3: Correcte. Els fondos també.
4: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
3: Anna.
4: Són...
3: La sopa de farigola. En un plat Duralex, ja una cosa. Més autèntic, ja no pot ser això.
4: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
3: Sí?
4: T'ho diré, sí.
3: Veta.
4: M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
3: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
4: Aquell olor... Que a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
3: Clar, perquè posaves el pa...
4: El pa sec, l'ou...
3: La farigola i l'aigua bullint.
4: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
3: Escolta, quin remember estem fent.
4: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le, integrada al nas, que l'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. Aquests, és a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta a un món.
3: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes per seure.
4: Tens unes golfes, que bonic, sí. Quina sort que tens.
3: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
4: Sí, ets molt afortunada, sí. Tens golfes. Ets tan sí. Afortunada, tant, tens un racó.
3: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
4: Però fixa't que s'olora molt poc, s'ensuma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi, el perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no s'ensuma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sí que és que sí que és, sí que és, però no m'ho diguis, què és? Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
3: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
4: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt bé que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia...

0: però fins als mugrons de carbassó, no pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins a temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida. Ah, com sí. És el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja, ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai. Jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
1: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm el que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres... ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda. Els hospitals de referència de la població de Rubí, és a dir, l'Hospital de Terrassa i l'Hospital Mútua de Terrassa, tenen les llistes d'espera més llargues de tot Catalunya en 4 especialistes i 2 intervencions quirúrgiques. Segons les dades del mes d'abril, que fa públiques al CatSalut, l'Hospital de Terrassa, gestionat pel Consorci Sanitari, té llistes d'espera més llargues del país en oftalmologia, cardiologia i cirurgia general, amb dies d'espera que poden arribar als 245. I l'Hospital Mútua de Terrassa continua batent rècords amb les llistes d'espera per veure el seu digestòleg, amb més d'un any 418 dies d'espera. Pel que fa a les cirurgies, trobem les llistes més llargues de Catalunya en 2 intervencions que es fan a l'Hospital Mútua: les operacions de mama no oncològiques, amb un any just d'espera mitjana, i els cateterismes, amb 212 dies. Tot plegat és conseqüència d'una manca estructural de recursos i personal, segons denuncia Jordi Aparicio, delegat comarcal del sindicat Metges de Catalunya.
2: Manquen professionals i, a més, el programa que tenim aquí és que ja és una cosa estructural de fa molts anys. Llavors, s'ha dit moltes vegades que falten professionals, que les llistes d'espera estan augmentant de forma descontrolada. La veritat és que només s'ha demanat voluntarietat dels professionals per poder reduir aquesta llista d'espera, i la voluntarietat em sembla molt bé, però pensi que si vostè fa totes aquestes jornades que li he dit, el volum d'hores que dediques a la medicina i poques a la conciliació familiar acaba petant.
1: Això pel que fa les intervencions quirúrgiques i els especialistes. En proves diagnòstiques, els hospitals de referència de Rubí no tenen cap rècord a nivell català, tot i que són destacables les esperes en les ecografies de diverses especialitats que es programen a l'Hospital de Terrassa. I els dos hospitals sí que compleixen els terminis establerts en les operacions prioritàries, que són les cirurgies oncològiques, cardíacs,

0: cardíaques i de pròtesis.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Demà divendres, 5 de juny, l'espai sociocultural L'Aurora acull la Post-Party, un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i Laia Castelló. El títol del show és Les primeres cagades i parlar de l'experiència després del part i dels errors que es cometen al principi de la maternitat i la paternitat. Així compartia ahir en David Checa algunes de les seves anècdotes com a pare a l'entrevista al programa Rubí al dia.
2: Ara té 20 mesos, tu imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus. Em vaig confiar i quan... van ser 2 segons. No li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar. Li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
0: Les primeres cagades es va estrenar fa un mes a Sabadell i arribarà demà a l'Aurora a 9:15 del vespre amb un sistema de taquilla inversa, és a dir, el públic decidirà què vol pagar per l'actuació quan aquesta finalitzi.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: En esports, protagonisme pel rubinenc Sergio Gamboa al capdavant del vòlei del Barça, després d'una temporada d'èxits que el consolida com una de les veus destacades del projecte blaugrana. Toni Bravo Rodríguez.
3: El rubinenc Sergio Gamboa, director tècnic de la secció del vòlei Barça, entrenador del cadet masculí, ha tancat una temporada extraordinària amb el subcampionat d'Espanya. El seu equip va completar un torneig gairebé perfecte, cedint només un set abans de la final, on no van poder superar el Club Natació Sabadell. Gamboa destaca el creixement del grup, la feina formativa, la importància de donar minuts a tots els jugadors. La temporada ha estat històrica per al club, 4 equips classificats per al Campionat d'Espanya, el júnior proclamat campió després de guanyar tots els partits. El tècnic continuarà dirigint el projecte esportiu del Barça, tot i reconèixer que la paternitat l'ha obligat a ajustar ritmes aquest any. I pel que fa al futbol, ens fixem... La temporada de l'Olímpic B ha completat un curs excel·lent a tercera catalana, tornant a demostrar que la categoria no li queda gran. L'equip de Fran Moreno ha acabat quart del grup 7, 52 punts, ha arribat a les últimes jornades amb opcions de lluita per la tercera plaça. El filial ha sabut adaptar-se a un grup competitiu, mantenint un estil sòlid, regular, i a més ha continuat complint la seva funció de nodrir el primer equip quan ha calgut, sense perdre rendiment.
0: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
6: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
7: Vinga, Sofi, cap problema.
8: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
9: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena per fer a la uni.
10: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
9: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
7: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
10: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
11: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
12: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Hem passat d'una setmana estant morint-nos, la calor aquí, ara, pues bueno, quasi xaqueta.
1: Sí, bueno, però no arriba a aquest nivell, eh?
0: Bueno, 13 graus menys.
1: Sí, seran 3 dies, o sigui que...
0: 3 dies de descans, no? Però bueno, igualment, les sèries no canvien, això sí, encara que la setmana passada vam parlar d'una pel·li, ja vam dir, ara parlarem també una miqueta d'això. Però avui tornem a parlar d'una sèrie que vam parlar fa un mes, 4 setmanetes, no? Ja vam dir que ho faríem, que és Eufòria, i és que avui la sèrie de setmana, doncs, tornem a HBO Max per debatre sobre el final de la tercera temporada de la sempre polèmica sèrie d'HBO. La sèrie del Sam Levinson va dir adéu aquest dilluns amb un episodi de més d'una hora i mitja de duració en el que va passar de tot i que serveix per tancar, doncs, una de les ficcions més populars dels últims anys. Perquè sí, ara parlarem, però ha dit adéu per sempre.
1: Sí.
0: Ja ens ho temíem, no? Nosaltres ja ho sabíem.
1: Vull dir, ja amb els espais de temps que hi havia entre temporades, vull dir... No hi ha molt a parlar.
0: Però una part de nosaltres desitjava potser una quarta temporada. No sé. Ara ho parlarem. I a més, doncs, donarem també protagonisme a la nova sèrie d'Amy Adams i als vampirs, les nostres trenes. Però abans comencem, com sempre, amb la ronda de notícies. Doncs comencem parlant de la pel·lícula de la que analitzàvem la setmana passada de Star Wars, de The Mandalorian, i és que les dades de la taquilla han sigut més o menys el que parlàvem aquí, Núria.
1: Doncs sí, Disney ha patit una davallada important en la recaptació de l'última entrega de The Mandalorian als cinemes. Aparentment, en el seu segon cap de setmana, la recaptació ha estat de 25 milions de dòlars, baixant un 69,4% respecte al primer cap de setmana. Tot i ser la pel·lícula amb més pressupost i més familiar per l'audiència, és la tercera més vista als cinemes, darrere de Backrooms i Obsession, dues cintes de terror independents.
0: Per una part, guanya el cinema, no? Com diríem, no? Perquè pel·lícules més petites, no? Estan tenint més repercussió, però home, estranya, no? Una pel·li de Star Wars, tot i que ja deien que no era de la saga principal, però bueno, que hagi patut aquesta 70%, no? De ballada.
1: És fort, vull dir, jo crec que ha sigut una mescla, entenc, de diverses coses. A veure, jo també pensava que l'interès en general de The Mandalorian seria més gran, tenint en compte, vull dir, la quantitat de merchandising que s'ha venut, el Baby Yoda, el èxit que ha tingut. No ho sé, jo pensava que tindria una mica més de què aguantaria i faria més taquilla, però jo suposo que també és un tema d'això, de que al final les crítiques són les crítiques, i suposo que la gent també, al final vas a xarxes o tal, no hi ha molta conversa de la pel·lícula, no està portant molt i en general les crítiques tampoc no són molt bones, doncs això suposo que també tira bastant enrere. Les altres dues pel·lícules, en canvi, hi ha bastanta conversa a xarxes, hi ha bona crítica, llavors això també acompanya, suposo.
0: Sí, que al final pel·lícules com Backrooms no ha de guanyar els milions que ha de guanyar The Mandalorian, per exemple. Clar. Recordem, o sigui, les dades ara mateix són 252 milions que ha guanyat la pel·lícula, va costar 165, hauria de guanyar una mica més de 400, que ja ho explicàvem, no? Era dos vegades i mitja el pressupost per tenir beneficis. Està molt lluny encara.
1: Sí.
0: D'obtenir beneficis, una pel·li Star Wars sense beneficis, ho va fer fins i tot l'episodi 9, això. Llavors, bueno, potser es veu el fracàs que ha sigut la pel·lícula. Ja ens agradaria que no fos així.
1: Yeah.
0: Però és la realitat, tant a nivell de pel·lícula en si com a nivell de màrqueting o més publicitat, no? D'aquesta de Mandalorian. Backrooms, per cert, vull veure quan ha recaudat, ja per curiositat. 10 milions de pressupost i ha guanyat 135.
1: Déu-n'hi-do, uau. I Obsession em sembla que és la pel·lícula amb menys pressupost i que més ha recaptat de... No sé si està com als primers números de la història, vull dir, també és una barbaritat.
0: És una bogeria.
1: 700.000 de pressupost i no sé quan porta ja de... Bueno, de milions.
0: I demà mateix arriba, per ser la Backrooms aquí a Espanya.
1: Sí,
0: correcte. Que arriba una miqueta més tard, però bueno, la podreu veure al cinema. Aprofitem per parlar de pel·lis, no?
1: Sí,
0: ja que podem una mica, no? Bueno, no passa nada. Doncs anem a la segona notícia de la setmana. En aquest cas, tornem, com sempre, a les nostres sèries per parlar del tràiler final de La Casa del Dragón, de la seva tercera temporada, Núria.
1: Doncs sí, en poc menys de dues setmanes l'univers de Joc de Trons torna a HBO Max i la plataforma és ben conscient. Després d'oferir alguns teasers i diverses imatges de la nova entrega, el tràiler final de la tercera temporada de La Casa del Dragón mostra més cartes del que s'espera als nous episodis. De nou, s'han pogut veure imatges de la batalla naval del primer episodi, però també de la presa de la Rhaenyra del Tro de Ponent. Serà el pròxim 22 de juny quan comenci l'emissió dels 8 nous capítols en la que serà la penúltima entrega abans de la confirmada quarta i última temporada.
0: Jo sí que crec que aquest tràiler, jo, perquè, mira, és La Casa de Dragón, ja amb els llibres ja els he llegit, em dona igual, no?, veure-ho, però sí que crec que hi ha spoilers. En aquest tràiler...
1: És que s'estan acostumant molt a posar massa per mi els tràilers, o sigui que...
0: El primer teaser que va sortir estava bé per mi, però potser aquest, que, ojo, com a tràiler és molt bo, però potser, home, ja dir que Rhaenyra va ir a Desembarco el Rei i va coger el trono...
1: Claro,
0: a veure,
1: és que...
0: Bueno, no sé, veiem les imatges i comentem què ens sembla.
2: Son tiempos convulsos.
3: Ya viene Rhaenyra. Aquí no estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
2: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
3: Sé que has sido clemente. Pero el peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
2: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
3: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
2: Acabará cayendo. Y nosotros ascenderemos.
4: En la guerra.
0: Doncs diu més coses al trailer, però jo crec que és el millor, sens dubte, també, a nivell d'intensitat, de tensió, comparat amb les altres, que potser no m'havia donat tantes ganes de veure la tercera temporada, que jo soc fan, però no tenia tantes ganes després del final de la segona, que ja vam comentar, però amb aquest estic més dins, Núria.
1: Sí, vull dir, el muntatge, vull dir, està superbé i és això que ja dona més ganes, vull dir, es nota que està més a prop la data, no?, i que busquen que la gent es torni a enganxar. I ets a dir que hauré de veure algun resum o alguna cosa, perquè hi ha moltes coses que no me'n recordo. És que és el problema de que hi hagi tant d'espai entre temporades que és
0: I només, i entre cometes, només 2 anys. Que l'altra sèrie són 3, ja ho hem dit,
1: sí.
0: No? Bueno, és un problema, però en aquesta sèrie ho puc entendre encara més perquè ja parlàvem del tema de la producció. Aquesta producció sí que és molt gran, però bueno, recordem que Joc de Trons era una producció, sobretot a les últimes temporades, més semblant a La Casa del Dragón, i com a molt, trigava un any i mig. Que ja és mig any menys, però bueno, ja és algo, no?
1: Sí.
0: Però bueno, veurem, igualment té bona pinta, ja comentarem aquesta tercera temporada, no sé quan, perquè sempre surt a l'estiu La Casa del Dragón, s'empenya que no podem fer un programa d'aquesta sèrie. Però bueno. I anem a les estrenes, que sí s'estrenen aquesta setmana. El primer d'ells ens arriba demà mateix a Apple TV, divendres 5 de juny. En teoria, una de les sèries més potents que presenta Apple aquest any. És un reboot, remake, perquè això ja s'ha fet 3 vegades, aquesta història, que és El Cabo del Miedo. Se centra en una tempesta metafòrica, no?, que s'acosta pels advocats Anna i Tom Bowden, un matrimoni feliç, quan en Max Cady, el famós assassí al qual van enviar la presó anys enrere, surt al carrer a la recerca de venjança. Aquesta història, com dic, ja la vam veure primer als anys 30, a finals dels anys 30, una pel·li clàssica, i després als 90, feta per Martin Scorsese, la versió més coneguda, amb Robert De Niro com a protagonista, una pel·li mítica. Núria, no sé si l'has vist.
1: No.
0: Boníssima, aquesta pel·lícula, que d'aquí va sortir el mític meme del Simpson de l'actor secundari Bob. És un personatge que està basat en aquest protagonista, no?, del Cabo del Miedo, i de fet la música i tot era la mateixa, o sigui, era un homenatge, no?, això que escoltem ara. Història. Jo pensava que era del Simpson quan era petit. Jo de petit ho vaig conèixer pel Simpson. Després ja ho vaig conèixer per la pel·lícula, no? Doncs aquesta sèrie destaquen els seus actors, que no direm els noms. Vosaltres escolteu les veus, veieu les imatges i al·lucinareis.
5: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
6: Max Cady ha salido de la cárcel.
7: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
6: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
2: fuiste su abogada, ¿no?

0: Yo tenía una buena vida. ¿Me tienes miedo?
1: ¿Por qué iba a tenerte miedo? ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?
0: Hablábamos de ti. Hicimos lo que creímos correcto. Os dice hola.
1: ¿Por qué Max te odia tanto? Porque acabó en la cárcel. Por un crimen que no cometió. ¿Verdad? Creo que no estoy a salvo.
0: Se te está yendo la cabeza.
1: Te fíes más de Max que de tu mujer.
2: Puerta principal.
0: Algo te está agobiando.
3: Doncs se me sale la sonrisilla, molt bona pinta.
4: Sí.
3: Aquesta sèrie que parlaven els actors Javier Bardem com a protagonista, amb Amy Adams i Patrick Wilson, bueno, poco más se puede pedir, i Martin Scorsese també com a productor juntament amb Steven Spielberg. Bueno, la sèrie va con todo. O sea,
4: absolut cinema.
3: O sea, más no se puede pedir. Javier Bardem no és el primer paper que fa de persona problemàtica, no? Després de guanyar l'Oscar, evidentment, pel seu paper de No espais para viejos.
4: Sí.
3: Potser no té tan mala pinta com en aquella pel·lícula, però bueno... Has donat la mano, Núria, però molt, ja diem, molt bona pinta.
4: Sí, vull dir, els actors és que... vull dir, ja de per si només els actors, productors i de la mà d'Apple TV també, que fins ara la majoria de sèries que ha fet doncs, són molt bones i també de misteri i tal, també han aconseguit molt bé, o sigui que 100% la mirarem.
3: Jo veig directors aquí dels episodis que han cridat l'atenció. Han treballat amb el Damon Lindelof, o sigui que jo estoy dentro, ja me tienen vendido.
4: Comprado.
3: No? Evidentment, no? Sí, sí. I la música de Falk, que feia, per exemple, la música de Fargo. O sigui, bueno, hay gente de buenas series, però està bé, no? I molt bones crítiques, que segur que volia dir també, que van sortir fa poquet, bueno, de 18 que hi ha per aquí, totes bones, no hi ha cap dolenta.
4: Perfecto. O sigui
3: que, vamos, pintazat aquesta sèrie d'El Cabo del Miedo. Anem al segon estrena d'aquesta setmana, en aquest cas, una sèrie que està consolidada, és la seva tercera temporada, encara que porta un subtítol diferent, és Entrevista con, con el vampiro, però en aquesta ocasió es diu El vampiro l'estat, que ens arriba el dilluns 8 de juny a aquesta plataforma petita que es diu AMC Plus, no? Que recordem, està entre Apple TV, està Amazon Prime, diversos canals, i és una continuació i, com diem, tercera temporada d'aquesta sèrie d'Entrevista con el vampiro, que està basada en el llibre homònim d'Alan Rice i que segueix l'èpica història d'amor, sang i París de la immortalitat de Louis de Pont. Louis de Pont. Jo nunca sé com dir esto, però bueno. Qui li explica el periodista Daniel Molloy. Això ho veiem a la primera temporada i després, bueno, la sèrie va evolucionar en una sèrie que jo vaig veure ara en un moment perquè molta gent deia que era de les millors que hi havia. A mi no em cridava massa l'atenció. Però sí, és veritat que la primera temporada està bé, però la segona em va semblar espectacular. O sigui, de les millors temporades recents. També una sèrie que va tenir una pel·lícula, no?, abans, als anys 90, amb Tom Cruise i el Brad Pitt, no?, Entrevista con el vampiro, que també estava bé, però que la sèrie dona més de sí. I jo sempre he pensat que aquesta sèrie de Núria...
4: Ja, és que...
3: Li encantaria.
4: I és que, en verdad, Vampiros metidos compra d'allà, però no sé per què no l'hi vist tan cara, però bueno.
3: Sí, sí, però això passarà, Núria, la veurà, jo sé que sí. Veiem imatges i comentem aquesta nova entrega.
5: You've been alive and undead for 265 years. You witnessed the French Revolution, the electric light, the atomic bomb.
6: I am the vampire Lestat. It's my era. I'm a rock star now.

0: thousands of fans love you.
1: I want millions. Billions.
2: My music.
3: Why now?
1: We're doing a rewrite.
4: Everything dies. You die, I die.
1: I'm immortal.
5: No one seems to give a shit about you.
6: I've been a monster! This is my reckoning!
7: He's going to get us all killed.
8: You kill people.
9: I'm people. We're people.
10: Vampirs, un gènere que ens agrada habitualment, menys a les Sinners. Núria, que recordem aquesta...
11: Ja ho és a fer el debat, no? Aquí no hi ha debat, vull dir...
10: No, aquí no hi ha debat. Aquí no hi ha debat, perquè si no és, sabem que no és bona pel·lícula. Bueno, quitando eso, aquesta sèrie que protagonitzada per Sam Raid, que feia el paper, que feia Brad Pitt a la pel·lícula, i el Jacob Anderson, que també el teníem doncs, a Joc de Trons, i el que fa de periodista en aquesta sèrie que era aquest personatge que estava a Succession, el polític que treballava a la Shift, no te'n recordes, no?
11: Sí.
10: Que es diu l'actor Eric Bogosian, pues bueno, és que... Clar, la gent de Succession jo ja només la reconec d'allà.
11: Mm.
10: És el que passa a vegades amb les sèries, no? Però dic, molt bona pinta aquesta tercera temporada, a priori una mica diferent a les dues anteriors, però bueno, jo ja no digo nada perquè em va sorprendre molt la segona temporada, o sigui que potser està igual de bé. Jo només no et puc dir que...
11: Sí,
10: que
11: és que l'haig de veure, vull dir, està ahí pendiente. Sí, de fet, a mi la pel·lícula em va agradar bastant, o sigui que 100% la miraré en
10: encara
11: algun moment.
10: Encara que haurà de... Com no sigui una prova gratuïta d'AMC Plus o alguna cosa així...
11: Ja, yeah, és que...
10: Aquesta és la dificultat d'aquesta sèrie.
11: Aquestes coses, sí, costa... Però bueno,
10: va.
11: En algun moment.
10: Veurem què passa. Jo espero que sí, jo crec que sí. Tinc esperança. I anem a acabar amb l'última estrena, aquest pues, més desconegut, però havíem d'agafar algun més per a completar el tàndem, que es diu Alice i Steve, i ens arriba també el dilluns 8 de juny, en aquest cas a Disney+. Se centra en l'Alice, que es queda destrossada, quan el seu millor amic Steve comença a sortir amb la seva filla Izzy, de 26 anys. Decideix fer servir totes les eines possibles per posar fi a la relació, però l'Steve està preparat per l'atac, i el que comença com una amistat perfecta es converteix en una enemistat sense precedents. La història, bueno, no té mala pinta, a nivell així dramàtic, està protagonitzada pel Jermaine Clement, que, bueno, aquest actor que sortia a Lo que hacemos en las sombras, no? I també creador d'aquesta sèrie. Ja, jo lo enlazo, no? Para que la Núria me diga, estoy viendo Lo que hacemos en las sombras, no? Però pillem-me, veiem imatges i a veure què ens sembla aquesta sèrie de Disney+.
12: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
13: I don't know, like 60?
14: They have no idea how cool we are.
15: I wish I was in love.
16: You deserve to be loved.
17: Anybody would be lucky to have you.
18: You, just surely.
19: Mum, what's happened? Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in?
20: Of course, yay!
19: I mean, not, you know, yay.
21: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
19: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
21: Not sure about the use of the word weirdly.
19: Maybe you have a weird smell.
22: Here.
19: I slept with Steve.
11: That's really funny.
19: I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him.
23: Hi, Al.
24: I hope you...
10: La cara de la Núria. Cuéntanos.
11: No sé, és una mica estrany això, però bueno. No sé. Bueno.
10: Bueno, mira, no l'ha fet el Jermaine Clement, La dirigeix Tom Kingsley i guió de Sophie Goodhart. Una dona està darrere aquesta sèrie com a creadora, así que, bueno, yo tengo esperanza ya solo por eso. L'altra actriu principal és Nicola Wall, que és una sèrie britànica, que ja ho hem vist, no?, per l'acento.
11: Sí.
10: No té mala pinta, no? No sé, a mi m'ha curiosa la proposta, no sé. A veure, nosaltres tenim més sèries que veure.
11: Mm.
10: Aquesta setmana, sobretot, al Cabo del Miedo, és que... Me ha robado el corazón el trailer. Però bueno, no té bona pinta. Però parlant del que parlàvem abans, Lo que hacemos a las sombras, Núria,
11: sí,
10: per on vas ja?
11: Que és la... Ostres, no sé, la quarta o la cinquena,
10: quarta,
11: no me'n
10: recordo. Bueno, ja vas acabant ja.
11: Sí, vull dir, ja estic a... No sé, em falta una o dues temporades, però, bueno, està sent super, vull dir, jo m'ho passo bomba a tots els capítols. Són increïbles.
10: A veure què et sembla al final.
11: Ja.
10: Vas a dejarlo ahí.
11: Sí, això, a veure què tal, perquè...
10: Les sitcoms, sabemos lo que pasa.
11: Mm.
10: Doncs acabem ja les estrenes i ara nos metemos en un berenjenal. Anem, perquè la Núria aquí ja sé que no vamos a compartir opinión. Anem a parlar de la final ja, temporada final, episodi final del que va ser aquesta sèrie d'Eufòria a HBO Max.

0: Doncs una tercera temporada que al final, doncs, com ens temíem, ha continuat, bueno, ha sigut al final d'aquesta sèrie de Sam Levinson, després de 7 anys en emissió i només 3 temporades i 2 especials. Bueno,
1: increïble.
0: Una mèdia que cap sèrie pot dir en aquest món, no? No recordo, ja sabem de què va la sèrie, ja ho hem parlat moltes vegades, aquesta sèrie d'adolescents, encara que aquesta tercera temporada sembla una altra sèrie, ja ho hem dit més una vegada, però jo començo dient que aquesta altra sèrie a mi em sembla una bona sèrie. Jo lo siento, Núria. Clar, el que passa és que potser, clar, jo entenc que la gent, pues, no és l'eufòria que jo conocí, no? Ho podríem dir.
1: Sí.
0: Però ara parlarem, perquè jo vull destacar en aquesta segona entrega diverses coses, sobretot a l'episodi final, que és una pel·lícula, pràcticament, en què hi ha hagut temps de molt, però com sempre, pues, veiem les imatges d'aquesta nova entrega i comentem què ens sembla.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: No me jodas. ¿Es bonito?
2: Depende.
3: Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
6: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey? ¡Segundo asalto, nena!
7: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddie.
2: ¿Mi Maddie?
7: Era mi mejor amiga.
2: ¿Qué crees que pretende?
6: ¡Culo arriba!
7: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
2: Tus padres saben lo que haces.
7: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
2: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
7: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo.
6: Sí, ya. Está claro que has vuelto a consumir.
8: ¿Quieres reparar el daño que has hecho? Empieza por cambiar.
7: Lo intento.
2: Mírame. Se nota que eres una buena chica que se ha metido en un lío.
0: Doncs com el tràiler, és com la sèrie ja de tot. Molts personatges, moltes situacions. Hi havia gent que deia que no sabia què li explicava la sèrie. Deia, jo veia la sèrie i me lo passo bé, però no sé què me cuenta. No sé, Núria, si ja estàs d'acord amb aquesta afirmació.
1: A veure, és que aquesta temporada ha sigut com una mica una muntanya russa de moltes coses. I és en general això. O sigui, ja havíem dit que és una temporada que és diferent i que ja, per exemple, en el tràiler, vull dir, es veu que la intenció és diferent. Al final és un salt en el temps, quan som més adults, ja hem passat aquesta època de l'institut i se suposa, doncs, que és los sueños o prospectos que tienen ellos en la vida. Llavors, aquest plantejament no està malament, però per mi el problema ha sigut en general l'execució. O sigui, el guió em sembla bastant pobre en comparació a les altres temporades, sobretot que s'ha centrat en coses que penso que potser no eren tan rellevants o s'han allunyat massa del que crec que tothom entenia que era Eufòria. És a dir, sí, Eufòria és aquesta extravagància del Sam Levinson i tots colors, cinematografia i coses absurdes inclús que passen, però en aquesta temporada jo crec que s'ha anat tan centrant en temàtiques que jo crec que no eren les que la gent pensava, que m'he recordat una mica de Idol, no? Que al final se centrava en aquestes extravagàncies però, i en fer com una mica el show, però sense buscar la profunditat, no? Que jo crec que és el que fallava de Idol, i aquí per mi ha passat una mica el mateix. No sé, s'ha centrat en tota aquesta trama del narcotràfic, no? Que per mi, vull dir, si fos com a mínim una bona trama de dir, ja, en sèries que hem vist de narcotràfic que són bones i que tenen intenció i tal, però és que en general tampoc no m'ha portat molt, ni crec que sigui transcendental a l'hora d'explicar coses dels personatges principals. Vull dir, queda com molt, molt dividit, el mateix, bueno, amb les treballadores també, i després la resta de drames, és a dir, la trama de la Zendaya crec que potser és la que al final és la principal, i gràcies a que la Zendaya és una pedazo d'actriu, pues, ho ha aconseguit portar molt bé, però la resta de trames en general m'han semblat bastant descuidades, en general també pensant, sobretot la Jules, que surt quatre escenes.
4: Sí, sí,
1: després el Nate també s'ha limitat bastant amb el que podria ser el personatge, uh-huh. I les conseqüències al final del que era ell a l'institut i com això es trasllada a la vida adulta, i després la Cassie i la Maddie, que crec que hi ha com molta... o sigui, és com que hi havia molts moments que no acabava d'entendre molt bé cap a quina direcció se suposa que volia portar, sobretot a la Maddie, que sento que les seves intencions eren com molt poc clares en tot moment, cosa que a les altres temporades no m'ho semblava gens, i aquí és com que hi havia com aquesta cosa estranya que no acabava d'entendre. Sí que la Cassie potser era el personatge, si final la Sydney Sweeney també ha fet per mi una bona actuació i crec que està bastant bé, però... que al final també s'ha acabat posant molt en la sexualització, que això és un altre tema, però bueno...
0: Que l'actriu ha estat d'acord, per cert.
1: Sí, això també ho he llegit.
0: Que i... ha fet unes declaracions dient que volien treure escenes més explícites i l'actriu li deia al creador, no, déjales.
1: Ja.
0: Yeah. No és estranya, tampoc,
1: sí,
0: una escena d'actriu. Uh-huh.
1: Però és això, que en general és com que ha caigut molt, sobretot això, en la perspectiva dels personatges i el que volen explicar d'ells. Vull dir, les altres temporades, com a mínim, sobretot el personatge de la Rue, que a mi també m'ha deixat bastant a mitges en general de temporada, sent, jo crec, el millor, però pel tema de la Zendaya, però és que, vull dir, se m'ha quedat moltíssim a mitges la seva història, tenint en compte les altres temporades, lo molt que reflexionava sobre els seus temes d'addicció i com això afectava el seu cercle. Després se va introduint el tema de la religió, no? Vull dir, i és com que s'ha deixat molt a mitges, pel meu gust. O sigui, no ho sé. I és això, o sigui, crec que té una bona cinematografia, seguim amb aquest tema, però tampoc crec que estigui al nivell de les dues primeres temporades, que tenien escenes al·lucinants per mi i que, vull dir, eren increïbles.
0: Sí, per mi, si el que falta en aquesta tercera, jo crec que els pics més alts que tenia la primera i segona és potser el que falta més en aquesta tercera, però al nivell de general de la sèrie, a mi és que no em sembla que hi hagi massa diferència. O sigui, jo crec que fora sempre, per mi, ha sigut una sèrie molt irregular. O sigui, ha sigut molt muntanya russa, de fet, ja la segona va haver-hi molta gent que pensava això, no? Que era un episodi mal, uno bueno, uno mal, uno bueno. Bueno, jo crec que és que Euphoria, és que des del primer capítol penso el mateix d'aquesta sèrie i sempre ho hem dit, que per mi el gran moment d'Euphoria són les dues especials, que per mi són els episodis més madurs, més de dir, hòstia, això és una sèrie top d'HBO, no?
1: I tenint en compte que són només una localització, vull dir que és molt complicat a nivell HBO, sí, vull dir.
0: Van sonar passada, no?
1: Sí.
0: Jo crec que aquesta temporada, vamos a ver, és que són moltes coses. Crec, mira, començant pel final, l'episodi final a mi, en general, és un episodi que m'agrada, o sigui, crec que funciona. Crec que els dos últims episodis, sobretot, em semblen els millors de la temporada. Per mi són episodis que són més cinema que mai dins la sèrie, ja no només perquè, és, com diem sempre, que és una sèrie que està cuidadíssima, però és a nivell, menys el guió, que ja sabem que és molt important, evidentment, però a nivell muntatge, a nivell direcció, és molt peli aquest final d'Eufòria. Tenim muntatges al penúltim episodi de tensió brutal, que per mi això també, doncs, també s'ha de tenir un bon guió per construir aquesta tensió amb el personatge de Nate, que podem parlar del seu final, que a mi em sembla... Jo estava con el pecho encogido veient aquesta seqüència, podríem dir, no? Que dura bastant durant el capítol, aquesta escena que veiem ara la imatge de la Cassie, no? També amb aquest gàngster, no? Tota aquesta seqüència, a més, és superben treballada. Després, podem parlar del final de Rue, potser és el tema més gros, no?, de la sèrie. Sí que és veritat que et pot agradar més o menys, potser no és el que un s'espera, però no em sembla incoherent amb la trama que portava aquesta temporada. O sigui, no veia sentit que acabés d'una altra manera. O sigui, m'hauria semblat molt cuento de roses.
1: Sí, no? A veure, jo sé que és una cosa que he vist molta gent debatint-se, no?, si al final de la Rue ha sigut una bona decisió o no. Jo crec que en part, o sigui, entenc per on venia la decisió de guió i crec que és interessant la manera en què acaba, tenint en compte això, el que dius, en plan, tot el que havia passat en aquesta temporada i al final els líos on estava ficada la Rue, vull dir, no hi havia molt marge de maniobra, per dir-ho d'alguna manera. I crec que també el muntatge final, de fet, per mi una de les millors coses del capítol va ser aquest moment que torna a sortir en Fesco, surt la mare, vull dir, que és com tornar de cop, no, a l'Eufòria que coneixíem. I que al final, jo crec que Eufòria, sí, més enllà això de les extravagàncies, també acaba en les relacions i sobretot l'amistat. És que penso que és de lo més important, en plan, és el que es basa a la sèrie, i això és una cosa que aquesta temporada doncs, no hem vist massa, i llavors, clar, veure aquest muntatge en l'últim capítol va ser com, vull dir, em vaig emocionar i tot, no?, de pensar, tipo, això és l'eufòria que jo recordava més. Yeah. Però és això, igualment, sí que l'últim capítol, no crec que, sí, crec que sí que és dels millors de la temporada, segurament. En general, això que s'ha sentit com una pel·lícula 100%, no? Tots aquests muntatges molt de western, vull dir, sí. Es nota moltíssim que aquesta temporada en general ha estat molt inspirada, no?, en aquest tipus de pel·lícules. Mm-hmm. Però no sé, o sigui, és com... O sigui, és això, el capítol final en general ha estat bé, però clar, el fet de que ja la temporada no hagués tingut com aquests moments més àlgids o aquesta intensitat fa que potser també se't quedi a mitges en general, inclús encara que està bé a l'últim capítol i m'agrada, i sobretot també el paper que pren la Lee crec que és molt important, i a mi això jo estic super a favor, sí. En pla, m'agrada moltíssim.
0: Hem de parlar d'això perquè segurament sigui per mi el gran encert de la recta final d'aquesta sèrie, que és el protagonisme del personatge que dius d'Ali, de Colman Domingo, no? D'aquest actor que ja sabem que és un actorazo, Colman Domingo, i que literalment podríem dir que és el protagonista de l'últim episodi, no? Directament. Sí. Però és que no s'obre per res. Un episodi que he de dir que per durar 1 hora i 33 minuts...
1: Sí, va passar bastant ràpid,
0: Té un ritme molt bo, i és complicat dir això, no? Perquè parlàvem sempre, quan va sortir el final, no?, de Stranger Things, 2 hores i 20, madre mía, esto que és... Després el de The Boys, jo no quiero hacer un episodio largo, no sé què. Cadascú que facis finals que vulgui, han de durar el que faci falta, no? I en aquest cas jo crec que té una duració perfecta perquè en el que ens explica, i com diem, el Colman Domingo, que ja l'episodi anterior tenia aquesta història, no?, que veiem més eufòria que mai, que dèiem, faltaven aquestes coses d'eufòria. Doncs pues justament en aquesta segona meitat de temporada, amb personatges com el del Colman Domingo o el personatge d'Alamo, doncs veiem aquestes històries, aquests flashbacks, no?, sense la música de mítica, no?, de Labyrinth, però bueno... Traient això, doncs, veiem aquests flashbacks, aquests inicis de capítol, aquests muntatges que ens recorden, no?, més a la sèrie que va començar, no?, ja el 2019.
1: Sí.
0: I que per mi, pues, home, jo crec que a mi m'han pujat més al que és la temporada. O sigui, no m'arriba a semblar la millor temporada, però sí que és una bona sèrie. Jo, és que a mi em causa impressió veure gent que aquesta sèrie, pues, diu que és una basura, li posa esto és un 2, un 3, com... Jo no sé què sèries veieu, sincerament. Sí, no sé... Si un 2 o un 3 és un culebron turco, ¿sabes?
1: Clar.
0: Vull dir, Eufòria... ja és que només per la factura que té no pots dir això. O sigui, és una sèrie amb molts apartats excel·lents.
1: Sí.
0: Llavors és que la història pues, no et digui res, estigui més lluny ja dels teus gustos, i això es pot entendre. O que funcioni millor o pitjor a nivell de que jo podem debatre lo coherents que són els personatges i tal. Però jo crec que és una sèrie... HBO, vull dir, que això a Netflix no t'ho fa, vamos, ni pa atrás.
1: En la vida, sí. A veure, que jo crec que també hi ha molta gent que al final... potser inclús es deixen portar no per l'emoció, que al final és, jo ho entenc perquè és una sèrie que sobretot a la pandèmia no, va tenir com tot aquest auge i que acompanya moltíssim durant els anys, sobretot la gent més jove, i llavors entenc que hi hagi com aquest sentiment no, i aquest vincle de dir vull que surti bé perquè és una sèrie que m'agrada molt i que necessito no, que hi hagi aquests bons episodis o que acabi almenys d'una bona manera. Vull dir, és això, ho puc entendre, però jo sí que coincideixo que no és, o sigui, no és dolentíssima. És a dir, encara que jo sigui molt, molt crítica...
0: Això era de Idol.
1: Clar, exacte, allò sí, perquè o sigui, era una sèrie que estava mal escrita, mal de todo. En plan, bueno,
0: que es veia bé, que... o sigui, visualment estava clar. Bé, però que era tan terrible.
1: Era horrible.
0: No es podia defensar.
1: Llavors, és això, que com a mínim Eufòria té aquest mínim de qualitat, o almenys aquesta tercera temporada té aquest mínim de qualitat, és això, tenint tots aquests problemes que per mi ha arrastrat molt el Sam Levinson des que va fer The Idol, perquè es nota moltíssim com les influències i tal, i no sé, és com també en general veient la temporada també es veu una mica els problemes de producció inclús, en plan coses d'aquestes d'actores separados i coses així, o que, no, que també es nota que clar, ara la majoria són gent que estan fent moltes pel·lícules que tenen grans nivells de producció i que, bueno, pues tienen los tiempos que tienen, no? I tampoc no hi poden dedicar tant de temps, que jo entenc que això també potser és una de les raons de pes que ha fet que hagin decidit acabar.
0: Ja, però al final pensem també en altres sèries com The Bear. O sigui, parlant d'aquesta cinquena temporada s'anava a retrasar perquè els actors havien crescut molt, tenien molts projectes, però ells s'han compromès i ha sortit una temporada cada any. Potser és que els actors d'Euphoria no estan tan compromès, estan pocs amb el projecte i l'han acabat, doncs, bueno, l'acaba molla i vinga, i tira pa'lante, no? però han de recordar que sense Eufòria no estarien on estan.
1: Ja.
0: Cap d'ells. O sigui, sí. Zendaya potser, perquè venia de Disney i vale, mira, però els altres actors...
1: Sí, pues que clar, la Zendaya, recordem que clar, això va ser la primera cosa així tan diferent i tan dramàtica i tan heavy que va fer després de Disney.
0: Va sortir Spider-Man, però ja està.
1: Però ja està, però clar, així de heavy, dramàtic i tal, vull dir, és el primer que va fer i que al final pues, ha portat a tenir diferents papers, que amb el talent que té ho hagués fet d'una altra manera, m'entens?
0: Sí. Però sí que és evidentment el seu primer gran paper a nivell també mundial, la molta gent de descobrir-la de veritat, no? Després, a part de parlar del personatge de Ru, però parles també de la Maddie i de la Cassie, jo he dit que al final de Cassie m'agrada bastant, està bastant trist, però també coherent amb el que amb el personatge i amb el que hem vist des del principi de la sèrie, et diria. Però sí que és veritat que entre la relació entre elles dues, que jo crec que potser és la relació, la dinàmica més interessant de la sèrie, potser m'ha faltat més xitxa. O sigui, no sé com dir-t'ho. O sigui, jo les veig allà sentades, com veiem a l'últim episodi, al bar on estan, i penso... Aquí es podia treure alguna cosa més, no?, d'aquesta dinàmica.
1: Per això és que jo des del principi del plantejament de la temporada, no?, aquest fet de que la Cassie i la Maddie es tornin a trobar el Nate, no?, que diu la frase aquesta de mi Maddie, saps? Vull dir, penses, hi haurà aquí... En plan, no m'ho pensava com que el Nate estaria ficat pel mig, perquè no sento que fos la idea tampoc a la segona temporada, però com a mínim una mica de més incís en el que era l'amistat d'elles i què és el que les ha trencat. Vull dir que al final és el que es feia més a la segona temporada i que per mi funcionava molt bé i funcionen molt bé pues, les escenes estan més meme perquè funcionen perquè per la relació, no?, que tenen i crec que és això que era molt interessant i s'ha desaprofitat moltíssim posant per sobre això, el que dèiem, les temàtiques que està el narcotràfic, del tràfic de persones, vull dir, tot aquest tipus de coses que, bueno, no sé jo si era el rellevant que se suposava que havies d'explicar. O sigui, sento que això hauria sigut com el fondo de telón, no la part principal.
0: I d'una temporada final. Que això parlem, que passàvem The Voice també, que potser dones protagonisme a coses que no toquen. Exacte. En aquest moment poden tenir protagonisme, però més secundari, no tan principal, i més a una recta final, no? Però bueno, així ha salit Eufòria, també les dificultats que hem parlat sempre doncs, han ajudat molt a que passi això. I per acabar, també volia comentar, evidentment, bueno, que el paper de Rosalía al final ha sigut increïble, no?
1: Sí.
0: Perquè nosaltres portàvem mesos parlant d'això, a veure què va ser un cameo, que esto va ser una cosita de nada, però ojo.
1: Sí,
0: bueno.
1: Sí, o sigui, jo pensava que seria tipo, la Jenny de Blackpink, per exemple, que va sortir de Idol, que sortia a dues escenes i eren horribles.
0: Sí,
1: però bueno,
0: totalment.
1: I que va, vull dir, ha estat superbé, sento que el personatge s'ha com enditzat molt bé dintre la cultura, vull dir, és que no sé, plan, jo de veritat que he quedat molt sorpresa, però bueno, superbé.
0: Perfecte,
1: o sigui,
0: que
1: l'ha salido bien a ella. Com
0: ja dèiem que no actuava, no? Que és que ella era
1: que
0: així.
1: Ella, o sigui, jo crec que ha agafat sus raíces de Choni, de adolescente, i les ha metido ahí, està perfecto. O sigui...
0: És una meravella i sempre recordarem aquesta sèrie en Zendaya, no? El quart episodi va ser que queda per la història de los memes, no? De les sèries. Doncs bueno, això ha sigut Eufòria, ja s'ha acabat aquesta sèrie, per fi, després de tants anys de sense saber què passaria, doncs mira, aquí la tenim amb aquest pla final, no?, de Zendaya, que és una mica estrany, però jo crec que tots sabíem que acabaria en aquella casa, una mica la temporada, no? Tenia tota la vibra, no? I per despedir-nos, pues, posarem aquesta cançó que deia, ja que parles de Jenny, no? D'aquesta cantant, no?, surcoreana que sortia a The Idol, doncs mira, ho enllacem.
1: Doncs la cançó és Like Jenny, d'aquesta artista surcoreana Jenny, i apareix a la sèrie Off Campus, la seva primera temporada, segon episodi.
0: Doncs escoltem aquesta cançoneta i tornem ara amb el nostre top 10.
4: Come on, it's gonna be fucking hot.

0: Doncs anem amb el nostre top 10, que anem més bé de temps perquè quan posem cançonetes que duren 2 minuts, que alegria, no? Comencem amb el número 10.
1: El número 10 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que ja està baixant, que segueix número 1 com a sèrie més vista al món en parlant anglesa.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, ja bajando los datos, no, Núria?
1: Sí.
0: Que ja sabem que no, no?
1: No,
0: que
1: no. No, ja està.
0: No va passar, no, ja està. Passem al 9.
1: El número 9 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que també ja pues, va baixant, després del seu final ja menos reels me salen. En Insta ja de, sí, de Homelander, del Patriota. Ha fallecido. En todos los ámbitos. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim Hacks, HBO Max.
0: Que també doncs, va acabar ja aquest divendres passat, un final boníssim.
1: Sí? S'ha dit,
0: dels millors valorats dels últims anys, eh? Perquè he vist de notes, ja, perquè habitualment els finals, és que costa veure un final que tingui nota excel·lent últimament. I sí, molt bé, la veritat. I entenc per què el que deia l'actriu, de que no li va agradar, i després sí. Veient al final ho entenc, però jo crec que funciona molt bé al final, la veritat. I sorprenent, que no m'ho esperava la trama, per dir-ho així, principal, per on es desvia. Passem al número 7.
1: Al número 7 tenim Revalear, HBO Max.
0: La sèrie espanyola, que he de dir que encara no he vist el segon episodi, i demà sobre el tercer se m'està yendo ja. Però la Núria aquesta jo crec que sí, no?
1: Sí, sí, que està a veure 100%.
0: Aquesta tiene pinta.
1: La tinc, la tinc.
0: Bona pinta d'aquesta sèrie, que dèiem que era més industry que industry, quasi. Però bueno, coses que passen. Sempre celebrem que bueno, tinguin aquestes influències, no? De bones sèries, evidentment.
1: Sí.
0: Passem al 6.
1: A veure si tenim Half-Man a HBO Max.
0: Avui estem fent publicitat a HBO, però és que és una de les sèries més potents ara mateix. Half-Man també va acabar fa poquet a la plataforma, amb un final que deien que era bastant polèmic. No hem tingut la sort encara de veure la sèrie, però hem de debatre perquè la setmana que ve tenim bastantes opcions de sèries, en priori totes bones, per veure, sí que veurem si ens toca aquesta Half-Man. Passem al 5.
1: Número 5 tenim Rick i Morty a HBO Max.
0: Que també va començar la temporada nova la setmana passada. Ha començat increïblement, jo estic flipant. És una novena temporada, i ja està a un nivell, vamos. Serà la millor des de la tercera? O sea, bueno, no ho esperava. Passem al 4.
1: Número 4 tenim La maldició de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que, Núria, has de veure.
1: Ja, sí, és que la tinc allà, per veure.
0: Està sent una cosa, vamos, inexplicable. L'últim episodi sembla la pel·li de Halloween, no?, del 70,
1: sí,
0: de Jamie Lee Curtis, no?, nostra dona, Versato, i... Joder, quina gran sèrie. Veurem si la setmana que ve toca aquesta, eh? Hem de debatre de quina, però jo, ho sento, jo vull que sigui aquesta, però he de convencer a la Núria. Jo tinc una manera fàcil de fer-ho. Els episodis són de mitja hora.
1: Ah, perfecto. Pues t'ho anava a dir, perquè prefereixo que siguin curts.
0: Clar, o sigui que... Half-Man, parlem d'episodis d'una hora, eh? Clar. Esto influye mucho. No, ja, perquè és boníssima. Passem al 3.
1: Número 3 tenim From, HBO Max.
0: Que ja, crec, si no ha acabat, està a punt ja d'acabar aquesta quarta temporada. La Núria sí que ja va deixar apartada la sèrie perquè vas acabar la primera, però ja em dic que això és una bona decisió, fer aquestes coses, perquè entre temporades, no com la gente que deja un capítol a medias si ja no vuelve nunca.
1: No, està bé, perquè així... No, tanques, reflexiones una mica, però que sí.
0: Reflexiono sobre que no me ha gustado. No, no.
1: No, sí, sí.
0: L'ha gustat, l'ha gustat.
1: Sí.
0: I ara passem al 2.
1: Número 2 tenim Spider Noir a Prime Video.
0: Parlàvem d'aquesta sèrie la setmana passada, de Nicolas Cage, que ha tingut bastanta bona rebuda, tant crítica com de públic.
1: Uh-huh.
0: Bueno, també pues, tenim... Encara no nos hemos puesto, ¿no?, perquè tenim altres sèries.
1: Jo sí que he vist un...
0: Has vist un? Ojo.
1: Dos capítols,
0: ja. I que, Núria, pues dime.
1: M'està agradant moltíssim, eh? Sorpresa,
0: bueno,
1: la veritat.
0: Jo he escoltat... És que la comparen amb sèries que m'agraden molt, o sigui que cap de superherois, perquè és una sèrie final que és de... Teòricament, no? És de Spider-Man i tal, però no, és una sèrie a l'uso, no?, de superherois.
1: Sí, vull dir, és més com de crim, més, bueno, això, tot el homenatge que fa el cine noir este d'època, vull dir, 100%, vull dir
0: que... I en blanc i negre, no l'has vist, entenc?
1: Sí, sí. Evidentment.
0: Cine puro.
1: Això.
0: Passem al número 1.
1: Al número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Com no podia ser d'una altra manera, la sèrie ho ha patat aquesta setmana. Jo hauria de veure totes les interaccions que hi ha hagut a les xarxes socials d'Euphoria, perquè veus reels a Insta amb milers i milers i milers, milers de likes. I a Twitter, jo no sé, perquè ja a Twitter ja no busco coses de sèries, no vull spoilers, però ja m'imagino que també una brutalitat. I ja pues, ho enllacem i anem a parlar, perquè al final d'Euphoria ha cridat molt l'atenció, evidentment, al món de les xarxes socials. Doncs ha sorprès sobretot el que parlàvem, que aquest episodi final de la tercera temporada doncs, hagi resultat al final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, amb la sorpresa de l'episodi final d'Eufòria, molts usuaris van comentar per xarxes les últimes sensacions de la sèrie. Una de les grans celebracions va ser l'última aparició d'en Fesco fent homenatge a l'actor Angus Cloud. També s'ha comentat especialment la trama de la Cassie Lamadi, a part també del final de la Rue.
0: Aquest personatge de Fesco, no?, de l'actor que doncs, va morir abans de la tercera temporada de l'Angus Cloud, que sí que és veritat que es trobava a faltar, teníem aquesta trama com guinyo-guinyo, no?, de que estava a la presó i tot això, no? I tenim aquest moment, no?, l'últim episodi, que ens ho creiem. Jo en un moment m'ho estava creient. Que
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: No.
1: Lo del parkour.
0: Sale de la cárcel haciendo parkour. O sea, y ves una imatge a una tele que és com super meme, no?
1: Sí.
0: És com, què cony? Però clar, sent Eufòria, pues, ens ho podríem arribar a creure, no? Després doncs ja veiem que, el que està passant realment, no? A una seqüència, com deia Núria, que era segurament la més bonica, no?, d'aquesta temporada.
1: Sí, vull dir, és que aquesta aparició per mi superbé i al final com a homenatge i que ha servit d'alguna cosa, no? Això de que el volguéssim mantenir viu durant la temporada, doncs em sembla molt, molt guai poder acabar.
0: I que la segona temporada doncs, va tenir molt protagonisme,
1: sí,
0: no? Aquest personatge va funcionar també molt bé. De fet, em va sortir fa poc aquella escena, no?, on li rebentava al Nate al cap, no?, una ampolla de vidre. Ja.
1: Bueno, i l'escena aquella amb el pare del Nate, que és boníssima.
0: Sí, sí. Bueno, és que el pare del Nate, també, quina pena que no l'hagin tingut també més,
1: sí,
0: no?, en aquesta última temporada, que també, un altre actor també que va morir, és que Euphoria també està maleïda d'alguna manera, no? Però bueno, sí que l'actor sí que estava present, no?, en aquesta temporada, però bueno, no va poder tenir massa protagonisme, però també era un personatge superinteressant. Un altre personatge que tenia flashbacks, me'n recordo, que era boníssim, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Que és una sèrie que la recomanem.
1: Sí, sí, que s'ha de veure,
0: s'ha de veure. És una sèrie d'aquestes que s'han de veure, tot i que sigui adolescents i podries dir, no, és que jo seré adolescentes, no. Bueno, tampoc és el meu gènere preferit, però mira, bueno, és més adulta, és evidentment HBO, sí, ja sabem el que passa, no? I sempre me'n recordaré veure, veient l'episodi pilot, jo, para, prou ja tantes partes, que esto, están saliendo todo el rato.
1: Sí, era molt semao.
0: Era molt boig, sobretot, és que en una seqüència,
1: tota
0: l'estona, no?
1: Sí, heavy.
0: Però bueno, funcionava molt bé, almenys a la primera temporada, tot això. I anem a acabar ja, deixem Euphoria de costat, parlant de Heartstopper, que d'aquí poquet ja tenim la pel·lícula, no?, el juliol, però hemos de lamentar la mort de la mascota oficial d'aquesta sèrie.
1: Doncs sí, Heartstopper està a punt de tornar a Netflix aquest estiu amb la seva última entrega en format pel·lícula, però males notícies han arribat aquesta setmana. L'Echo, el gos que interpretava la Nelly, la gossa d'en Nick, ha mort aquesta setmana. Netflix va anunciar-ho a través de xarxes i molts fans han demanat alguna mena d'homenatge de cara a l'estrena de la pel·lícula.
0: Pues com no posin un cartelito, poc més poden fer.
1: Pues que em fa una pena. És un dels perros més bonitos que he vist en mi vida.
0: Sí.
1: És que és superguapo.
0: Sí, això és veritat. Sí. Jo he de dir que mai hi haurà un gos, per mi, millor que el de Perdidos. Jo lo siento. És el gos més mític de la història.
1: Yeah.
0: De la sèrie. És Vincent, que a la sèrie era un macho, no? I en veritat era hembra. O sea, bueno,
1: aquestes coses, com que
0: no
1: pots veure...
0: No, clar, no, però bueno, bueno, li volíem posar Vincent de nom i ja està. Un gos que estava entrenat a la sèrie, els veies nedar i tot, i era com que locura, no?
1: Sí, sí.
0: Però bueno, en cas de... Tornem a Heartstopper, que acaba el juliol, no? Quin dia era, Núria?
1: Ostres, pues no me'n recordo.
0: Era mitjans,
1: sí,
0: el juliol, més o menys.
1: Més o menys.
0: Una pel·lícula que, en teoria, o sigui, no s'han saltat cap llibre, entenc?
1: No,
0: o...
1: perquè, pel que tinc... O sigui, ara aquest estiu, no sé quan sortia... Aquest any ha sortit l'últim còmic, que ja acabarà la saga de còmics, i se suposa que la pel·lícula, em sembla, que es basa en aquest còmic últim. Vale. O sigui, que ja serà com l'últim capítol.
0: Que no ha sortit encara.
1: No sé ara si surt després... Jo crec que surt després de que s'estreni la pel·lícula, crec.
0: Wow.
1: És una mica estrany, però...
0: Sí, és bastant estrany, sí. Bueno, pues, bueno, ningú podrà saber res, això segur, de com acabarà aquesta història. Doncs ho veurem al juliol, no ho podrem comentar, perquè estarem de vacances, que com ens passen tantes sèries, però bueno, és el que hi ha. Doncs fins aquí ha arribat aquest de sèrie, l'antepenúltim ja, d'aquesta quarta temporada. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Esperem que per parlar de La maldició de Windows Bay. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema, mític tema, Smooth Operator, de la cantant nigeriana Sade. La cançó, publicada l'any 1984 al dins l'àlbum Diamond Life, apareix al tercer episodi de la 12a temporada d'una altra sèrie mítica, com és The Big Bang Theory, que tindrà un spin-off també.
1: Toma ja.
0: Aquest estiu, que ja ho vam comentar. HBO Max. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La campanya de la declaració de la renda entra a la recta final i les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini el pròxim 30 de juny. El gerent de Rubigest Assessors, Dimas Pozuelo, assegura que cada vegada són més persones les que necessiten ajuda professional per fer la declaració, no tant ja pels tràmits, sinó per la complexitat de la normativa fiscal, i demana no deixar-ho per l'últim moment.
2: Que no ho deixin, perquè els despatxos estem ja a tope de feina, el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària, i no es deixin de declarar res en quant a ingressos, i bueno, i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
1: Doncs precisament, entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega o les deduccions pel lloguer a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar, i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Al juny arriben moltes de les festes de barri de Rubí. Si la setmana passada Can Oriol vivia la seva festa gran, aquest cap de setmana serà el torn del 25 de setembre, un altre barri emblemàtic que celebrarà la seva festa de barri. L'Associació de Veïns ha programat activitats infantils i familiar, exhibicions de ball i nits musicals. La Fira d'Atraccions, una de les més exitoses de la ciutat, s'instal·larà al barri des de la tarda de divendres de demà. També hi haurà servei de bar. L'Associació de Veïns organitza aquest servei per recaptar fons per les seves activitats. I és que, com explica el president Diego Sánchez Moya, cada cop tenen menys socis.
3: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajos. ¿Cuáles? Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociaciones mío se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
1: La plaça central del barri serà l'escenari de les actuacions i balls de nit. Divendres es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana María Martínez, un espectacle de varietats i l'actuació de Toni Torres. Dissabte les activitats començaran amb una melé de petanca al matí, i per la tarda ja de nou actuacions i ball. A partir de les 10 de la nit de dissabte, ball d'embalat amb orquestra i sessions de disc jockey.

0: Diumenge a les 11, una xocolatada i després, tot just, la festa de l'escuma a partir de 1:15 la tarda de diumenge. Hi haurà noves actuacions sota el títol Promeses de Barri. A partir de 6:45 hi haurà demostracions de hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes dels cursos que organitza l'Associació de Veïns.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Informació esportiva amb focus pel rubinenc Sergio Gamboa, que signa una temporada d'èxits al capdavant del vòlei del Barça, Toni Bravo Rodríguez.
2: El director tècnic del vòlei Barça, el rubinenc Sergio Gamboa, celebra una temporada de resultats excepcionals. El seu cadet masculí s'ha proclamat subcampió d'Espanya després d'un torneig brillant, 6 victòries, només un 7 perdut abans de la final. Gamboa subratlla el valor del procés formatiu, la participació de tots els jugadors, la importància de la gestió emocional en els partits decisius. El club ha viscut un any històric, el júnior s'ha proclamat campió d'Espanya, el juvenil ha acabat quart, l'infantil també ha competit al màxim nivell. Gamboa continuarà al capdavant de la direcció tècnica del vòlei Barça, tot i admetre que la paternitat li ha fet replantejar ritmes i dedicació. Quan al futbol, mirem cap a la temporada de l'Olímpic B, que ha tornat a situar-se entre els millors equips del grup 7 de tercera catalana. El conjunt de Fran Moreno ha tancat el curs en quarta posició, 52 punts, trajectòria molt regular, confirmant que la categoria no li pesa. L'equip ha competit bé, tant en un grup físic i exigent com el de l'any passat, demostrant maduresa i capacitat d'adaptació. També ha estat clau el paper del filial aportant jugadors al primer equip quan ha calgut. Un curs que reforça el projecte manté l'Olímpic B com un dels blocs més sòlids de la categoria.
0: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: L'enjoques.
4: Futbol.
3: Bàsquet.
4: Hoquei.
3: Handbol.
4: Waterpolo.
3: Tenis taula.
4: Rugbi.
3: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio

Ràdio Rubí, fes la teva. Informació vespre.

0: David García.
1: Bon vespre. La Sushiteca guanya el concurs de la primavera de tapes. Èxit de participació en la primera edició d'aquesta nova proposta impulsada pel Gremi d'Hostalers. Tant el jurat com el públic han distingit en primera posició el Sando Furai de salmó trufat de l'establiment de sushi, en una proposta que ha repartit, atenció, més de 17.000 tapes durant els 4 dijous de maig. Dues terceres parts dels professors han votat no al preacord amb la Generalitat, però el govern català té la intenció de tirar-lo endavant igualment. La vaga educativa, prevista per demà, continua endavant, tret de per part del sindicat Professors de Secundària, que aquests sí que se n'han desmarcat avui. I en cultura us explicarem el programa de les festes de barri del 25 de setembre, que comencen demà amb tot un seguit d'activitats familiars, música, ball i folklore durant tota la setmana. Molta preocupació amb aquesta intensa pluja que ja comença a caure per Rubí, tot i que de moment amb una certa calma, i que el Lluís Mi Pérez des de la xarxa ens explica tot seguit com evolucionarà.
2: Bona tarda, el temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda aproximadament en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà, o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades, com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la Vall del Ter, de la Vall del Fluvià o de la Vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
1: La primera edició de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Rubí, ha estat tot un èxit de públic, amb unes 17.000 consumicions venudes. Tant el jurat professional com els més de 800 rubinencs que han triat la seva tapa favorita han situat el Sando Furai de salmó trufat de la Sushiteca com la millor proposta d'aquesta ruta. Cristian Ruiz és el gerent d'aquest establiment del carrer Miguel de Cervantes.
3: Molt contents per haver guanyat aquests dos premis. El sushi és una cosa que actualment està molt de moda. Hem fet un plat que a més no era sol sushi, que estava una miqueta lligat amb cuina normal, com un sang.

0: sandwich i molt contents de que la gent li ha agradat moltíssim. Perquè els dijous aquest mes de maig són normalets i de sobte hem vist que venia moltíssima gent i que a Rubí, doncs a tot el poble hi havia molt moviment de gent.
1: Aquest dijous a la plaça del Mercat s'han donat a conèixer els guanyadors dels dos concursos a la millor etapa d'aquesta ruta. Més enllà del primer premi a la Sushiteca, tant el jurat com el públic també han coincidit en el tercer premi, que ha anat pel salmorejo de remolatxa, chutney de mango i agustins de l'artesana. On sí que hi ha hagut diferència de criteris ha estat en la segona posició, en la plata. Mentre que el jurat s'ha decantat per la sinfonia d'estiu del Dic Bo, el públic ha optat per la minicatxapa de reina pepiada i formatge de manu veneçolà de l'Aro Restaurante Venezolano. L'acte també ha servit per sortejar premis entre els participants de la ruta, entre ells diverses experiències gastronòmiques dels restauradors locals o un paquet de productes del mercat municipal. La primavera de tapes ha estat el complement perfecte a la proposta de tapes per Rubí, que fa uns anys que organitza l'Ajuntament al novembre. Amb un funcionament similar, el públic ha pogut gaudir durant els 4 dijous de maig de 40 propostes diferents de tapa més beguda per 4,50 €. I amb 17.000 tapes venudes, la ciutadania certament ha respost. Per cert, que la ruta de primavera d'etapes ha comptat amb la col·laboració de Ràdio Rubí a través del programa gastronòmic Primer, Segon i Postres. En el seu últim programa, que podeu recuperar al nostre web, es pot veure el recorregut que el jurat professional ha fet per les 40 etapes d'aquesta primera edició de Primavera d'Etapes. Els docents catalans, rubinencs inclosos, han decidit no donar suport al preacord al qual van arribar divendres passat al Departament d'Educació amb el sindicat USTEC i professors de secundària. Amb el 61% de participació, 2 de cada 3 han votat en contra i, per tant, a favor de continuar amb les vagues fins a acabar el curs. Educació, però, ha dit avui que tirarà endavant igualment amb les mesures del preacord, emparant-se en que una enquesta interna dels afiliats del sindicat professors de secundària ha validat el pacte amb més d'un 60% de vots positius. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de 4 organitzacions sindicals, i d'aquestes 4 doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
1: Niubó ha anunciat també l'obertura a partir de demà d'una nova ronda de consultes amb els sindicats educatius. Uns sindicats que, en l'excepció de professors de secundària, mantenen la vaga prevista per demà divendres, que continua tenint el suport d'USTEC, CGT, la Intersindical i COS. Pel que fa als resultats de la consulta, han votat més de 60.200 dels gairebé 100.000 que estaven cridats a participar-hi. Bones notícies per la R8 de Rodalies. Els treballs d'emergència per assegurar el túnel de Rubí van a bon ritme i el govern assegura que la R8 podria recuperar en unes setmanes el servei entre Rubí i Martorell, que actualment es fa en autobús. Ho explicava aquest matí el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
3: Desde este lunes pasado hemos puesto en servicio una segunda vía. Es verdad que ahora mismo solo para mercancías, porque tenemos un tiempo de trabajo de mantenimiento de 10 horas diarias, pero pensamos que para mediados de julio vamos a tener ya la posibilidad de que la Generalitat recupere el servicio de pasajeros.
1: Les obres d'emergència per reparar el túnel de Rubí estan costant més de 3 milions d'euros. Quedarà pendent després l'obra integral per assegurar tota la llargària del túnel, que encara s'està licitant. Segons Santano, però, aquestes obres podrien començar d'aquí a uns mesos. En aquest cas, el cost s'aproparà als 20 milions d'euros i ara ja sí, deixarien la totalitat del túnel apuntalat i reforçat. I del transport públic passem al privat, perquè entre el juliol i l'agost es posarà en marxa el programa AutoPlus per a aquelles persones que s'hagin comprat un vehicle etiqueta 0 o etiqueta Eco des de l'1 de gener d'aquest any. Així ho ha explicat a Ràdio Rubí el tècnic del Rubí Brilla, Josep Vives, en la seva secció al programa Rubí al dia. Segons el tècnic, s'han de fer els deures en matèria de mobilitat sostenible perquè encara queda feina a fer. L'AutoPlus és el programa del govern espanyol que pretén ajudar a comprar vehicles elèctrics i electrificats, econòmics i europeus en coordinació amb les comunitats autònomes. Està dins del Pla Auto 2030 i compta amb una dotació pressupostària de 400 milions d'euros per aquest any. Encara no té una data concreta d'inici, però segurament es donarà el tret de sortida abans de l'agost. Vives ha explicat com funcionarà la tramitació d'aquestes ajudes.
4: A diferència d'abans, que havia de tramitar les ajudes al beneficiari, ara ho tramitaran als concessionaris. Per tant, segurament ja t'ho oferiran als concessionaris i faran ells els tràmits, i això agilitzarà que la gent pugui beneficiar-se de la subvenció, que recordem que pot ser molt important. Pot ser abans els moves jo crec que arribaven fins a 6 o 7.000 euros per vehicle. No està molt clar encara quan serà la intensitat d'ajuda a aquesta convocatòria. El que sí que se sap és que seran compres fetes a partir de l'1 de gener d'aquest any.
1: A banda del programa, i també per promoure la mobilitat sostenible, si teniu un vehicle censat a Rubí amb el distintiu ambiental 0 o Eco, també podeu demanar la bonificació en l'impost de vehicles de tracció mecànica que contempla l'ordenança fiscal número 5 de Rubí. Els vehicles amb l'etiqueta 0 tindran una bonificació del 75% de l'impost, mentre que els de l'etiqueta Eco tindran un 50%. I a banda d'això, també hi ha la possibilitat de disposar d'un vehicle elèctric compartit de lloguer, gràcies a l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i la cooperativa Som Mobilitat. Per fer-ho, cal fer-se soci de la cooperativa, escollir la tarifa més adequada i descarregar-se l'aplicació mòbil per començar-ne a fer ús. Josep Vives ha descrit com és el perfil d'usuari d'aquesta iniciativa.
4: En principi, abans era gent més motivada per la sostenibilitat i etc, però ara és que, diguem, des del punt de vista pràctic, doncs té tot el sentit, perquè a més a nivell de cost, si mires opcions de vehicle privat o transport públic, etc, surt raonablement bé. Sol ser gent més jove o gent que l'utilitza com segon vehicle de casa. Per no comprar el segon vehicle, doncs, que sol ser per gestions puntuals, doncs utilitzen el de Som Mobilitat.
1: Per últim, l'Ajuntament ha posat en funcionament un nou reglament oficial per regular l'ús de la xarxa pública d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics. Així, la policia local podrà sancionar o retirar aquells vehicles que ocupin les places reservades sense estar carregant o que hi romanguin un cop finalitzat el procés de càrrega. El reglament és per ajudar a optimitzar l'ús de la infraestructura i que la gent sigui més curosa. A partir d'ara, ja hi ha un règim de sancions oficial i la policia pot sancionar o retirar el vehicle si en fa un ús indegut.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La campanya de la declaració de la renda entra a la recta final i les assessories treballen aquests dies a ple rendiment per atendre les consultes dels contribuents abans que finalitzi el termini el pròxim 30 de juny. El gerent de Rubigest Assessors, Dimas Pozuelo, assegura que cada vegada més persones necessiten ajuda professional per fer la declaració, no tant pels tràmits sinó per la complexitat de la normativa fiscal, i demana que no esperem a l'últim moment.
6: Que no deixin, perquè els despatxos estem ja a tope de feina el que resta de campanya. I segon, que revisin molt, molt bé, recullin molt bé tota la seva documentació, tota la seva informació a declarar, i revisin molt bé tota aquella informació que és facilitada per l'agència tributària, i no es deixin de declarar res en quant a ingressos, i, bueno, i tenir especial cura en quant també a les possibles deduccions que puguin aplicar-se.
1: Doncs precisament, entre les deduccions més destacades d'aquesta campanya hi ha les relacionades amb la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega o les deduccions pel lloguer a joves que compleixin determinats requisits. Pozuelo Pro també recorda que els guanys obtinguts amb criptomonedes, apostes esportives o la venda d'immobles s'han de declarar i que les subvencions, amb algunes excepcions, també tributen. Anem amb cultura, perquè al mes de juny acostumen a arribar moltes de les festes de barri de Rubí. Si la setmana passada va ser Can Oriol, qui vivia la seva festa gran, aquest cap de setmana li toca el 25 de setembre, que celebra la seva festa de barri. L'Associació de Veïns ha programat activitats infantils i familiars, exhibicions de ball i nits musicals. La Fira d'Atraccions, sens dubte una de les més exitoses de la ciutat, s'instal·larà al barri des de la tarda de demà divendres. També hi haurà servei de bar. L'Associació de Veïns organitza aquest servei per recaptar fons per les seves activitats. I és que, com explica el president de l'associació, Diego Sánchez Moya, cada cop tenen menys socis.
7: Los socios estamos un poco, la verdad, es un poco bajo.
8: ¿Cuáles?
7: Para lo que estábamos antiguamente. El tema de asociaciones mío se está perdiendo mucho, no solo en la ciudad, a nivel general, y cuesta mucho. La verdad que nosotros cobramos 12 euros al año.
1: La plaça central del 25 de setembre serà l'escenari de les actuacions i balls de nit. Demà divendres es farà el pregó inaugural amb la participació de l'alcaldessa Ana Maria Martínez i un espectacle de varietats i actuació de Toni Torres. Dissabte les activitats començaran amb una melé de petanca al matí i per la tarda de nou atraccions i ball. A partir de les 10 de la nit, ball d'embalat amb orquestra i DJs. Diumenge al matí una xocolatada i també la festa de l'escuma. A la tarda noves actuacions sobre el títol Promeses de barri. A partir de 2:15 hi haurà també demostracions de hip-hop hip-hop, sevillanes i altres disciplines dels alumnes del cursos que organitza l'Associació de Veïns. A partir de les 8 de divendres, la festa del 25 de setembre es clourà amb animació infantil de Diver Show i les guerreres K-pop. I abans que passi això, o mentre té lloc la inauguració de les festes, demà divendres 5 de juny, l'espai sociocultural L'Aurora, a la plaça Clavé, celebrarà la Post-Party, un espectacle de monòlegs on actuen els còmics David Checa i Laia Castelló. El títol del show és Les primeres cagades i parla de l'experiència després del part i dels errors que es cometen al principi de la maternitat i la paternitat. Així compartia ahir el David Checa alguna de les seves anècdotes com a pare a una entrevista al programa Rubí al dia.
8: Ara té 20 mesos, t'ho imagina't, en 20 mesos la de cagades que he fet, no? L'última va ser a la piscina, que em vaig despistar un moment per buscar una barca i tal. Estava a la piscina aquella que toca de peus. Em vaig confiar i quan... van ser 2 segons, no li fiquem més drama del que toca, però quan el vaig veure, era el Titanic, el meu fill, i el vaig anar a rescatar. Li vaig salvar la vida, podíem dir, no? Podem dir que sóc un superheroi.
1: L'espectacle Les primeres cagades, que es va estrenar a Sabadell fa un mes, arribarà demà divendres a 8:45 del vespre a l'Aurora, amb un sistema de taquilla inversa, és a dir, el públic decidirà què vol pagar per l'actuació quan aquesta finalitzi. Les primeres cagades, per cert, tanca la temporada de monòlegs de l'espai sociocultural, que aquest any ha consolidat la seva programació amb el cicle Open Mic Comedy. Això és tot pel que fa a l'informatiu d'aquest dijous 4 de juny. Molta precaució amb la pluja que ha de caure i tot seguit a l'emissora municipal continuen amb els esports. Avui amb la veu del Toni Bravo Rodríguez. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvinguts. Ja som aquí. Esports en aquesta casa, Ràdio Rubí. Avui dijous, moment per posar-nos a punt amb la informació esportiva de la nostra ciutat, amb protagonistes, històries que donen vida al nostre esport local. L'horari 2:15 de la tarda, repetició, 8:15 del vespre, esports locals que sonen on han de sonar, la vostra emissora local. Obrim aquest dijous l'Esports al Dia amb un programa que mira cap als protagonistes de casa nostra, les històries que expliquen el talent esportiu de la ciutat. Avui posarem el focus amb dues veus que han signat una temporada per recordar, d'una banda, el repàs del curs de l'Olímpic B, filial que ha tornat a competir de manera exemplar a tercera catalana, i de l'altra, la mirada d'un rubinenc que viu un moment dolç al capdavant del vòlei blaugrana. Perquè avui ens acompanya Sergio Gamboa, director tècnic del vòlei del Barça, que ha liderat una temporada d'èxits amb un cadet subcampió d'Espanya, any històric per a totes les categories del club, una conversa que escoltarem sencera i que ens permetrà entendre com es construeix un projecte d'alt nivell des de la formació, la gestió emocional i el talent de casa. Tot això i molt més aquí als Esports al Dia. Som-hi!
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Som en Sergio Gamboa, el més conegut per Gamboa, per la resta en el món del vòlei, i també suposo que també amb família, bueno, amb família no, amb família diran Sergio, amb amics, director, tècnic, entrenador del cadet de vòlei del Futbol Club Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Ple d'èxits, no, Sergio?
2: La veritat que aquest any estic molt content, perquè tota la lluita, no?, que portem des de fa uns anys amb el projecte esportiu i tal, modificacions, no?, i tal, el treball a l'staff que se va modificant cada any, però els nois han sigut amb un creixement molt bo, uh-huh, i fins a la consecució de tot el que estem cosechant aquest any.
1: Doncs anem per parts, perquè heu participat al campionat d'Espanya i us ha anat molt bé.
2: La veritat que sí, que aquest any hem ficat els quatre equips de la secció, des del júnior, juvenil, cadet i infantil, que ara mateix estan jugant, estan a Castelló també, a l'infantil, i és una fita històrica també, que quatre equips de la secció estiguin classificats, i amb resultats molt bons. El júnior ve de ser campió d'Espanya aquest any, el juvenil quart d'Espanya, van perdre la semifinal, i el cadet subcampió d'Espanya. Mm-hmm. I ara l'infantil, a veure com va.
1: Vale, a la part que et toca a tu és la del subcampionat d'Espanya amb el cadet. Explica'm una miqueta on va ser, quins dies, quins són els rivals i com va ser possible que arribéssiu vosaltres, doncs, a jugar aquesta fase.
2: Pues va ser la setmana passada, va ser des de dimarts 19 fins al diumenge 24. Mm-hmm. Comença el dimecres, no?, el 20, i són quatre dies molt intensos, perquè al final són set partits, que sempre són... Si els vas guanyant tots, vas arribant a la següent fase, i la següent fase sempre és per al campionat, per ser primer, no?, d'Espanya. I van guanyar tots els partits, menys la final. I van perdre, pues, fins a arribar a la final, van perdre un sol set, tota la resta van guanyar 5 partits a 3-0, i amb rotacions constants de jugadors i agafant molt ritme als jugadors que menys havien jugat a la Lliga, però per sobrecàrregues i perquè la competició, el nivell que tenen, han agafat per poder ficar-los i jugar i tenir tota la meva confiança. I vaig arribar amb un equip molt, molt variant, amb moltes variants i amb molts canvis, possibles canvis, i això que es porta, no?, les famílies i els nens. Aquests minuts que van jugar, pues van fer que els jugadors que són més titulars a la Lliga, pues juguessin les semis, els vuitens, les semis i els quarts, no?, i la final, no? Però bueno, van fer la fita històrica, ens van ficar a la final amb un altre equip català, que va ser el Club Natació Sabadell. Mm-hmm. El coneixíem i tal, de la Lliga, havien perdut els dos partits de Lliga amb ells. Un sí que ajustat, en un 2-3, al nostre camp i tal, l'altre una miqueta menys ajustat, al seu camp 3-1, i a la final de la Lliga Catalana, de la competició catalana, que és la que et dona la plaça, no?, pel Campionat d'Espanya, van ser campions. El van guanyar a la final, per un 3-2 també ajustat, però van guanyar i, bueno, es coneixíem i tal. Però l'equip allà va fer una miqueta... El treball no va sortir del tot correcte i en situacions d'allò que nosaltres controlem no la van tenir bé per afrontar una final. Mm. I s'ha de felicitar-lo perquè va fer una final de 10 i nosaltres m'hagués agradat pues, també fer-la bé i si et guanya, pues, mira, perds amb un millor rival i tal. Però si no has jugat i hi ha situacions de joc que no has controlat, que la controles, pues et queda una miqueta, no?, l'espineta aquesta de... Mm. I si haguem fet, no?
3: Si haguéssim guanyat, no? Però hi ha una cosa...
2: Però estic molt content.
3: De tot el que vas explicant, el primer és quan estàs a voleibol i estàs a cadet, ja no tens l'obligació, tu com a entrenador, de que tots els jugadors o que els jugadors compleixin, doncs, jugar un determinat temps, un determinat set, etc. No? I aquest, encara que sigui el Barça i que sigui rotatiu i que tinguin l'oportunitat també de jugar tots per la seva formació, per la seva educació, perquè no oblidem que també és un pla formatiu integral, doncs jo crec que és una cosa molt primer a tenir en compte i que també diu molt de tu com a entrenador, perquè estàs tenint en compte que és molt xulo que arriba a la final, que és molt xulo guanyar-la, però que allà hi ha un esforç de tothom i que cadascú va desenvolupant el seu creixement com a jugador, i encara que tu puguis tenir la temptació de dir, doncs mira, posaré aquests altres jugadors per guanyar la final i potser hi haurien alguns que no jugarien, els fas jugar, no?
2: Sí, sí, per això, perquè tota la lliga, pues, et vas plantejar, no?, amb el projecte que tu portes de l'equip, pues, els minuts que juguen cadascun, no?, i els entrenaments. Llavors, quan jo vaig agafar l'equip a principi de temporada i està ara mateix, és un salt qualitatiu exagerat de lo que han après aquests nens. I tot això és el volum, no?, que s'han emportat durant la lliga, durant els entrenaments, de jugar menys, de jugar més, de ser reserva, de, bueno, que al final cadascú, i de parlar amb ells, perquè al final si un jugador no sap el que tu li esperes d'ell ni a l'equip tampoc, al final es frustren el procés, no?, el procés del rendiment que portem a Barça no és un procés de jugar als 7 titulars i m'oblidar del resta, i l'any que ve fora els que són suplents i un altre. No, és un pla de tenir un procés esportiu i cadascú fer partícipe, no?, a la família i al jugador del que esperes d'ell i que, bueno, que sàpiga una miqueta on és. Però ja després venen, no?, el tema competitiu de cadascun. I tinc un grup que ha arribat en un nivell molt alt per qualsevol dels jugadors podien sortir al camp i fer un bon paper.
3: Mm. També d'altres qüestions que són importants en quant a l'equip. Jo crec que, per tenir-ho en compte, primer, i situar-nos, que de vegades desconeixem el nivell tècnic que requereix el vòlei. O sigui, és un esport molt tècnic, s'ha de treballar molt, s'ha de repetir molt. I són decisions que són en mil·lèsimes de segon i pràcticament juguen els reflexos, però per poder ser efectiu s'ha de treballar i repetir moltíssim, no? Llavors, tenint en compte, doncs, això, aunque és un esport molt tècnic, això significa que quan hi ha nervis i s'arriba a una final, les errades són més grans, no?
2: Correcte. Per això et dic que no van jugar nosaltres, no és que no féssim una gran final, sinó que en aspectes, no?, de joc que nosaltres controlem, no van estar fins, llavors era molt complicat jugar, no?, i competir contra un gran rival com era Sabadell, que venia de guanyar l'any passat el Campionat d'Espanya, que rivalidava el premi, no?, aquest, i que nosaltres en aquest aspectes de joc no estaven còmodes, i com no estaven còmodes, pues se'ls van apagar, no?, una miqueta el jugador, no?, i agafa el cap i ja no mirarà ningú més, intentava fer canvis i, bueno, pues era com una miqueta intentar, no?, tot el que podia, no?, els canvis que tens, els temps morts, però veia jugadors que estaven amb el cap demasiado, no? molt sufagats i molt tristos, no? Quan encara no s'havia acabat res. Al final és un esport que cada set comença des de zero, da igual anar perdent 2-0. Perquè si tu guanyes a les dues i guanyes el tiebreak, guanyes la final, o sigui, i han remuntat molts partits. Preparats estàvem, però jo crec que a dia d'avui hi haurà algun d'aquests jugadors que es llevarà i dirà, avui jugo la final. El seu cap estava una miqueta, no?, en un altre lloc.
3: Mm. Clar, i això també, per exemple, aquí a Rubí tenim l'exemple del 100 patins femení. Arribava a copes de reina, supercopes, lligues, que anava fent de forma espectacular, però quan arribava el darrer partit, doncs allò, punxaven, no? I això s'ha repetit moltes vegades. El club, al final, ja fa més d'un any, va contractar un psicòleg que treballa un cop per setmana per afrontar les finals, i al final, en aquest campionat que han jugat d'Europa a Valladolid, davant de les Panteres de Valladolid, que són les que els hi van treure el títol europeu aquí, al Pavelló de la Llana, finalment han guanyat, no? I és tot un procés, no? Perquè potser toca això, no? Toca perdre moltes vegades perquè tu agafis la força, la confiança i el treball perquè arribi aquella final i arribis amb aquella confiança i amb aquella seguretat que encara que no surtin les coses, aquell partit te l'enduràs, no?
2: Correcte. I és molt important, el tema psicòleg i el tema físio, perquè jo crec que serien dos peces clau per si tu vols anar a guanyar un campionat d'Espanya, ja no sols tenir un bon equip. Jo crec que tens que tindre un staff, no?, que et permeti, que jo me l'he emportat i tenia dos entrenadors ajudant-me i fent feines que no es veu, però que és la descàrrega al primer entrenador perquè ell estigui enfocat a la competició i al grup, no?, a nivell de pla de joc i tal, i marcar el planning del dia, no?, el que toca de descans, el que toca de menjar, el control dels mòbils, no?, que això és, tampoc es parla, i nosaltres requisem els mòbils, o sigui, canvien total.
3: Passeu una bosseta amb mòbils dins.
2: Sí, correcte, Fins al final, l'últim dia no se'l retorna, a nivell de tindre'l lliurement. Alguna horeta al dia, no?, controlada, però no, mai a la nit. Però és que és una passada com es relacionen quan no tenen el mòbil. O sigui, que és una cosa ja que porten de casa i és complicat, treure'l. Però tot això sí que seria ja un 10 si agafes un psicòleg, no?, a la competició o durant la temporada, i després un físio que et descarregui els nens, que, bueno, les càrregues són molt altes. Són partits a 5 sets i estàs jugant un partit pel dematí i un partit per la tarda. Mm. I són partits que són molt exigents perquè et quedes fora del primer lloc.
3: Recordem que al voli no hi ha un temps, No té un temps de partit, és el que duri el partit. I es pot anar, com dius, a 5 sets, i allò es pot allargar, perquè els sets tampoc tenen un nombre de punts que sigui màxim, sinó que han d'acabar amb dos punts de diferència l'un respecte a l'altre. Això significa, jo he vist marcadors, i segur que tu has vist, encara com a entrenador, marcadors de quan a quan com a màxim en un set.
2: Correcte.
3: De quants punts han arribat, però jo he vist de quasi 50 i jo m'he quedat al·lucinat, dic, no pot ser.
2: Aquest campionat d'Espanya hi han rivals que han fet 33-30 i 31, 30-32, coses així, i clar, toca això, i són les 7, no?, l'últim partit del dia és a les 7 de la tarda i arribes a l'hotel a lo millor a les 11 i pico, i el demà tens un partit a les 9 que et jugues als octavos de final o a la semifinal.
3: Sí.
2: És complicat.
3: Que és el tema físic, que també tu dius,
2: correcte,
3: importantíssim.
2: Correcte.
3: Tenim un Rubinenc que és director tècnic del vòlei del Barça. El juvenil ha fet un gran paper i tu com a director deus estar també molt content. Explica'ns una miqueta.
2: Correcte. El juvenil va quedar quart d'Espanya, va perdre la semifinal amb l'equip que va guanyar el torneig, que va ser el Sant Roque de Canari, i va perdre en un partit ajustat i teníem opcions de ficar-nos en aquesta final. Érem un dels favorits, no?, que deia la gent i tal, però ens es va quedar també ahir el partit, i al d'enremà teníem el tercer i quart lloc, i tampoc van fer... Els nois, la veritat que és complicat quan ja no estàs lluitant pel campionat, sinó que ja és pel tercer, quart, quint, i desconnecten molt. Ficar-los un altre cop en hores per jugar l'endemà al tercer i quart lloc, la medalla de bronze o tal, i ficar-los i tal és complicat, i no va sortir tampoc. Mm-hmm. Van tenir opcions, però van perdre 3-1 amb Sòria.
3: Doncs cadet, júnior, quin més?
2: I el júnior, aquest és el juvenil, i el júnior, campió d'Espanya.
3: El juvenil i el júnior.
2: El júnior va ser el que han viscut, no?, tots aquests anys. Sempre a la semi van pinxaven. El tercer i quart lloc guanyaven, no?, tercer medalla de bronze i tal i qual. Pues aquests anys pues han fet un grup i han anat a per totes com... Aquest és el nostre any. Descans absolut, no volien mòbil, estaven tranquils, un hotel sense mai ni piscina ni res, i era campionat, descansar. I van guanyar tots els partits, i fent la final 3-0 van guanyar. Wow. La veritat que era impossible que perdessin.
3: No sé si dir-te Gamboa, Sergio. El Sergio. Continuat l'any que ve amb el mateix grup, o com va això? Com ho feu?
2: No, el júnior, per exemple, hi han jugadors que deixen el club per fitxatges a un altre llocs per jugar a Superlligues i tal, amb contractes i tal a nivell econòmic, i bueno, li donen treball i tal. I els júniors grans salten al primer equip. Mm. Sí que hi ha quatre que passen al primer equip i es queden una miqueta dividit, no? Els juvenils que pugen grans, perquè sempre jo tinc estructurat que la meitat de l'equip és de primer any i l'altra meitat de segon any. Llavors, pues, la meitat puja i sí que es mantindran al primer equip, això sí.
3: Tu què faràs?
2: Jo continuaré.
3: I què faràs?
2: Continuaré amb la direcció tècnica. Aquest any sí que el sé papà i tot això. Aquest any
3: m'ha costat... Et reclamen.
2: M'ha costat una miqueta, no perdre'm gran part de l'any, no?, que té el meu fill, perdre'm una miqueta, no?, de tot això, perquè és 3 dies d'entrenament, el partit, la planificació a casa, suplir, no?, els entrenadors que porten equips que avui no poden, pues, ho portava jo, després a la Copa Espanya, no?, que van ser campions a desembre, que és una setmana, el Campionat d'Espanya una altra setmana, i al final és difícil, és complicada. L'ho he viscut, m'ha agradat moltíssim, ho tornaré a fer, però ara no toca. Ara no toca.
3: Doncs moltíssimes felicitats per aquest èxit amb el cadet, per aquest èxit també com a director tècnic de les diferents categories del Barça, i que s'aposti per aquest desenvolupament íntegre de l'esportista, sigui el Barça, que mantinguin aquesta passió i aquestes ganes i que donin aquest fruit, tant per tu com pels jugadors i per l'entitat, i no res, a gaudir també del papi i de la companya.
2: Pues sí, moltes gràcies, Toni.
4: Tots fem Ruby Sound. Tots fem Ruby Sound.
5: Tots fem
6: Ruby Sound. Ruby Sound.
7: D'acord, tothom ho té ben clar.
8: Tots fem Ruby Sound.
7: Sí, ja fa 11 temporades que fem el Ruby Sound. Això sí, aquesta temporada canviem d'horari. Tots farem el Ruby Sound el divendres a les 21 hores per promoure tota l'escena musical rubinenca.
9: Tots som Ruby Sound. Queda clar? Va!
10: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
11: Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
10: Us hi esperem!
3: Avui comencem els resums de la temporada dels

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Jevons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida de Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies i bona tarda.
1: Doncs molt bona tarda. De Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. Què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
3: Jevons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó, i per conseqüent això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs resulta més eficient, s'emplea més i per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per consumir li fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum de l'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè no consumeixen, i per consegüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum de l'electricitat.
1: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé, fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final doncs ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els LEDs. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial,
4: Què podria passar o què està passant ja?
3: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i van descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i a més, d'una manera, diríem, significativa.
4: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries. I són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa. Però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
3: Efectivament, això és el que està passant segons aquest estudi. I segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet, està acabat, dona'm un altre. O agafa un altre. I després hi ha un altre fet terrible, que és que gent que usurpa funcions, per dir-ho clar. És a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer o el que sigui, el temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
4: sí.
3: Augmenta...
4: I una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA. Amb la qual cosa, a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però, de fet, t'ho estic preguntant, Llorenç.
3: Sí, sí, no, segur que passa això. Però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a l'intel·ligència artificial, perquè... Jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les aprenents en feines vinculades a la que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fusters, llanterners... Tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que qualcú comencés a mirar. Aleshores, el que sí que hi ha és que els sous d'entrada, i això també no és una paradoxa, això és un drama, els sous d'entrada en aquestes feines difícilment permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo he vist que una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, però una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers, o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient... Quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir.
4: Ah, evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a l'obèstia, i això crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial, realment, ara parlo d'una empresa, una pime, sí, es pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la? No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
3: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó el que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no. Ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa. Llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat, o ens està passant, que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT, i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he donat compte d'aquesta manca de... del que has de fer quan tens el foli en blanc al davant, el que he fet és que, en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació, com per un treball de màrqueting, és a dir, igual, no? Aleshores, em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò. I a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa per les respostes que jo considero que són les correctes, doncs dic, i ara fem l'informe. Però, clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
4: No, evidentment. Aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, una hora realment ajudant-me a intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada. Simplement, jo crec que és una gran ajuda. Si et fies que tu facis l'intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de l'intel·ligència artificial? No et parlo de guerres ni de...
3: No, evidentment estic parlant de coses quotidianes.
4: Simplement a la quotidianitat, o sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els porta a on els porta, clar.
3: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. Tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. Bueno, és un dels avantatges. Tu em demanaves perills. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant un article, com tu dius, o quan davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran. És el perill que, simplement, et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
4: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions que, de fet, són preguntes. Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per el que tu entens, de el que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, l'utilitzo per escriure, però no obliaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això, que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt vull la llet.
3: Això és l'intrusisme, que combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que... Mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia, però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, per al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Aleshores, jo no... Però no pots, si no saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et surti malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis un expert humà. O simplement contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Hem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Vull dir, es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen diguent tonteries, bàsicament.
4: No, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges, avui sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això, m'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant d'això, m'ha fet molta gràcia el dels exàmens. I jo diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
3: Exacte.
4: Amb mala lletra perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
3: Exacte.
4: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de finals del 22 fins avui gràcies o per la intel·ligència artificial?
3: Efectivament, la intel·ligència artificial comença... El nom s'encunya en l'any 56. De fet, l'any 48, Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts d'investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren, diríem, coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company, amb qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fes-ne que te passés, tries la pols, no? Però en les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades, bé, però te les contesta. I això és el que, això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
4: Un altre dia quedarem, Lloret, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just. Jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me perquè tinc una petita empresa. Per on començo, què faig, quin és el consell? Un minut.
3: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
4: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu. M'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
3: Gràcies.
1: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
0: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
6: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
5: Us hi esperem.